checking out the reports.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
3: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8 i 20, ha de passar a les 8 i 20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
2: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
3: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora que el que fa és unifica tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
2: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mastrader, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
3: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin, mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
2: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs, paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i, de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
3: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
2: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planes sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
4: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continueixi i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
2: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'Octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'Octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+ i una taula rodona sobre el Banc del Temps. La decisió de Renata B2 de no tornar a presentar-se com a cap de llista del PSC va ser tan personal com compartida amb l'executiva del partit. Segons ha comentat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, en veure que Arturo Carrillo estava disposat a fer un pas endavant i que el projecte, per tant, tindria continuïtat, va optar per apartar-se de la primera línia.
5: Bueno, com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant, doncs, jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que, en aquest cas, l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
2: B2 també ha reivindicat el lideratge del partit aquestes últimes legislatures i l'increment en la representació, passant de 2 a 3 regidors el 2019 i aconseguint 4 regidors i el major nombre de vots en unes municipals pels socialistes el 2023.
5: Partíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver 2 regidors amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir 3 regidors. Primer va ser regidor el Jaume García, després va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume, i en aquesta legislatura doncs hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors, passant del 20% de l'escrutini. Això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista Cubelles en unes municipals.
2: Renata B2, a més, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, ha fet un repàs de la trajectòria que l'ha portat aquests últims anys a tenir papers diferents en la política local, una legislatura a l'oposició, l'actual al govern. Ara creu que és el moment de fer un canvi.
5: Jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar, i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
2: Renata B2 defensa que el PSC és un partit de govern i per això han donat continuïtat al pacte actual, malgrat no poder liderar l'Ajuntament des de l'alcaldia.
5: Que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern, i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura, i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs, he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions és evident.
2: La regidora socialista, Renata B2, finalment, també confia en la nova etapa que agafa ara Arturo Carrillo per mantenir el PSC com un dels partits importants a l'Ajuntament en les pròximes eleccions. L'entrevista sencera amb Renata B2 la podeu recuperar quan vulgueu a radiocubelles.cat.
6: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre dues rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
7: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de... Bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
6: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comunitat.
7: Té doncs una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després doncs podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica doncs la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també doncs una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme doncs ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
6: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al passeig marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
2: Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies Hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i al patrimoni covellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Covellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 7:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni covellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la Vila. La programació després es traslladarà als safrejos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí, amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La Granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safrejos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.
8: La Federació Catalana de Vòlei investiga els incidents que van passar en el partit entre el Cubelles i la Ràpita, un partit que es va disputar diumenge però que no es va finalitzar. Durant el cinquè set, el maig es va haver de suspendre amb empat a 2 després d'uns incidents que van acabar amb un enfrontament entre persones del públic i jugadors de l'equip visitant. Després del que va passar, els dos clubs han fet públics els seus comunicats. El club de vòlei Cubelles expressa el seu profund pesar i rebuig i condemna les situacions d'enfrontaments i les agressions físiques que es van produir al pavelló. El club assegura que està analitzant el que va passar i que recollirà tota la informació necessària per aclarir els fets. També afirma que prendrà les mesures que corresponguin un cop es determinin les responsabilitats. Per la seva banda, la Ràpita també ha fet el seu comunicat on dona a conèixer la seva posició i la seva visió dels fets. El club anuncia que ha elaborat un document que també ha enviat a la federació on es detalla tot el que es va viure el passat diumenge. La Federació Catalana, per la seva banda, també s'ha pronunciat sobre el cas. En el seu comunicat condemna qualsevol acte de violència i assegura que els comportaments viscuts diumenge no tenen cabuda en el voleibol. L'organisme federatiu ha informat que també ha rebut els informes dels clubs i les proves biogràfiques disponibles. Ara haurà d'analitzar aquesta documentació per determinar què va passar i establir, si correspon, les responsabilitats i les mesures previstes en la normativa. De moment, no hi ha una resolució sobre els fets. La investigació de la federació haurà de permetre aclarir les circumstàncies de l'enfrontament i determinar les acusacions que corresponguin. De moment, el partit segueix suspès amb aquest 2-2 momentani en el marcador i aquesta jornada torna a haver-hi partits. En aquest cas, doncs, el Cubelles tornarà a la competició.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no, ni no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurrito.
13: A Catalunya
12: feminista.
13: Tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest mes d'octubre, el Servei de Transport Públic Municipal, l'autobús urbà, tindrà novetats en els horaris i en els recorreguts. Per saber-ne més detalls, tenim amb nosaltres a Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, encarregada doncs, de

0: d'això del transport públic i el transport municipal aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a tu.
0: I bé, s'han anunciat novetats, oi? Tant en l'horari com en el recorregut de l'autobús urbà, que bé, n'havíem parlat els últims mesos, no? Més d'una ocasió amb vostè com a regidora, que s'estaven estudiant, no? I això com acabar d'adaptar la nova normativa i nous aspectes i el nou ús que cada vegada té més el transport públic, això a poder complir els horaris i el contracte que és de fa anys enrere, oi?
1: Sí. La situació del bus, que és que tenim una situació contractual d'un contracte de 15 anys que va començar el 2015 i acabar finalitzar el 2030. Llavors, el 2015, quan es va fer el itinerari, que és el que hi havia fins ara, la velocitat de Cubelles i el trànsit de Cubelles era molt diferent que el que ara. Hi havia molts menys vehicles, molt menys habitants i la circulació era 50 km per hora com a mínim a tota la població. Amb les noves limitacions de velocitat, que ara mateix estan a 30 o a 20, depèn de la zona, doncs al final era impossible seguir l'itinerari amb les parades que estaven actualment organitzades. Llavors, el que dintre, per no modificar el contracte, perquè és una cosa que no podem fer ara mateix, ni modificar el contracte, ni ampliar, ni el que ens ha hagut de fer és adaptar-nos al contracte i a la freqüència que teníem ara. Llavors, teníem dues alternatives, o era que en comptes de passar cada hora el bus, passés cada hora i 20, amb el qual també ja ho feia molt difícil per combinar-ho amb les escoles i amb Renfe, i que al final era un de 12 expedicions que hi ha ara, en passàvem a 9, llavors, per tant, perdíem expedicions, i l'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors, hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui, que el bus no passi pel centre, que era una cosa que, primer, que era més perillosa, perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unifica tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades. Mm-hmm. Hem reduït les parades.
0: I així es garanteix que els horaris són més fiables, no? Perquè
1: es garanteix
0: la queixa principal, no?
1: Exacte. El problema ara principal és que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. Uh-huh. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat a fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més. M'hagués agradat poder ampliar, però paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs, perquè clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Mm-hmm. Aquest contracte ja era petit quan es va fer. Llavors, hem tingut que patir aquestes conseqüències al final d'aquest contracte, que s'han anat agreujant perquè hi han hagut les bonificacions dels títols. Hi ha hagut molta més gent que, gràcies a Déu, agafa el bus urbà, però això també ha dificultat que puguem arribar a tota la població.
0: Clar, s'entén que el recorregut, diguéssim, que garanteix que es pugui anar, diguéssim, del
1: centre. Mestrader
0: del Mestrader al mercat, o del mercat a l'estació, de l'estació a les Salines, posem per cas, o...
1: Sí, i que després que el recorregut que tu facis sigui el mínim, que sigui en pla, que si tu et deixa el barri de mar, al final el barri marítim tot és pla. Si et deixa Mestrader, doncs que sigui amb la mateixa alçada que hi havia abans, no? Que no, que que no et deixi que tinguis que fer grans esforços per pujar un carrer o per baixar un carrer. Al final, el desplaçament és mínim i és ample. No, no volem fer que la gent pugui fer, la gent amb mobilitat reduïda, que hagi de fer grans esforços per poder moure's. Al final, tot costarà una mica d'adaptació. Vale? Jo demano a la ciutadania que se vegi afectada per aquestes parades, que, doncs, que s'assessori, que truqui a l'Ajuntament, que nosaltres donarem informació, modificarem les parades, modificarem la senyalització, i amb les parades definitives que quedin, mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI. Perquè bueno, doncs que el contracte que tenim ara no ens permet fer més coses.
0: També s'havia parlat, no?, els últims mesos de trobar la manera de regularitzar l'autobús dels caps de setmana, no?, que continua passant. Per tant, entenc que tots aquests canvis de parades i d'horaris afectaran també els caps de setmana, però sí que faltava encaixar-ho també amb el contracte, oi?
1: Sí, aquesta empresa és la que està modificant aquesta situació i esperem que dintre de res estigui aclarida.
0: Per tant, el tema dels caps de setmana també es continua treballant seva regularització.
1: Sí, les parades seran les mateixes i el trajecte serà el mateix de dilluns a diumenge.
0: Jo em refereixo més a la contractació administrativa. En aquest cas, no sé si s'ha pogut avançar.
1: Sí, s'està estudiant això. Aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
0: Molt bé. I bé, l'autobús, diguéssim, el vehicle continua igual? O sigui, això no hi haurà canvis fins que no es faci un nou contracte, diguéssim? No hi pot haver canvis en els altres aspectes, no?
1: Clar, és que al final és un minibús, no és un autobús a l'uso, no? Perquè al final, si haguéssim d'ampliar contracte, també hi hauríem de mirar temes de mobilitat, perquè igual hi ha alguns carrers que no hauria de passar. Hem de mirar altres coses. Llavors, això és l'empresa que hem agafat, la que està mirant com han de ser les noves licitacions per poder... Són licitacions que són molt llargues amb el temps, s'han de fer molt ben fetes perquè puguin encabir totes les situacions futures que es puguin donar, que no ens torni a passar això d'agafar un contracte petit.
0: Clar, pensar més això també en les tecnologies que hi pot haver, en la manera en què la gent es mou pel carrer, no és la mateixa ara, no?, que fa només 10 anys, no?
1: Sí, ha canviat molt el tema d'informatització, el tema de tenir una aplicació que et digui per on va el bus, totes aquestes coses tecnològiques que en altres ciutats més grans hi són, poder adaptar-les i poder entrar a dintre la nova licitació que es faci aquí a Cubelles.
0: Que tenir un seguiment de si trigarà tant.
1: Exacte, saber en temps real. Vale. També és veritat que és que ens ha donat la conjuntura de que el servei de Rodalies funciona com funciona, vale? Que sí que s'han ficat nous busos de la Generalitat dels interurbans que també ens ajuden a arribar més a la zona metropolitana i tal, però que al final som conscients de que no arribem a tot arreu i que Rodalies també és un dels problemes que hauria de solventar-se.
0: Bé, amb això sí que de moment poques novetats hi ha, però sí que no, hi ha tot un pla de Rodalies també, que en aquest sentit sí que la principal novetat seria l'allargament de Rodalies Tarragona i aquí es podria anar cap a Tarragona també amb Rodalies, no? De cara al futur. És un pla que té la Generalitat. També.
1: Sí. I de mentre sí que és veritat que la Generalitat ha estat ampliant els serveis de busos interurbans i al final s'estan fent esforços per arribar, però bueno, no hi ha cap servei per carretera que pugui substituir Rodalies. Per capacitat és impossible.
0: Sí, per volum, per molts temes, sí. Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més sobre aquests canvis que afectaran l'autobús.
1: Bueno, tots els canvis sempre costen, vale? I sí que és veritat que a mi ens hagués agradat com a ajuntament poder oferir un servei més ampli, però actualment amb la contracta que tenim i amb les situacions legals que tenim no podíem fer una altra cosa, simplement adaptar el contracte que tenim a la situació, a la millor situació possible, i això és el que hem fet. No és la solució, no és la panacea, que diríem, però bueno, al final hem fet el que hem pogut. I espero que funcioni.
0: Doncs bé, tothom atent doncs, aquestes informacions i els canvis de parades i d'horaris de l'autobús, que a partir d'aquest mes d'octubre seran ja una realitat. Núria Planas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: L'Ajuntament ha anunciat que tornen les Jornades Europees de Patrimoni. Seran els dies 9 i 10 d'octubre. Com sempre, són unes dates en què s'aprofita per acostar a la població la història local, els elements que perduren, els elements tant arquitectònics, culturals com socials que es mantenen a Cubelles i que formen part doncs, del patrimoni local. En parlem amb la regidora de Patrimoni, Renata Bedós. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: I bé, és unes Jornades Europees de Patrimoni que ara doncs, ja fa anys que es van repetint i que més o menys doncs, van canviant una mica el protagonisme del que s'hi explica, però que serveixen sobretot per això, no? per recordar, no? que Cubelles té tot un patrimoni que es pot anar visitant també durant tot l'any, però que es pot aprofitar aquests dies, no? per acabar-lo de donar a conèixer. Hem vist que sobretot doncs, hi haurà una jornada no? en què el protagonisme tindrà més els safarejos municipals com a espai que acollirà tot això i després una primera jornada en col·laboració amb els Amics del Castell en què també es donarà a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local. Vaja, què és el que doncs, us agradaria poder explicar durant aquestes jornades de patrimoni?
6: Doncs, com bé dius, cada any es fan les Jornades Europees de Patrimoni, que es fan aquestes jornades a nivell de tota Europa, els mateixos dies, i com ja fa uns anys, doncs, Cubelles també ens afegim en aquestes Jornades de Patrimoni. Si cada any escollim com un lloc on poder fer aquestes jornades, l'any passat ja va ser més relacionat altres vegades ho hem fet amb el búnquer tant de la platja com el de la Mota. L'any passat també es va fer un concert a Can Travé del Cor Lirae i aquest any doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safarejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general. Com bé deies, el divendres sí que es farà aquesta jornada relacionada conjuntament amb els Amics del Castell, que recentment han celebrat els seus 25 anys des de la seva constitució i que als quals agraïm perquè sempre col·laboren amb tot el que és treballar amb l'Ajuntament per difondre i per protegir el patrimoni local i des de ja fa molts anys el que fan és el quadern cultural que està dintre del programa La Festa Major. I el que aprofitem aquest any, com hem fet en d'altres anys, és per fer la presentació d'aquest quadern. Aquest quadern aquest any és una evolució del paisatge de costa i municipi de Cubelles entre l'any 46 i 2025. Jo convido a tothom que revisi si té a casa el programa de Festa Major per veure'l i si no, doncs aquest mateix dia es repartiran també aquesta separata, aquest quadern cultural, perquè és molt interessant no veure com en aquests últims pràcticament 75 anys ha variat el paisatge de costa de Cubelles. I també vam aprofitar, perquè per diferents motius ho hem anat allargant, i volíem aprofitar per explicar qui va guanyar la beca d'investigació local i que poguessin explicar doncs, a quin consisteix el seu treball.
5: L'última convocatòria, oi, de la beca d'investigació local, també encara queda en pendent la publicació de l'anterior, no?
6: Sí, el que passa és que aquí l'autora també per diferents... recordem que la beca d'investigació local, justament el que es fa amb la beca és ajudar a persones a que puguin fer una investigació local, però la majoria d'aquestes persones evidentment no viuen de la beca, sinó que a més doncs, tenen les seves feines, les seves vides i encara no s'ha acabat el projecte anterior. I esperem que, bueno, els que han guanyat la beca d'investigació local de l'última edició ja estan treballant, i esperem que l'any vinent doncs puguem presentar els dos projectes. Si el podem presentar abans del final d'any, a l'anterior el presentarem, i si no, doncs estem amatents a que la guanyadora pugui presentar el projecte.
5: Bé, no revelarem el tema, no? ni els guanyadors, en tot cas que la gent s'esperi, no? A partir del 9 d'octubre ja es farà pública aquesta decisió del jurat. Mm-hmm. Després, la jornada del dissabte, dia 10, sí que és la que es farà íntegrament als safaretjos municipals, tot i que també hi haurà doncs un recorregut pel centre de Cubelles, no? Que això també es va fent, no? Habitualment.
6: Es va fent habitualment, i la veritat és que funciona molt bé. Hi ha persones que són de Cubelles de tota la vida, però que volen conèixer, no? A través d'aquestes visites, conèixer millor el patrimoni cubellenc, i també aprofitem en aquestes jornades per fer-lo. I després, a partir de 11:45 fins a 2:45, el que farem seran algunes activitats, i inclou també un espectacle de titelles, que ja el van fer, si no recordo malament, fa 2 anys, que va funcionar molt bé utilitzant l'espai dels safarejos, i crec que és una molt bona manera de que els més petits coneguin l'espai dels safarejos acompanyat amb les famílies.
5: Molt bé, i a més també el Cor Lirae, que en aquest cas a les 7 del vespre oferirà un concert i que també col·labora habitualment amb activitats de l'Ajuntament.
6: Col·labora habitualment, i a més s'adapten al tema al qual tractem, i en aquest cas doncs farem un... Ells, el primer concert que van fer el van fer als safarejos, per tant per ells era un lloc molt emblemàtic. L'any passat ho van fer a Can Travé, que també va ser molt bonic, però per diferents motius aquest any doncs ho fem als safarejos, i esperem doncs que puguem gaudir d'un concert als safarejos del Cor Lirae.
5: Mm-hmm. Molt bé, tota la programació, la gent qui la vulgui consultar, els horaris i tot plegat, ho trobaran a la web de l'Ajuntament, i dir també, no, que les activitats són totes gratuïtes, obertes, no, a tothom, i no cal inscripció prèvia, no? Cal mirar els horaris, i si et va bé t'hi acostes, no? I ja està. Aprofitem, però, per parlar de patrimoni, no? Ja que tenim l'excusa de les jornades europees de patrimoni, ens agradaria preguntar-li també quina és la situació dels elements patrimonials, no? Més destacats de Cubelles. Sí que sabem que, per exemple, les obres del castell estan a punt d'acabar, de la plaça del castell, i que això també obrirà la porta a aquestes restes romanes, no? Que s'hi van trobar, i poder recuperar també doncs l'espai de l'exposició del Jerry Rebel i del castell i tot plegat. En aquest sentit, suposo que també, tard o d'hora, és una part del patrimoni, no, del nucli antic que podrem recuperar aviat, oi?
6: Sí, com si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades, i una part sí que seran visibles, l'altra serà... estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure, o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Rivel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa. Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació, i estem treballant per poder fer per reanudar les excavacions al jaciment. Això és un resum que t'he fet. Com està el tema de patrimoni?
5: Doncs anem a estirar el fil. Que entra bé, que seria? Per fer alguna mena de pla director?
6: Sí, exacte, és per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer que entra bé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a que entra bé.
5: Bé, un pla director al final és com uns deures que tindran els futurs
6: governs. Els futurs governs, efectivament. Nosaltres posem les bases, igual que recuperem el que és les excavacions de la Mota, a l'espera de que veurem si els propers governs... Jo estic convençuda de que si nosaltres continuem dintre del govern, i fins i tot tenim l'alcaldia, continuarem amb aquestes excavacions i posant en valor el patrimoni local, que encara tenim deures a fer perquè hi ha una part que s'ha recuperat. també recordar, no?, de que a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona del que és l'àrea de cultura, hi ha una subvenció per poder també invertir en l'edifici de la ràdio, que estava posat com a edifici cultural, i per aquest motiu hem pogut...
5: No es diu el Casal de Cultura.
6: Clar, per aquest motiu, quan va sortir les subvencions de cultura i Diputació, doncs ens hem pogut presentar, perquè al final, no?, la ràdio i tot el que és comunicació audiovisual també forma part de la cultura, per tant, doncs és per això que hem pogut gaudir d'aquesta subvenció, que esperem que es pugui executar en breu.
5: I bé, també es toca amb una altra pota, que és la memòria històrica, sí, però vaja, també tenim el fortí de la Mota, no? Hi ha les excavacions al costat, però també doncs, hi ha aquest element, no?, de la Guerra Civil que es conserva. No sé si podria fer cap intervenció allà per millorar-ho. Sí que del búnquer de la platja se n'havia parlat també, aviam si es podria també restaurar una mica o fer-hi alguna intervenció.
6: Sí, en aquest sentit, sobretot perquè era temes d'inversió, doncs això estàvem amatents amb la resta d'administracions públiques, tant per part de l'Estat pel tema del búnquer de la platja i per part de la Generalitat pel que fa al búnquer de la Mota. En aquest cas, de moment no hem aconseguit aquestes subvencions, per tant, de moment no hi ha prevista inversió, sí, en el jaciment, amb això sí que hem rebut una subvenció de la Generalitat i que posarem en breu en marxa, però pel que fa al fortí, doncs no, de moment no hem aconseguit subvenció. El que sé que hem tingut durant el llarg de tota aquesta legislatura és subvencions per part de Diputació de Barcelona respecte a activitats de memòria històrica, que amb això sí que hem anat fent diverses activitats. Vam fer en el seu moment les visites als búnquers de forma recurrent, hem fet també obres de teatre, com la que es va fer sobre el Rovira i Virgili, i la que es va fer sobre el Pompeu Fabra, i també estem preparant altres obres de teatre i altres activitats. També recordar que donem suport a l'Institut Cubelles perquè puguin fer aquell viatge que fan vinculat amb memòria històrica i que fan Arles de Tec. Amb això aquests viatges tenen suport de l'Ajuntament, i també donem suport amb el que són les visites als espais de la Guerra Civil a Cubelles, que es fan a batxillerat, gràcies també al suport que rebem per part de l'Institut i l'interès que té l'Institut Cubelles en fer aquestes visites, que a més tenim la sort de tenir el Joan Vidal, que a més de ser fill predilecte, doncs és un expert en la Guerra Civil aquí a Cubelles i podem fer totes aquestes visites. Per tant, durant aquesta legislatura, la veritat és que s'ha fet molta feina a nivell de memòria històrica, sobretot si ho relacionem amb el que s'havia fet anteriorment, que pràcticament no era res, no? Per tant, jo personalment estic satisfeta sobre el que s'ha fet de memòria històrica, sobretot perquè el jovent recordi quina és la nostra història, sobretot en els temps en què vivim, que sembla que hi hagi, no?, com que alguns no recordem la història tal com va ser i l'estem endolcorant, i no va ser tan endolcorada com alguns pretenen explicar, i és important que el jovent ho sàpiga.
5: Bé, doncs hem fet un repàs també d'això, de la situació del patrimoni, aprofitant doncs que tenim a tocar aquestes jornades de patrimoni, que, repetim, seran els dies 9 i 10 d'octubre aquí a Cubelles. Renata Bedós, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de la primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24-25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda, vent feble de xaloca al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar hi domini el marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
5: El problema ara principal és que com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat a fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
2: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
5: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unifica tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
2: La regidora Planes ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planes, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestrader, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planes també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
5: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
2: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
5: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
2: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planes sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
6: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continueixi i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
2: El total de persones sense feina a Catalunya supera, per poc, aquest últim mes, les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer García, psicòloga del programa Viles Cuidadores, un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps. La decisió de Renata B2 de no tornar a presentar-se com a cap de llista del PSC va ser tan personal com compartida amb l'executiva del partit. Segons ha comentat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, en veure que Arturo Carrillo estava disposat a fer un pas endavant i que el projecte, per tant, tindria continuïtat, va optar per apartar-se de la primera línia.
7: Bueno, com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant doncs, jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que en aquest cas l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
2: B2 també ha reivindicat el lideratge del partit aquestes últimes legislatures i l'increment en la representació, passant de 2 a 3 regidors el 2019 i aconseguint 4 regidors i el major nombre de vots en unes municipals pels socialistes el 2023.
7: Partíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver 2 regidors amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir 3 regidors. Primer va ser regidor el Jaume García, després va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume, i en aquesta legislatura doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors, passant del 20% de l'escrutini. Això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista Cubelles en unes municipals.
2: Renata Bedós, a més, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, ha fet un repàs de la trajectòria que l'ha portat aquests últims anys a tenir papers diferents en la política local, una legislatura a l'oposició, l'actual al govern. Ara creu que és el moment de fer un canvi.
7: Jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
2: Renata Bedós defensa que el PSC és un partit de govern i per això han donat continuïtat al pacte actual, malgrat no poder liderar l'Ajuntament des de l'alcaldia.
7: Que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs, he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura d'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions és evident.
2: La regidora socialista, Renata Bedós, finalment, també confia en la nova etapa que agafa ara Arturo Carrillo per mantenir el PSC com un dels partits importants a l'Ajuntament en les pròximes eleccions. L'entrevista sencera amb Renata Bedós la podeu recuperar quan vulgueu a radiocubelles.cat.
8: Node Garraf ha elaborat un primer plànol amb 6 rutes de cicloturisme de carretera pel Garraf després d'una fase de diagnosi i revisió dels diferents recorreguts. La iniciativa busca consolidar una oferta cicloturística que permeti descobrir el territori sobre 2 rodes i alhora complementar les rutes amb els principals atractius turístics de la comarca. El tècnic de turisme de Node Garraf, Jonathan Alemany, explica que les propostes s'han treballat conjuntament amb els ajuntaments, els parcs i altres agents del territori. L'objectiu ha estat comprovar aspectes com ara la seguretat dels itineraris, el traçat dels recorreguts i l'interès dels punts de vista. Així mateix ho explica al llarg d'una conversa mantinguda aquí, a Ràdio Cubelles.
9: Es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, d'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca.
8: El plànol incorpora informació pràctica sobre cada ruta, com ara la cartografia, les distàncies i els desnivells, així com també recomanacions pels ciclistes. A més, els recorreguts disposen de codis QR que permeten consultar-los i descarregar-los en diferents eines de navegació. La informació també està disponible a rutesgarraf.cat, mentre que el material en paper es distribuirà properament a través de les oficines de turisme, punts d'informació turística i allotjaments de la comarca.
9: Té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR. Perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb els principals, amb les principals eines que fan servir.
8: Entre els itineraris hi ha la ruta vinculada a Cubelles, que connecta amb altres municipis del Garraf i que permet combinar l'activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i els espais d'interès del municipi. El recorregut es pot completar amb visites al Passeig Marítim, la desembocadora del riu Foix, el castell i el nucli urbà.
2: Els safaretjos municipals seran l'escenari principal de les Jornades Europees de Patrimoni. Cubelles celebrarà els dies 9 i 10 d'octubre aquestes jornades amb una programació que anirà adreçada a públics de totes les edats. Durant els dos dies hi haurà activitats per acostar-se a la història, la cultura i el patrimoni cubellenc. Concretament, el 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, es farà la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni a 6:45 i a 7:45 es donaran a conèixer els guanyadors de l'última beca d'investigació local convocada per l'Ajuntament. La jornada continuarà després a 7:00 amb la presentació del treball Evolució del paisatge de costa a Cubelles, obra de Pere Vives Santa Eulàlia. L'autor acompanyarà la presentació amb una projecció d'imatges. L'activitat, com dèiem, ha estat organitzada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. I el dissabte 10 d'octubre, a partir de 11:15, l'activitat es traslladarà sobretot al nucli antic de la vila amb una gimcana del patrimoni cubellenc, una proposta d'una hora de durada que anirà a càrrec de Cultura Urbana Cubelles i de l'exposició permanent del Pallasso Charles Ribel. El punt de trobada serà la plaça de la vila. La programació després es traslladarà als safaretjos municipals, que seran l'escenari principal d'aquestes jornades de patrimoni, i allà hi haurà tallers, activitats durant tot el matí amb tocs d'història, d'art i de circ, i a més s'hi farà un espectacle de titelles titulat La granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. A més, al vespre del dissabte 10 d'octubre, els safaretjos municipals acolliran també el concert Dones i Patrimoni, que anirà a càrrec del Cor Lirae de Cubelles. La proposta vol acostar el patrimoni local des de perspectives diverses i totes les activitats programades són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.
10: La Federació Catalana de Vòlei investiga els incidents que van passar en el partit entre el Cubelles i la Ràpita, un partit que es va disputar diumenge però que no es va finalitzar. Durant el 5è set, el match es va haver de suspendre amb empat a 2 després d'uns incidents que van acabar amb un enfrontament entre persones del públic i jugadors de l'equip visitant. Després del que va passar, els dos clubs han fet públics els seus comunicats. El club de vòlei Cubelles expressa el seu profund pesar i rebuig i condemna les situacions d'enfrontaments i les agressions físiques que es van produir al pavelló. El club assegura que està analitzant el que va passar i que recollirà tota la informació necessària per aclarir els fets. També afirma que prendrà les mesures que corresponguin un cop es determinin les responsabilitats. Per la seva banda, la Ràpita també ha fet el seu comunicat on dona a conèixer la seva posició i la seva visió dels fets. El club anuncia que ha elaborat un document que també ha enviat a la federació on es detalla tot el que es va viure el passat diumenge. La Federació Catalana, per la seva banda, també s'ha pronunciat sobre el cas. En el seu comunicat condemna qualsevol acte de violència i assegura que els comportaments viscuts diumenge no tenen cabuda en el voleibol. L'organisme federatiu ha informat que també ha rebut els informes dels clubs i les proves biogràfiques disponibles. Ara haurà d'analitzar aquesta documentació per determinar què va passar i establir si correspon les responsabilitats i les mesures previstes en la normativa. De moment, no hi ha una resolució sobre els fets. La investigació de la federació haurà de permetre aclarir les circumstàncies de l'enfrontament i determinar les acusacions que corresponguin. De moment, el partit segueix suspès amb aquest 2-2 momentani en el marcador i aquesta jornada torna a haver-hi partits. En aquest cas, doncs, el Cubelles tornarà a la competició.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de la primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24-25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda, vent feble de xaloc al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar il·lumini el mar.

0: Rajol.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Aquest mes d'octubre, el Servei de Transport Públic Municipal, l'autobús urbà, tindrà novetats en els horaris i en els recorreguts. Per saber-ne més detalls, tenim amb nosaltres a Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, encarregada d'això del transport públic i el transport municipal aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a tu.
2: I bé, s'han anunciat novetats, oi? Tant en l'horari com en el recorregut de l'autobús urbà, que... Bé, n'havíem parlat els últims mesos, no? Més d'una ocasió amb vostè com a regidora, que s'estaven estudiant, no? I això com acabar d'adaptar la nova normativa i nous aspectes i el nou ús que cada vegada té més el transport públic, això a poder complir els horaris i el contracte que és de fa anys enrere, oi?
3: Sí. La situació del bus, que és que tenim una situació contractual d'un contracte de 15 anys que va començar el 2015 i acabar finalitzar el 2030. Llavors, el 2015, quan es va fer el itinerari, que és el que hi havia fins ara, la velocitat de Cubelles i el trànsit de Cubelles era molt diferent que el que ara. Hi havia molts menys vehicles, molt menys habitants i la circulació era 50 km per hora com a mínim a tota la població. Amb les noves limitacions de velocitat, que ara mateix estan a 30 o a 20, depèn de la zona, doncs al final era impossible seguir l'itinerari amb les parades que estaven actualment organitzades. Llavors, el que dintre, per no modificar el contracte, perquè és una cosa que no podem fer ara mateix, ni modificar el contracte, ni ampliar, ni el que ens ha hagut de fer és adaptar-nos al contracte i a la freqüència que teníem ara. Llavors, teníem dues alternatives, o era que en comptes de passar cada hora el bus, passés cada hora i 20, amb el qual també ja ho feia molt difícil per combinar-ho amb les escoles i amb Renfe, i que al final era un de 12 expedicions que hi ha ara, en passàvem a 9, llavors, per tant, perdíem expedicions, i l'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors, hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui, que el bus no passi pel centre, que era una cosa que, primer, que era més perillosa, perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unifica tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades. Mm-hmm. Hem reduït les parades.
2: I així
3: parades.
2: Es garanteix que els horaris són més fiables, no? Perquè
3: es garanteix.
2: La queixa principal, no?
3: Exacte. El problema ara principal és que com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8 i 20, ha de passar a les 8 i 20. Uh-huh. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat a fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més. M'hagués agradat poder ampliar, però bueno, paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs, perquè clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Mm-hmm. Aquest contracte ja era petit quan es va fer. Llavors, hem tingut que patir aquestes conseqüències al final d'aquest contracte, que s'han anat agreujant perquè bueno, doncs hi han hagut les bonificacions dels títols. Hi ha hagut molta més gent que gràcies a Déu, agafa el bus urbà, però això també ha dificultat que puguem arribar a tota la població.
2: Clar, s'entén que el recorregut, diguéssim, que garanteix que es pugui anar, diguéssim, del
3: centre.
2: Del Mestrader al mercat, o del mercat a l'estació, de l'estació a les Salines, posem per cas, o...
3: Sí, i que després que el recorregut que tu facis sigui el mínim, o sigui, que sigui en pla, que si tu et deixa el barri de mar, al final el barri marítim tot és pla. Si et deixa Mestrader, doncs que sigui amb la mateixa alçada que hi havia abans, no? Que no et deixi que tinguis que fer grans esforços per pujar un carrer o per baixar un carrer. Al final, el desplaçament és mínim i és ample. No volem fer que la gent pugui fer, la gent amb mobilitat reduïda, que hagi de fer grans esforços per poder moure's. Al final, tot costarà una mica d'adaptació, vale? Jo demano a la ciutadania que se vegi afectada per aquestes parades, que s'assessori, que truqui a l'Ajuntament, que nosaltres donarem informació, modificarem les parades, modificarem la senyalització, i amb les parades definitives que quedin, mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI. Perquè, bueno, pues que el contracte que tenim ara no ens permet fer més coses.
2: També s'havia parlat, no?, els últims mesos de trobar la manera de regularitzar l'autobús dels caps de setmana, no?, que continua passant. Per tant, entenc que tots aquests canvis de parades i d'horaris afectaran també els caps de setmana, però sí que faltava encaixar-ho també amb el contracte, oi?
3: Sí, aquesta empresa és la que està modificant aquesta situació i esperem que dintre de res estigui aclarida.
2: Per tant, el tema dels caps de setmana també es continua treballant seva regularització.
3: Sí, les parades seran les mateixes i el trajecte serà el mateix de dilluns a diumenge.
2: Jo em refereixo més a la contractació administrativa, en aquest cas no sé si s'ha pogut avançar.
3: Sí, s'està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
2: Molt bé, i bé, l'autobús, diguéssim, el vehicle continua igual, o sigui, això no hi haurà canvis fins que no es faci un nou contracte, diguéssim, no hi pot haver canvis en els altres aspectes, no?
3: Clar, és que al final és un minibús, no és un autobús a l'uso, no? Perquè al final, si haguéssim d'ampliar contracte, també hi hauríem de mirar temes de mobilitat, perquè igual hi ha alguns carrers que no hauria de passar, hem de mirar altres coses, llavors això és l'empresa que hem agafat, la que està mirant com han de ser les noves licitacions per poder... Són licitacions que són molt llargues amb el temps, s'han de fer molt ben fetes perquè puguin encabir totes les situacions futures que es puguin donar, que no ens torni a passar això d'agafar un contracte petit.
2: Clar, pensar més això també en les tecnologies que hi pot haver, en la manera en què la gent es mou pel carrer, no és la mateixa ara, no?, que fa només 10 anys, no?
3: Sí, ha canviat molt el tema d'informatització, el tema de tenir una aplicació que et digui per on va el bus, totes aquestes coses tecnològiques que en altres ciutats més grans hi són, poder adaptar-les i poder entrar a dintre la nova licitació que es faci aquí a Cubelles.
2: Que tenir un seguiment de si trigarà tant...
3: Exacte, saber en temps real... Vale. També és veritat que és que ens ha donat la conjuntura de que el servei de Rodalies funciona com funciona, vale? Que sí que s'han ficat nous busos de la Generalitat dels interurbans que també ens ajuden a arribar més a la zona metropolitana i tal, però que al final som conscients de que no arribem a tot arreu i que Rodalies també és un dels problemes que hauria de solventar-se.
2: Bé, amb això sí que de moment poques novetats hi ha, però sí que no, hi ha tot un pla de Rodalies també, que en aquest sentit sí que la principal novetat seria l'allargament de Rodalies Tarragona i aquí es podria anar cap a Tarragona també amb Rodalies, no? De cara al futur. És un pla que té la Generalitat. També.
3: Sí. I de mentre sí que és veritat que la Generalitat ha estat ampliant els serveis de busos interurbans i al final s'estan fent esforços per arribar, però bueno, no hi ha cap servei per carretera que pugui substituir Rodalies. Per capacitat és impossible.
2: Sí, per volum, per molts temes, sí. Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més sobre aquests canvis doncs, que afectaran l'autobús.
3: Bueno, tots els canvis sempre costen, vale? I sí que és veritat que a mi ens hagués agradat com a ajuntament poder oferir un servei més ampli, però actualment amb la contracta que tenim i amb les situacions legals que tenim no podíem fer una altra cosa, simplement adaptar el contracte que tenim a la situació, a la millor situació possible, i això és el que hem fet. No és la solució, no és la panacea, que diríem, però bueno, al final hem fet el que hem pogut i espero que funcioni.
2: Doncs bé, tothom atent doncs, aquestes informacions i dels canvis de parades i d'horaris de l'autobús, que a partir d'aquest mes d'octubre seran ja una realitat. Núria Planas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a tu.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: L'Ajuntament ha anunciat que tornen les Jornades Europees de Patrimoni. Seran els dies 9 i 10 d'octubre. Com sempre, són unes dates en què s'aprofita per acostar a la població la història local, els elements que perduren, els elements tant arquitectònics, culturals com socials que es mantenen a Cubelles i que formen part doncs, del patrimoni local. En parlem amb la regidora de Patrimoni, Renata Bedós. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: I bé, és unes Jornades Europees de Patrimoni que ara doncs, ja fa anys que es van repetint i que més o menys doncs, van canviant una mica el protagonisme del que s'hi explica, però que serveixen sobretot per això, no? per recordar, no? que Cubelles té tot un patrimoni que es pot anar visitant també durant tot l'any, però que es pot aprofitar aquests dies, no? per acabar-lo de donar a conèixer. Hem vist que sobretot doncs, hi haurà una jornada no? en què el protagonisme tindrà més els safarejos municipals com a espai que acollirà tot això i després una primera jornada en col·laboració amb els amics del castell en què també es donarà a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local. Vaja, què és el que doncs, us agradaria poder explicar durant aquestes jornades de patrimoni?
6: Doncs, com bé dius, cada any es fan les Jornades Europees de Patrimoni, que es fan aquestes jornades a nivell de tota Europa, els mateixos dies, i com ja fa uns anys, doncs Cubelles també ens afegim en aquestes Jornades de Patrimoni. Si cada any escollim com un lloc on poder fer aquestes jornades, l'any passat ja va ser més relacionat amb altres vegades ho hem fet amb el búnquer tant de la platja com el de la Mota. L'any passat també es va fer un concert a Can Travé del Cor Lirae i aquest any doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safarejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general. Com bé deies, el divendres sí que es farà aquesta jornada relacionada conjuntament amb els Amics del Castell, que recentment han celebrat els seus 25 anys des de la seva constitució i que als quals agraïm perquè sempre col·laboren amb tot el que és treballar amb l'Ajuntament per difondre i per protegir el patrimoni local i des de ja fa molts anys el que fan és el quadern cultural que està dintre del programa La Festa Major. I el que aprofitem aquest any, com hem fet en d'altres anys, és per fer la presentació d'aquest quadern. Aquest quadern aquest any és una evolució del paisatge de costa i municipi de Cubelles entre l'any 46 i 2025. Jo convido a tothom que revisi si té a casa el programa de Festa Major per veure'l i si no, doncs aquest mateix dia es repartiran també aquesta separata, aquest quadern cultural, perquè és molt interessant no veure com en aquests últims pràcticament 75 anys ha variat el paisatge de costa de Cubelles. I també vam aprofitar, perquè per diferents motius ho hem anat allargant, i volíem aprofitar per explicar qui va guanyar la beca d'investigació local i que poguessin explicar doncs, a quin consisteix el seu treball.
5: L'última convocatòria, oi, de la beca d'investigació local, també encara queda en pendent la publicació de l'anterior, no?
6: Sí, el que passa és que aquí l'autora també per diferents... recordem que la beca d'investigació local, justament el que es fa amb la beca és ajudar a persones a que puguin fer una investigació local, però la majoria d'aquestes persones, evidentment, no viuen de la beca, sinó que, a més, doncs, tenen les seves feines, les seves vides, i encara no s'ha acabat el projecte anterior. I esperem que, bueno, els que han guanyat la beca d'investigació local de l'última edició ja estan treballant, i esperem que l'any vinent doncs puguem presentar els dos projectes. Si el podem presentar abans del final d'any, a l'anterior el presentarem, i si no, doncs estem amatents a que la guanyadora pugui presentar el projecte.
5: Bé, no revelarem el tema, no? ni els guanyadors, en tot cas que la gent s'esperi, no? A partir del 9 d'octubre ja es farà pública aquesta decisió del jurat. Mm-hmm. Després, la jornada del dissabte, dia 10, sí que és la que es farà íntegrament als safaretjos municipals, tot i que també hi haurà doncs un recorregut pel centre de Cubelles, no? Que això també es va fent, no? Habitualment.
6: Es va fent habitualment, i la veritat és que funciona molt bé. Hi ha persones, tant persones que són de Cubelles de tota la vida, però que volen conèixer, no? A través d'aquestes visites, conèixer millor el patrimoni cubellenc, i també aprofitem en aquestes jornades per fer-lo. I després, a partir de 11:45 fins a 2:45, el que farem seran algunes activitats, i inclou també un espectacle de titelles, que ja el van fer, si no recordo malament, fa 2 anys, que va funcionar molt bé utilitzant l'espai dels safarejos, i crec que és una molt bona manera de que els més petits coneguin l'espai dels safarejos acompanyat amb les famílies.
5: Molt bé, i a més també el Cor Lirae, que en aquest cas a les 7 del vespre oferirà un concert i que també col·labora habitualment amb activitats de l'Ajuntament.
6: Col·labora habitualment, i a més s'adapten al tema al qual tractem, i en aquest cas doncs farem un... Ells, el primer concert que van fer el van fer als safarejos, per tant per ells era un lloc molt emblemàtic. L'any passat ho van fer a Can Travé, que també va ser molt bonic, però per diferents motius aquest any doncs ho fem als safarejos, i esperem doncs que puguem gaudir d'un concert als safarejos del Cor Lirae.
5: Mm-hmm. Molt bé, tota la programació, la gent qui la vulgui consultar, els horaris i tot plegat, ho trobaran a la web de l'Ajuntament, i dir també, no, que les activitats són totes gratuïtes, obertes, no, a tothom, i no cal inscripció prèvia, no? Cal mirar els horaris, i si et va bé t'hi acostes, no? I ja està. Aprofitem, però, per parlar de patrimoni, no? Ja que tenim l'excusa de les jornades europees de patrimoni, ens agradaria preguntar-li també quina és la situació dels elements patrimonials, no? Més destacats de Cubelles. Sí que sabem que, per exemple, les obres del castell estan a punt d'acabar, de la plaça del castell, i que això també obrirà la porta a aquestes restes romanes, no? Que s'hi van trobar, i poder recuperar també doncs l'espai de l'exposició del Jerry Rebel i del castell i tot plegat. En aquest sentit, suposo que també, tard o d'hora, és una part del patrimoni i no del nucli antic que podrem recuperar aviat, oi?
6: Sí, com si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades, i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure, o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Rivel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa. Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació, i estem treballant per poder fer per reanudar les excavacions al jaciment. Això és un resum que t'he fet. Com està el tema de patrimoni?
5: Doncs anem a estirar el fil. Que entra bé, que seria? Per fer alguna mena de pla director?
6: Sí, exacte, és per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer que entra bé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a que entra bé.
5: Bé, un pla director al final és com uns deures que tindran els futurs
6: governs. Els futurs governs, efectivament. Nosaltres posem les bases, igual que recuperem el que és les excavacions de la Mota, a l'espera de que veurem si els propers governs... Jo estic convençuda de que si nosaltres continuem dintre del govern, i fins i tot tenim l'alcaldia, continuarem amb aquestes excavacions i posant en valor el patrimoni local, que encara tenim deures a fer perquè hi ha una part que s'ha recuperat. també recordar, no?, de que a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona del que és l'àrea de cultura, hi ha una subvenció per poder també invertir en l'edifici de la ràdio, que estava posat com a edifici cultural, i per aquest motiu hem pogut...
5: Es diu el Casal de Cultura.
6: Clar, per aquest motiu, quan va sortir les subvencions de cultura i Diputació, doncs ens hem pogut presentar, perquè al final, no?, la ràdio i tot el que és comunicació audiovisual també forma part de la cultura, per tant, doncs és per això que hem pogut gaudir d'aquesta subvenció, que esperem que es pugui executar en breu.
5: I bé, també es toca amb una altra pota, que és la memòria històrica, sí. Però vaja, també tenim el fortí de la Mota, no? Hi ha les excavacions al costat, però també doncs, hi ha aquest element, no?, de la Guerra Civil que es conserva. No sé si podria fer cap intervenció allà per millorar-ho. Sí que del búnquer de la platja se n'havia parlat també, aviam si es podria també restaurar una mica o fer-hi alguna intervenció.
6: Sí, en aquest sentit, sobretot perquè era temes d'inversió, doncs això estàvem amatents amb la resta d'administracions públiques, tant per part de l'Estat pel tema del búnquer de la platja i per part de la Generalitat pel que fa al búnquer de la Mota. En aquest cas, de moment no hem aconseguit aquestes subvencions, per tant, de moment no hi ha prevista inversió, sí, en el jaciment, amb això sí que hem rebut una subvenció de la Generalitat i que posarem en breu en marxa, però pel que fa al fortí, doncs no, de moment no hem aconseguit subvenció. El que sí que hem tingut durant el llarg de tota aquesta legislatura és subvencions per part de Diputació de Barcelona respecte a activitats de memòria històrica, que amb això sí que hem anat fent diverses activitats. Vam fer en el seu moment les visites als búnquers de forma recurrent, hem fet també obres de teatre, com la que es va fer sobre el Rovira i Virgili i la que es va fer sobre el Pompeu Fabra, i també estem preparant altres obres de teatre i altres activitats. També recordar que donem suport a l'Institut Cubelles perquè puguin fer aquell viatge que fan vinculat amb memòria històrica i que fan Arles de Tec. Amb això aquests viatges tenen suport de l'Ajuntament, i també donem suport amb el que són les visites als espais de la Guerra Civil a Cubelles, que es fan a batxillerat, gràcies també al suport que rebem per part de l'Institut i l'interès que té l'Institut Cubelles en fer aquestes visites, que a més fa, tenim la sort de tenir el Joan Vidal, que a més de ser fill predilecte, doncs és un expert en la Guerra Civil aquí a Cubelles i podem fer totes aquestes visites. Per tant, durant aquesta legislatura la veritat és que s'ha fet molta feina a nivell de memòria històrica, sobretot si ho relacionem amb el que s'havia fet anteriorment, que pràcticament no era res, no? Per tant, jo personalment estic satisfeta sobre el que s'ha fet de memòria històrica, sobretot perquè el jovent recordi quina és la nostra història, sobretot en els temps en què vivim, que sembla que hi hagi, no?, com que alguns no recordem la història tal com va ser i l'estem endolcorant, i no va ser tan endolcorada com alguns pretenen explicar, i és important que el jovent ho sàpiga.
5: Bé, doncs hem fet un repàs també d'això, de la situació del patrimoni, aprofitant doncs que tenim a tocar aquestes jornades de patrimoni, que repetim, seran els dies 9 i 10 d'octubre aquí a Cubelles. Renata Bedós, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: Molt bon dia, Cubelles. Són les 10 de dilluns. Això vol dir que és hora de tertúlia i, com sempre, doncs, obrirem aquest espai dedicat a l'actualitat municipal, a l'opinió sobre les últimes notícies de l'actualitat local amb els nostres col·laboradors de la tertúlia de Ràdio Cubelles que ens acompanyen, com sempre, aquí a l'estudi central de l'emissora municipal. Us parla Pau Ramon, que serà aquí, doncs, faré de conductor d'aquesta tertúlia d'avui dilluns 5 d'octubre. I abans d'entrar amb els temes a comentar, anem a saludar els nostres tertulians d'avui, perquè tenim, per exemple, una estrena aquí a la tertúlia, que és en Pep Callau. Benvingut, Pep Callau, nou tertulià de Ràdio Cubelles.
1: Sí, doncs moltes gràcies. Els dilluns que em convoqueu miraré d'estar disponible, content. Arribo amb la pitjor veu del món, perquè arrossego tot això dels constipats llargs, però gràcies per convidar-me.
0: I bé, aquesta temporada encara no havíem comptat tampoc amb Susana Peix, que repeteix de les últimes temporades. Gràcies per ser nosaltres. Bon dia, Susana Peix.
2: Hola, bon dia, gràcies, igualment.
0: I ens tornen a acompanyar, com ja han fet en alguna de les tertúlies d'aquesta temporada, Lola Lorente, benvinguda, bon dia.
3: Hola, gràcies, què tal?
0: L'Oriol Pérez, bon dia, Oriol.
4: Molt bon dia a tothom.
0: I en Cinto Bel, Cinto, bon dia.
5: Bon dia a tothom, bon dia, Cubelles.
0: I amb tots ells comentarem, opinarem sobre les notícies més destacades de l'actualitat municipal. I bé, no podem deixar de parlar del temps, no? És un tema que, evidentment, no afecta només a Cubelles, però també a Cubelles, i, si us sembla bé, comencem parlant, doncs, del que ha passat aquest passat cap de setmana i també del que tenim ara mateix, doncs, al damunt, els efectes a Cubelles d'aquestes pluges, que avui estan sent intenses. Sí que en el capítol de dissabte hi ha hagut altres comarques que ho han patit molt més, fins i tot recordem que hi ha hagut dues víctimes mortals en aquests aiguats a Catalunya, que hi ha una persona també desapareguda. En el cas de Cubelles, ja dimarts passat van tenir uns primers aiguats que van deixar carrers inundats, passos tallats, i bé, doncs aquest cap de setmana i aquest dilluns tornem a tenir una mica el mateix panorama, no res greu, però sí que, evidentment, doncs, aquests efectes que en un municipi costaner, doncs, les pluges torrencials acostumen a afectar, doncs, això, molts carrers que acaben inundats, també, doncs, en algun cas algun garatge, però això, doncs, passa menys, i també passos tallats, els passos sota la via, que són soterrats, que queden tallats. Vaja, parlem en general primer, doncs, d'aquests efectes, no?, que tenen les pluges a Cubelles, i també què s'hi pot fer, no?, per anar-ho solucionant. Sí que anys enrere recordem que es van fer unes obres a tota la zona marítima que sí que eviten els problemes que hi havia abans, que quedava, doncs, pràcticament aïllat aquell barri. Ara, doncs, queda aïllat per altres motius, però els carrers, doncs, són més practicables, i la zona Verdagí potser seria la més afectada, no? Bé, com veieu els efectes de les pluges aquí a Cubelles, i també, doncs, com us afecten a vosaltres? Què en penseu? Cinto, endavant.
5: Ai, bueno, escolta, mira, jo el que veig que aquí a Cubelles sempre ha tingut el mateix problema, i penso que és un problema de difícil solució, perquè tota la zona de baix a mar, diguem, a la vora de la platja, tot és una zona inundable, 100% inundable, i sempre ho serà, perquè no hi ha una solució possible. No sé quina és l'estratègia que pugui tenir el govern municipal en voler a proposar alguna solució, però jo ho veig molt difícil, perquè ja dic, fa molts anys que jo he vingut aquí i he viscut en aquest poble, i sempre ha passat això, inundacions que amb més aigua, amb menys aigua, sempre han patit les mateixes circumstàncies, carrers anegats, difícil de passar, difícil d'evacuar les aigües que s'acumulen, i desgraciadament, doncs, mira, recentment vam tenir el desbordament del riu Foix, que també va afectar moltíssim, però vull dir, l'aigua és incontrolable.
0: I després parlarem del riu, si voleu, com un altre capítol, però així com a primer repàs, no?, de com han anat aquestes últimes pluges, aquest episodi de pluges. Susana, també.
2: No, jo penso el mateix que ell. No sé el vòrtex aquest que van posar, si també resolia alguna cosa d'això o no, perquè al final jo no sé per què serveix allò que van posar que no funciona, però si funcionés, això vols dir que resoldria? Jo pregunto si algú sap si això resoldria alguna cosa en referència a això, perquè és evident que el nivell freàtic és el que és, i la zona inundable ho serà tota la vida, aquesta i totes les de tot Catalunya. Vull dir que durant molts anys es va construir d'una manera, jo me'n recordo quan van fer el clavegram, que no n'hi havia, i suposo que és, no accepta tota l'aigua que passa, perquè el primer que salten són les tapes del clavegram, per tant, té molt difícil solució.
0: Però hi ha un altre tema d'urbanisme, no? Mig municipi està construït sobre terrenys inundables, no? Segons els mapes de la Generalitat, pel riu, també pel mar, i perquè són plans antics aiguamolls, i després hi ha això, no? La separativa de clavegueres i pluvials, i quan plou tant, no? L'aigua per on s'escola, no?
2: Clar.
0: Bé, Pep, endavant.
1: No, és un tema recurrentment complicat. La gent de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ja està contestant a totes aquestes preguntes a nivell de país. Ens hem d'acostumar, ens hem d'adaptar al canvi climàtic, porta això, ens estem tornant com una mica caribenys també amb els temporals, i Cubelles té unes afectacions concretes. Jo, dues coses molt concretes. La primera és que m'agradaria tenir informació com a ciutadà de quin és el pla municipal davant dels aiguats, amb una revista, amb una xerrada, amb un pla, saber què passa a Cubelles quan plou tant i què s'està fent, i després tenir aquesta mirada àmplia de perspectiva de ser molt cooperatius amb els municipis del litoral i amb els municipis de prop nostre. És a dir, aquest sentit comú que fa que si a Cunit, a Calafell, al litoral català passen les mateixes coses, reunions, reunions i més reunions. Què vol dir? Treball, treball i més treball, com a mínim per saber que estem enfocant un tema comú.
0: Sí, el tema de Protecció Civil l'has esmentat, dir també que fa poca estona tothom ha rebut una alerta, no?, en els seus mòbils. Nosaltres ja estàvem aquí, per tant, doncs hem arrencat la tertúlia, però vaja, que serà un tema que parlarem després, no?, que seria un segon apartat, que seria el de Protecció Civil. Primer, els efectes sobre els carrers, també.
3: I a mi m'agradaria també posar damunt de la taula que aquesta pluja que tenim avui al matí, ahir a la nit no constava a cap lloc. És a dir, no ha sortit.
0: El Metocat va avisar ahir al vespre, eh?
3: Correcte. Després, aquesta tren de pluges, com li diuen, o tren de tempestes que hem tingut aquest cap de setmana a tota Catalunya, que ha fet sobretot el Vallès, a nosaltres també durant la setmana, jo no he parat d'escoltar els experts del temps de Meteocat, sobretot, i tots coincideixen en el mateix. És a dir, no és un front que ve i que es preveu com ve, sinó és un problema de que tenim l'aigua del Mediterrani molt calenta i generen, segons com vinguin els vents, generen un excés i una evaporació i una humitat que provoquen aquestes tempestes tan grosses. Si us en recordeu, durant el cap de setmana parlàvem que hi havia una possibilitat d'un petit
0: mini huracà
3: mediterrani.
5: Sí, sí.
2: Clar. El que deia ell, no?, del caribeño, que estem
3: correcte,
2: en un lugar.
3: Correcte, ens hem d'acostumar a això de que possiblement no tinguem una dada de compte que pot ploure, sinó que de sobte et fot un patacat bastant, bastant guapo, i és provocat per això, tant el canvi climàtic com la temperatura que tenim actualment del Mediterrani. Com bé diu el Pep, és una cosa que s'hauria de coordinar entre les diferents administracions. T'agafo la paraula, és que des de fa molts anys, entre Cubelles i Cunit hi ha una riera allà que és que no hi ha manera que s'arregli.
0: El torrent d'en Pedro.
3: Correcte, i sempre que hi ha una pluja s'ha de tallar tant per una banda com per una altra, perquè
0: és un torrent.
5: No, però és un curs natural de l'aigua, vull dir que difícilment podràs buscar una sortida en això. Quan
3: sí, però
5: tot,
3: sí.
5: Tot al voltant són edificis, és una corrent natural.
3: Sí, però s'hauria de canalitzar, és a dir, no seria la primera vegada.
5: Ja està canalitzat.
3: No està canalitzat, està fet un nyap, és a dir, la frontera entre Cubelles i Cunit, sí. Mai s'han posat d'acord els dos ajuntaments de fer un arranjament, i això és el que s'ha de fer. I s'han de posar d'acord, tant un com l'altre. Perquè si vas cap allà, si et fixes, la construcció no és que estigui mal feta. I jo crec que està feta malament perquè està a diferent nivell. És a dir, Cubelles està a un nivell i Cunit està a un altre nivell. Tu quan vas cap allà amb el cotxe, si et fixes, has de baixar, per entrar cap a Cunit.
5: Sí.
3: I el que hi ha és aquesta frontera de la riera que quan baixa, ostres, baixa forta, i després triga molts dies en anar-se a l'aigua.
5: Queda acumulat
3: allà, i que després triga molts dies. És a dir, totalment d'acord, però les administracions també s'han de posar les piles en aquest tema. I en quant a la construcció, com deia el Pau, s'ha construït o no s'hauria d'haver construït, però clar, això ja està fet.
5: Ja està.
3: Això ja, què és el millor? Doncs el que diu la Susana, si es pot canalitzar, si es pot millorar, doncs és el que s'haurà de fer. Invertir diners, evidentment.
0: Lola, sí que els punts habituals on hi ha problemes acostumen a ser sempre els mateixos. El pas sota la via d'Arles de Tec, el pas per vehicles alts allà entre el passeig fluvial i l'avinguda de la Riera, i el carrer de la Millera, no? Perquè la via també fa una barrera natural i tota l'aigua de la zona verdegida, la carretera cap avall, va per allà i s'estanca, no? Fins que no acaba marxant, diguéssim, de manera natural.
3: El pas que dius tu ara acabo de passar per allà... I
0: la, el de la policia, diguéssim.
3: No, el de la policia, no, jo parlava de la costa del riu,
0: sí, sí.
3: Que és el pas per...
0: El par, pels camions.
3: Pels camions, doncs allà la claveguera que hi ha, la tapa de la claveguera, no sé com
5: sí,
3: es diu,
5: sí.
3: Estava ja...
2: Sí.
3: S'havia saltat. I ja estava tot acordonat un altre cop per la policia local, perquè és el que ha de fer.
4: Pero eso estoy pensando, que no hace falta estar en la zona de la playa. O sea, en la zona del bar de allí hay calles que se han restaurado, instalaciones y cosas que ahora se inundan y antes no. O sea, que deberíamos ir a mejor. Y ahora te encuentras que llegas de Barcelona y entras por la biblioteca y también ponen ahí una valla estos días de lluvia que no puedes pasar, tienes que ir haciendo un zigzag.
2: Pero era por la pluja, las tanques que hi
4: havia. Eso decía.
0: És perquè allà al carrer Barcelona és un punt on que ja s'ha destrossat més d'una vegada, que hi ha hagut les tanques durant mesos,
4: sí.
0: Que hi ha com un encaix, entenem, de pluvials i clavegram, que quan plou tan fort
4: sí.
0: Allò rebenta.
4: Sí,
0: no?
4: Pues
0: rebenta el terra.
4: Claro, sí. Igual que pues yo que sé, en los puentes, pues ponen las cintas para no pasar, que es lo más fácil. Pues ahí parece que ponen unas vallas y tienes que ir haciendo que al final la gente las quita y pasamos, porque al final pasamos todos. Pero que yo digo, deberíamos ir a mejor, porque en mi calle, por ejemplo, que la levantaron no una vez ni dos, no sé muy bien cómo diseñaron aquello, ahora es una piscina y lo que dices, se queda ahí el agua retenida hasta que... Pero vamos, que en su día, en el 2005-2006, ya hasta esa altura... Se inundaron, acordaros que cayó también una buena y se inundaron los parkings, que llegó a venir la televisión a filmarnos, o sea, se lió una buena, no hace falta estar en la zona de la playa, pero pienso
0: no, de
4: eso...
0: fet, ara està pitjor la zona entre la via i la carretera que de la via
4: exacto.
0: Cap al mar, que sí que es van fer reformes, un tanc de tempestes i tot
4: exacto.
0: Això.
4: Exacto, que deberíamos ir a mejor, no a peor.
0: Bé, de fet, la versió del govern és que el nou contracte de l'aigua, que recordem que té un parell d'anys, no? I hauria de fer tot un seguit d'obres que han de millorar, sobretot doncs, aquestes també situacions de pluges a la zona això, Bardagil, sobretot al voltant de l'Escola Bora del Mar i de l'Escola Bressol La Draga, que són els punts més inundables. També ara fa poc hi havia un mapa de instal·lacions públiques de Catalunya en zones inundables i deia, clar, és que n'hi ha milers.
4: Claro,
0: milers.
4: Acordaros.
0: Construïdes en zones.
1: Sí, sí. No havien fet massa cas.
4: Simplemente el paso de peatones que hicieron de la Renfe hacia el pueblo, acordaros que si lo hubieran hecho en el otro lado de la carretera, pues la gente podría caminar, pero como se inunda cuando llueve, pues vamos caminando por en mitad de la carretera igualmente. O sea, que no ha valido para nada.
1: Jo crec que una cosa paral·lela a això, que és tot el tècnic que es pugui fer s'ha d'anar fent. Estic convençut que els governs, Generalitat, Diputació de Barcelona i municipals, ajuntaments, salvant totes les cometes, faran tot el que puguin tècnicament per millorar la situació actual. Però després hi ha un tema, que és que ens haurem d'adaptar a això que està passant. És a dir, a que soni les alerts cada 5 minuts, que no ens moguem de casa, quan hi hagi un episodi de pluges que abans sorties i ara no ens morem de casa, que aquella gent que s'ha comprat una casa i s'ha fet una casa unifamiliar amb el grat soterrani i està en zones inundables, ara agafarà els plans i dirà, ostres, però aquí quan jo vaig comprar això, l'arquitecte ni la immobiliària no em van explicar que això d'aquí uns quants anys podia passar, i se'ls inunda el grat i el cotxe i els patinets. Vull dir, haurem de fer cas, hem de canviar una mica l'estil, no? Segur, segur, tots, encara que ens costi. Hem de canviar l'estil. Cada cop que hi ha una alerta, hem de variar l'estil. I ara mateix, una pluja forta, jo penso que ja és un perill gros sempre, que això, quan jo era més petit o quan tots érem més joves, bueno, ha plogut fort. Ara, una pluja forta és... Quedem-nos a casa, al tanto, tanto la canalla, al tanto la gent, pugem els avis al pis de dalt... Vull dir, totes aquestes coses que no són exagerades, jo penso.
2: No, i que tu dius que parlin amb els municipis dels costats, però jo penso que l'altre dia justament va haver l'hivern a Barcelona i estàvem uns gallecs i clar, em deien, és que han caigut quatre gotes per nosaltres, clar, i diu, i aquí s'ha col·lapsat la ciutat. O sigui, hi ha molts llocs, és com els terratrèmols, hi ha països on hi ha un terratrèmol de 5 i s'escauen totes les cases i països on hi ha un terratrèmol de 7 i no, és com si no passés res. Vull dir que al final... només es tracta això d'informar-se i de veure quines solucions hi ha i aplicar-les, no només fer les reunions o mirar, sinó realment després fer les accions, no?
5: Sabeu
2: perquè
5: què passa?
2: Segur que solucions n'hi ha.
5: No, si sap, perdona.
2: Sí.
5: Saps què passa? Que avui en dia tenim aquest gran problema, que és aquesta gran avinguda d'aigua, i això és un problema molt important. Però demà passat ja no ens en recordarem. No sé per què.
2: Bueno, sí, perquè
5: sempre passa igual,
2: perquè no és puntual, ara ja.
5: Exacte,
2: jo crec.
5: Vull dir, jo penso que això es tindria que mantenir, com tu dius, Pep. Aquí es tindria que mantenir ja una reunió amb els diferents municipis i buscar una alternativa i una possible solució a tot aquest problema. Sé que és un problema seriós, sé que és complicat de solucionar, però es tindria que mirar de buscar una sortida ja, perquè és una situació que es anirà repetint cada vegada més. Evidentment, ara vindrà una època d'hivern que les pluges aquestes no seran, però poder la primavera hi poden tornar i poder la tardor propera hi tornarem. Això abans passava només a València, a la zona d'Alacant. Vull dir, aquella zona era sempre que cada any hi havia la gota freda, que en deien, que sempre plovien allà i els hi caien 300 litres per metre quadrat. Però és que ara ja cauen tot arreu. No cal que estiguem solament pensant que caurà per allà o que no tornarà a passar. Mirem de buscar
3: allà, allà sí que el Llevant sí que era més habitual, però també aquí a Catalunya, tota la costa a partir de Mataró cap a dalt, també era típica
5: de riuades.
3: A Pineda sempre estava, jo me'n recordo que el meu pare, a Can Pau Descansi, sempre deia el mateix, no sé com la gent continua aparcant i emportant-se els cotxes a la riera de Pineda, perquè tothom sap que quan plou, allà els cotxes se'n van i acaben tots al mar.
2: I cada vegada
3: que plovia passava el mateix.
2: És veritat, és veritat.
3: Una miqueta de consciència també per part de la ciutadania.
0: Aquí el que fa patir més a la població, i també perquè ho tenim bastant fresc, perquè recordem que el 2025 vam tenir una riuada espectacular, abans ho havia comentat el Cinto, una riuada del Foix, evidentment, del riu Foix, que creu el municipi, en què en aquella ocasió doncs, el que és l'embassament del Foix no va ser capaç de retenir l'aigua i per tant doncs, va tirar avall, perquè hi va haver doncs, unes pluges molt fortes a la capçalera, perquè a Cubelles en aquella ocasió no va ploure tant, i l'aigua, recordem doncs, que va fer molt de mal a Cubelles, per sort no hi va haver víctimes personals. Des d'aleshores sí que hi ha un nou protocol, una nova actuació de l'Agència Catalana de l'Aigua, més preventiva, en què intenta tenir l'embassament per sota. Això s'ha notat en aquests últims aiguats, per exemple, el dimarts passat el pantà començava que estava al 54%, va acabar el capítol al 75% i el van aconseguir baixar al 65%, ara el tornem a tenir un altre cop, ja gairebé un altre cop al 75%, però encara hi ha aquest marge per si hi ha una crescuda, doncs sigui el mateix embassament el qui retingui aquesta aigua abans de que tiri avall, no? I després poder-la anar regulant d'una manera més sense violència, diguéssim, diguem-ho així, cap avall, no? Riu avall, i que el cabal de sortida doncs sigui menor. De fet, doncs, les dades actuals són que tenim 1.800 litres per segon de sortida, no? Que poden arribar fins a 3.000, segons la maniobra de l'ACA, i li estan entrant ja 1.800-1.900 litres ara al pantà, no? I s'espera que vagi a més, però es pot anar regulant, no? Millor que el que no es va fer el juliol del 2025.
5: No,
0: en
5: moment...
0: real no es va fer aquesta...
3: Sí, no, quan passen les coses normalment s'intenta millorar. Ara, fa un moment el Pep feia una referència de en cas de problemàtica greu, quin protocol tenim aquí a nivell municipal. Tu em corregiràs, si no estic confós, crec que està caducat.
0: Està pendent d'actualització, sí. És del
3: 2015, no, crec?
0: Del 2019 es va homologar, o sigui, des del 2019 tenim el DUPROCIM, que es diu,
3: correcte,
0: aquest document únic de protecció civil, i ara fa, doncs, no sé, des del 2023 o 22 que s'hauria, normalment cada 4 anys s'ha d'actualitzar.
3: Doncs això és una cosa que s'hauria de fer i s'hauria de fer bé i tenir-ho actualitzat. Com a municipi, tenir el teu protocol d'emergències actualitzat.
2: Sobre el tema del riu, s'ha fet alguna neteja de la llera o així per garantir que quan l'hagin d'obrir, perquè clar, tu dius, es va buidant i es va omplint, es va buidant. Si ve una dana o una pluja com les que han caigut a Granollers, que de cop i volta et cauen 300 litres per metre quadrat, això no serviria de res. Llavors, si han d'obrir a tope, s'ha mantingut o es manté o es fa algun tipus, no, de manteniment d'aquesta llera perquè no passi això, de que després arrossegui tot de troncs i tot de coses que no ha d'arrossegar, no ho sabem, no?
0: Bé, aviam, pel que es veu tampoc no, si vas per la carretera del pantà i veus el tros de riu, no? Del pantà cap avall, tampoc no hi ha molts elements, no? Sobretot perquè des del 2025 jo crec que es van portar molta cosa.
2: Però perquè s'ho van portar a la natura, no? Perquè són els treballs, no?
0: L'altre és el que ve de més amunt, no? Que aleshores, com que el pantà sobreixeix, és a dir, això, la riuada de Cubelles passa quan el pantà ja està al 100% i, per tant, ja sobreixeix, per tant, ja no saps...
5: No ho va poder controlar.
0: Exacte, el cabal de sortida ja és el que vingui...
2: Exacte.
1: Amb un problema històric, a veure si ho dic bé, el pantà hi ha un 30, un 40, un 50% de fangs sedimentats que impedeixen que totes les comportes primitives funcionin i per tant treballem amb que hi ha aquest nivell de fangs que valdria molts diners recuperar-lo, estem parlant d'això,
5: sí.
0: També, després hi ha un percentatge que no sabem quin és del volum que ocupen fangs que l'Agència Catalana d'Aigua mai no ho ha acabat de calcular, però sabem que hi ha uns fangs. I les comportes de desguàs, diguéssim, màxim, que serien aquestes des de que va entrar en funcionament, que ja no funcionen, perquè abans d'inaugurar el pantà hi va haver una riuada i es va taponar.
1: Sí, sí.
0: I després es va omplir d'aigua i ja no s'ha tocat més.
1: Una obra de l'època blanc i negre, fantàstic.
0: Sí. També es diu...
1: Queda inaugurada el pantà,
0: no? També es diu, no?, que els fangs que hi ha el que permeten és que sigui impermeable, perquè un problema que van tenir quan el van construir és que acumulaven l'aigua i l'aigua s'escolava cap avall i no era impermeable. I aleshores les riuades i aquests fangs han anat tapant els forats i per això ara l'aigua es manté i és impermeable, perquè no ho aconseguien, no aconseguien que fos impermeable quan el van construir. I bé, això és als anys 20, no? Fa més de 100 anys. I bé.
1: I la contaminació? Està contaminat permanentment? Per què està contaminat el pantà? Ara ho demano jo a la Viquipèdia del Ràdio... dels radioaficionats.
0: Bé, els experts entrevistats sempre han dit que és una contaminació orgànica, és a dir, que hi ha
5: natural,
0: tanta quantitat... És orgànica,
5: natural,
0: no és que una indústria...
5: Els propis sediments que hi ha, que s'acumulen un any rere l'altre, el que fan és contaminar l'aigua perquè l'aigua no circula, l'aigua no es mou, l'aigua no marxa d'allà, no es va renovant.
1: Val.
5: I automàticament es podreix l'aigua.
4: Pues lo que hablamos, no hay ningún tipo de mantenimiento.
5: No, clar, no, és el que estàvem parlant. Que...
4: Ningú.
0: Bé, de la infraestructura sí que n'hi ha.
4: Bon, ja.
0: De l'aigua no, però ja. De la infraestructura sí. I bé, i també les depuradores les han anat canviant amb els anys perquè l'aigua que arribi cada vegada sigui una mica millor, però clar, tot això val molts diners i...
1: Jo, a part de tot això que esteu explicant, que és superinteressant, coses que no sabia, hi ha tot un tema, a veure si us explica, hi ha tot un tema que el municipi veí, Cunit, amb l'alcalde que hi ha, sense definir colors polítics, és un senyor que és proactiu, que surt, que parla, que critica, que es queixa. Ara ho ha fet fa molt pocs dies amb el tema de sisplau, veïns, agafeu l'autopista, que és aquell tram fins al Vendrell, és gratuïta. I jo no sé si l'Ajuntament Històric de Cubelles crida, es queixa, es manifesta i apreta suficient, sí que ho sé, però ho poso en dubte, a les entitats superiors a l'ACA, més enllà de les grans problemàtiques del dia del problema, si hi ha una gota malaia permanent de queixa, perquè si no és Cubelles que apreta per tot per treballar el pantà, quins altres municipis ho han de fer? La Mancomunitat també potser, de la Garraf Penedès, però crec que hi ha una part d'això que també trobo a faltar jo.
5: Sí, però saps què passa? Que encara que et queixis molt a l'ACA, l'ACA és qui mana. I l'ACA et dirà... tranquil, ja buscarem una solució, tranquil, ja ho solucionarem, tranquil, ja ho farem. Jo veig això, penso això perquè aquestes grans institucions que controlen, sobretot, el flux de l'aigua, doncs l'aigua té un preu, l'aigua té un premi, l'aigua val uns diners, i aquesta gent doncs viuen d'això, i si l'Ajuntament de Cubelles o l'autoritat corresponent es queixa, ells diran, tranquils, ja t'ho solucionaré. Saps quan ho van solucionar? Quan va haver-hi la inundació, automàticament van buscar una possible solució per treure aigua del pantà. Si no hagués passat això, el pantà continuaria igual, ningú es preocupa d'això, perquè no hi ha hagut queixes, llavors no passa res. I com que va haver-hi una desgràcia, afortunadament no va passar res greu, però sí que va haver-hi una cosa, un fet important, llavors sí que s'hi han implicat.
1: Okay.
5: A partir d'aquí, tots tranquils,
0: Bé, sí que doncs, quan va fer un any de la riuada, aquest juliol passat, vam escriure a l'Agència Catalana de l'Aigua per si ens volien donar explicacions, també doncs, a les autoritats municipals, i no, cap de les dues bandes van voler fer cap valoració d'aquest primer any. Sí que ens van dir des de l'Agència Catalana de l'Aigua en un correu electrònic que continuaven amb els tràmits per tirar endavant tots els acords que s'havien fet en el seu moment, d'això, millorar el desguàs de l'embassament i aquest projecte de fer unes motes a la zona de Cubelles perquè l'aigua, quan arriba a baix, doncs no inundi tant la zona de l'entorn. Però bé, que tot això estava en redacció i en converses amb l'Ajuntament. És l'última hora que tenim, diguéssim, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que no van voler...
3: I els veïns continuem sense passera, que tenim la passera que no la tenim i estem també una miqueta cansats, A veure si la posen ja.
4: Al final ja se averiguó quin és responsable, no?
2: Sí, però igualment.
3: No, però es continuen posant pals a les rodes, és a dir, sí. des del Ministeri s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per fer la passera i aquí l'alcaldessa ha decidit que aquí no, jo vull que me la posis aquí. I el Ministeri ha dit, no, home, no, la passera d'anar aquí, que aquest terreny ho porto jo, i això, no, jo vull que me la posis aquí. I s'ha tornat a retrasar.
4: Vale.
0: Doncs mira, tens més informació que s'ha fet pública mai, perquè això no ho ha explicat ningú fins ara, però vaja, ja pues sí. Intentarem preguntar. Molt bé. Sí. Bé, seguim avançant, sí que evidentment doncs, aquesta qüestió dels aiguats sembla que ens acompanyarà encara uns dies i potser en tornem a parlar en la pròxima tertúlia, però seguim perquè tenim altres novetats, precisament doncs, avui mateix dilluns 5 d'octubre entra en vigor una reducció de parades del bus urbà de Cubelles per millorar la puntualitat. Què passava? Que fins ara doncs, no sabies a quina hora passaria el bus. Des de fa un parell d'anys que la situació era un desgavell, hi havia moltes queixes dels usuaris i des del govern municipal s'estava buscant una opció, però clar, el contracte està en vigor, és del 2015 fins al 2030 i finalment doncs, sí que aquesta setmana passada feia públic la regidora

0: Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. Uh-huh. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
1: I aleshores el que passa també és que clar, hi ha barris que ara tenen menys parades, però sí que s'ha buscat que siguin barris en què siguin més plans i que, per tant, doncs, desplaçar-se des d'una punta o l'altra fins a la parada doncs, no suposi grans esforços, diguéssim, o problemes de mobilitat importants pels usuaris, sobretot de més edat, o que tinguin problemes de mobilitat reduïda. I, per exemple, a Mastradé, que sí que hi ha desnivells més importants, s'ha buscat doncs, que hi hagi en el mateix desnivell, diguéssim, parades per anar a buscar l'autobús. Bé, què en penseu d'aquesta reorganització, reducció de parades i nous recorreguts de l'autobús urbà?
2: Home, jo penso que, mira, tot el que sigui millorar, millora. Però jo penso que això no és una gran solució. Perquè si tu treus parades, estàs traient possiblement una possibilitat de que hi hagin persones necessitades que tinguin accés a l'autobús perquè la distància els crea problemes. Això que vol dir que surts de casa teva, tens la parada a prop i arribes de seguida. Així la tens lluny, et costa molt més. I sempre parlo de les persones necessitades, les persones impossibilitades i persones gent gran. Ara, si tu vols tenir una gran solució amb treure parades, no sé quina és la gran solució que estàs donant, perquè en principi crec que estàs perjudicant a persones. Ubiques parades en altres llocs, treus mobilitat a les persones, en conseqüència crees un problema a aquestes persones.
3: Me parece que sea como de la primera parada a la última para llegar a tiempo a destino. Entonces han recortado el tiempo porque antes parece ser que podíamos circular a 50 por hora y ahora como hay que ir a 20 o a 30, pues todo se ralentiza y la solución que han encontrado ha sido...
2: ¿Y la culpa es de tenir més parades? ¿Se puede anar més a poc a poc o arribar a tard als llocs?
3: Parece ser que lo
1: único
3: que...
1: Si pares més...
4: Home, jo vull creure que abans de... que abans de treure aquestes parades han fet un estudi, han mirat quines parades puja més gent, a quines parades baixa més gent, la distància d'una parada a l'altra, per valorar efectivament...
3: Claro, i han modificat...
2: Tu t'ho creus, això que
4: bueno,
2: acabes de dir?
4: Has vist com he començat, no? Que vull creure. El que sí, i pensant en això, en sent optimista, i de que han fet un estudi i que han valorat quines es podien prescindir, quines do, i que les han ubicat correctament perquè els desplaçaments siguin equitatius per a tota la població, justament per a les persones que tenen discapacitat o això, una mobilitat reduïda, sí que aprofito per fer una petició, ja que hem fet un canvi de recorregut, que en aquestes parades, a banda de que les identifiquin bé, que posin un banc perquè
3: sí,
4: la gent pugui seure...
3: Lo ha comentado. Que
4: en algunes,
3: que
4: bueno, suposo que
3: bancos...
4: en moltes segurament no es podrà posar marquesina per les dimensions de la vorera, però que les facin el més còmodes possibles, perquè clar,
3: ara que esperar
4: ja
3: un
4: que han fet aquest canvi, doncs que aprofitin i facin això altre.
5: Jo estic plenament, quasi al 100% d'acord amb el que acabes d'explicar. És a dir, jo crec que sí que han parlat amb l'empresa concessionària i han fet una mica... L'estudi és a partir de la queixa permanent de que l'autobús no arribava mai ni mai. I crec que sí, per tant, una, això que han fet ara, notifica-ho bé, explica bé a la ciutadania quin és el nou recorregut, explica-ho des del Departament de Comunicació, que hi ha bons professionals, explica-ho bé, que la gent li arribi per terra, mar i aire el nou planell dels autobusos de la línia urbana, identifica bé les parades, fes-les una mica còmodes amb uns bancs, no cal una marquesina potser cada parada, potser no cal, uns bancs, i després digues que la Núria com a regidora a mi em mereix bastanta confiança, digues que d'aquí 3 mesos tornaràs a explicar el resultat i que estàs estudiant com va i on es queixa la gent i que ho demanes a la gent i que fas una enquesta. És a dir, complementa això dient ho posem en qüestió i d'aquí 3 mesos veiem si ha sigut millor o pitjor o si hem de retocar el retoc.
4: Molt bé. Totalment
6: sí. D'acord. Sí, això del bus és un marró. I des del meu punt de vista és una merda. El contracte que... Sí.
3: Va clar l'aigua.
6: Ho dic clar. És a dir, aquí a Cubelles, des que va desaparèixer la tèrmica, que es van perdre molts diners que entraven a l'Ajuntament, mm-hmm. L'autobús ha empitjorat moltíssim. Clar. Ha empitjorat moltíssim. I el contracte actual que es té de l'autobús és una nyapa, personalment. És a dir, és una qüestió personal meva. Aquí Oriol Pérez diu que aquest contracte està malament fet des de l'origen i ara s'estan posant una miqueta de parxes perquè almenys funcioni una miqueta bé.

0: Això s'arregla fent un altre contracte, com s'ha de fer i com pertoca.
1: El 2030, em sembla.
0: Sí, sí, ja, no, si és de traca, això.
1: Ja.
0: No, si és de traca, és a dir,
2: bé,
0: també...
2: El següent mandat, el 2030 és el següent mandat, tampoc estem parlant de...
1: L'últim any del següent mandat.
0: Però aquests contractes s'ha d'intentar no, que no siguin tan llargs. Que no siguin tan llargs. I en el cas concret d'aquest contracte és que, a més, hi ha una part que està a fiscalia. És a dir, hem de tenir-ho en compte, és a dir, que aquest contracte no contemplava el servei de caps de setmana, i el servei de caps de setmana es va contractar d'aquella manera rara, no sé qui, patatim patatum, a correu electrònic d'acabar allà, i s'està investigant perquè possiblement estigui amb un contracte raro. Per això dic, això del bus és un marrón, és un marrón, i tu deies la Núria Coado a explicar, evidentment, jo crec que seria un bon exercici de... Hem fet això i hem de valorar en 3, 4, 5 mesos i fer una valoració i posar-ho damunt de la taula. Aquí... La informació, perfectament, és que tothom tindria que tenir al seu mòbil el plànol amb les noves parades. Jo ho tinc perquè m'ho han enviat. Però crec que s'hauria de fer més extensiu i més publicitat.
3: I les parades estan identificades ja amb tot el, amb el recorregut i tot això.
2: Bé, el lloc no ho sabem, eh? Si tu vas pel carrer i potser vas amb una parada que ara per allà ja no passa, però encara hi ha el pal. I tot això s'ha de revisar encara. Eh?
1: Claro.
4: Seria interesante también la aplicación que hay en otras
3: municipios. Molta gent no se l'ha enterat i estarà esperant l'autobús allà.
4: Donde ves venir que llega el autobús. Y así estás pendiente porque sabes que va a llegar a X hora.
1: Bueno, ya también perdón.
0: Sí, sí, no, perdona. Y una última cosa. Referent a lo de la duració, al temps i tot això, jo me'n recordo aquí en aquesta tertúlia quan van canviar les velocitats que l'Àngels els va explicar que va agafar el cotxe i va dir vaig a respectar els límits pulcres de velocitat d'aquí a Cubelles.
4: No llegava.
0: I diu, per moments que li avançaven patinets, que clar, que... no és que s'hagi empitjorat, però sinó que la normativa actual, doncs, la velocitat que tenies abans per moure't per Cubelles s'ha canviat. Els vedents aquest que tenim doncs, també fan reducció de la velocitat, perquè
3: bueno,
0: tu imagina't el bus...
3: Ciutadans, no pels vehicles.
0: Sí, correcte, però tu imagina't el bus a la carretera amb els vedents...
3: Ja.
2: Bé, els ressalts s'ha dit des de la companyia que han sigut un problema perquè pels vehicles industrials han de frenar completament. Amb un cotxe normal sí que pots anar a una velocitat, però l'autobús, clar, porta gent, ha de frenar i aleshores fer a poc a poc el ressalt.
0: I alguna pot ser que estigui en peu.
2: Clar, per això, sí.
1: Això, tristament, aquest és el debat. Els ressalts es van fer d'una mena de manera a correcuita, se'n van posar milions a dintre del casc antic i no n'hi ha al carrer Torrelletes on visió, que és la P7 del petit i mitjà camell que de cap de setmana on els cotxes pugen a 120, els ressalts no es van tallar bé i per tant acumulaven uns tolls que ara s'han tallat a disco i una àvia que posi el peu allà se'l trenca.
0: No tots.
1: Alguns han fet, una costat. L'autobús va lligat als ressalts, és a dir, lo del tema del sentit comú i de treballar no a correcuita i de parlar i dialogar i de fer servir els tècnics municipals, que és un tema amb el que entro d'astral, no fer servir els tècnics municipals com lo de sempre, sinó assentar-los i dir els temps són nous, treballem d'una altra mena de manera, explica'm, és a dir, hi ha una mancança, sobretot més que de ressalts i de senyalítica a les parades de bus, hi ha una mancança de bon treball.
4: De comunicació, no?
1: I de bon treball. Hi ha una mancança de ganes, d'idea, d'il·lusió i de bon treball. Perdó.
5: No, tens tota la raó del món. Jo sempre m'he queixat del mateix. Vull dir, a vegades en aquest poble, en aquest ajuntament que tenim, falten ganes de treballar. Perquè la gent sembla que es conformen, ja tenen el seu lloc de treball, que és el govern municipal o l'oposició, inclús, i es sorprenen amb molta tranquil·litat.
3: Perdona? Em faràs fer aquí una trencar una llança pels funcionaris, que no totes les persones són iguals.
5: No parlo jo parlo en genèric, però en genèric sempre hi ha excepcions.
3: Ja, però justament no es pot generalitzar.
5: Però jo parlo en genèric, sempre hi ha excepcions.
3: O sigui, al revés, però jo penso que no, que potser el genèric és que la gent treballa i que hi haurà excepcions de gent que no treballa. Vull dir, i si no treballa la gent, doncs que siguin els seus caps.
5: Però si els caps ja els hi va bé, com està el tema? O sigui, és igual, si el problema ja el deleguen en el treballador, en l'empleat, i a partir d'aquí ja està.
1: D'aquestes dues coses que dos, estic a favor de la llança que trenques tu, eh?
5: És un
1: problema. No, però
5: no
1: t'enfadis.
5: Home, no, què coi.
1: És un problema polític. És a dir, el polític, la decisió política dialogada, consensuada, ha de ser clara a l'hora de ser transmesa, i ha de ser clara a l'hora de ser executada, i ha de ser clara a l'hora de ser exigida. Si aquesta això es converteix en un aigobarreig de mancances, de no idees, de fer-ho com sempre, de cop i volta l'estament funcionari, que jo no, en cap moment estic generalitzant, però si no hi ha noves directrius serà com sempre. I aquest poble és el poble de com sempre. Això. Com ho farem? Com sempre.
5: Com sempre.
1: Anem a fer, perdó, la 33a Setmana Cultural de Cubelles, que no ve el cas, però ningú se li ha acudit en 33 anys de posar un nom que no doni les altres setmanes de l'any, com els cubellencs som tontos, i la setmana cultural, que llegim llibres i anem a teatre, és una, i ningú se li ha acudit a posar... Vull dir, el com sempre en aquest ajuntament funciona i molt bé.
3: Bueno, jo et posaré un exemple, clar, que les portes de la biblioteca que estan trencades fa quant de temps fa? O sigui, de qui depèn això?
2: Bueno, s'han trencat intermitentment, eh?
3: No, però ara estan trencades. Des de fa 3 mesos... No, com a 3... És, la biblioteca ha quedat oberta la nit, eh? Perquè deu saltar una alarma. O sigui, tu pots anar a la nit i entrar a la biblioteca perquè la porta està tancada. Però fa molt de temps que està trencada. O sigui, s'han anat trencant intermitentment. Vale. Qui ha de qui depèn que això s'arregli? No? O sigui...
1: Patrimoni, cultura...
3: Bueno, la setmana passada es va caure... Que no sé si us vau assabentar. Bueno, sí, perquè us vaig enviar al grup. Es va caure una branca de l'arbre del davant de l'Ajuntament. Allà ningú s'ha assabentat. O sigui, em vaig assabentar jo perquè no podia sortir de casa. Jo he fet una instància demanant un informe tècnic perquè em diguin la salut d'aquells arbres, perquè fa un any van dir que estaven malalts i van decidir que només es podaven i que es mantenien. Doncs com això, hi ha 50.000 coses que es van sumant una rere l'altra i al final és com dir, bueno, hi ha alguna cosa que funcioni? Perquè això, tot el que fan és com, si es pot fer malament, es farà malament.
5: El que acaba de dir el Pep, anem fent. Vull dir, és igual, ja anem fent, no passa res. Clar, si és difícil trobar solucions a tota la problemàtica que tingui el poble de Cubelles...
3: Jo crec que no.
5: Però,
3: s'han de tenir ganes, ho has dit.
5: Ah, espera't, és que no m'has deixat acabar de rematar la jugada. Però vull dir, és això, és difícil, però amb ganes no és tan difícil.
3: Hi ha coses que es resolen fàcilment, eh? Sí.
2: Bé, si us sembla bé, seguim cap a altres notícies. Sí. Per exemple, la setmana passada vam poder entrevistar l'arquitecte de la sala de la Mota, en Josep Maria Pujol Torres, que va dir que ell ha rebut amb tristesa la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici, l'antiga discoteca, l'antiga sala multiusos de la Mota, i de fet ell defensa que se n'estudi la recuperació i proposa que es redacti un pla director o un pla estratègic i s'analitzi bé l'estructura que ell considera que ben conservada, perquè diu que bé, quan es va dissenyar i quan es va construir, que ell era el cap d'obres, doncs era una estructura molt robusta i que, per tant, doncs és difícil, ell considera difícil que s'hagi malmès l'estructura, que els danys que deu tenir l'edifici deuen ser superficials. Sentim un moment en Josep Maria Pujol Torres i de seguida comentem la notícia, així és com ell diu que va rebre aquesta decisió del govern local d'enderrocar l'edifici.
6: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, vale? Un 6 o 7 al canvi.
2: 6 o 7 milions d'euros.
6: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
2: I bé, com deia, pel que fa a l'estructura, ell explicava que es va construir una planxa de formigó d'un metre i mig de gruix a sota, a la base, per evitar el moviment dels fangs del riu, perquè recordem que allò és un terreny doncs, que està al costat del riu, forma part de la desembocadura pràcticament, i que de fet l'estructura es va pensar i construir per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i s'hagi abandonat tants anys. El sentim també i després comentem la notícia de seguida.
6: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé, el que no està bé és l'interior, que sembla... Jo mateix vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que que quan veus la imatge d'agressió, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
2: I bé, recordem que la versió del govern municipal que va explicar en el ple municipal en què es va acordar aquesta dotació de més de 320.000 euros per enderrocar la mota era que hi havia uns informes tècnics que deien que era més que reformar que tirar-ho a terra i fer després el que es cregués convenient, no? Que no s'hi posava el govern en què es fes després, però vaja, que consideraven que això seria menys costós per l'Ajuntament i s'evitarien els problemes que ara l'abandonament d'aquest edifici causaria, diguéssim, a la zona veïnal o al barri amb les condicions actuals. Bé, obrim bé, torn.
5: Deixeu-me dir només una cosa, petita o gran, és igual. Jo, la setmana passada, quan va sortir aquesta notícia de que havia sigut aprovat l'enderrocament d'aquest edifici, no em vaig mostrar a favor ni en contra. Vaig pensar, bueno, és una decisió, s'ha pres aquesta decisió de derrocar-lo i en aquests diners. Però una vegada escoltat l'arquitecte, he pres la meva decisió personal de dir aquest edifici s'ha de protegir i s'ha de buscar la possibilitat de reformar-lo. És un espai que a Cubelles li fa falta. No tenim llocs a on ubicar actuacions, activitats, que és gran. I llavors, reformar-lo, tenim 320.000 euros, no? Més o menys. Que és sí, el que costaria enderrocar. Moment. Uh-huh. Ja tenim aquests diners. Si em fan falta uns quants més, doncs els buscarem, no? Llavors busquem una subvenció, busquem la manera de trobar uns diners per poder-lo reformar, aquest local. Jo crec que, degut a que la seva estructura és molt viable i està bé, i es pot mantenir, i s'ha de mantenir, vull dir, jo crec, i tots penso que potser estareu d'acord amb mi, que això es tindria que recuperar aquest espai, aviam si és possible.
4: ¿Pero quién ha hecho el estudio que no ha contado con este señor, que fue el arquitecto y el que mejor valoración puede hacer de todo este tema?
5: Claro que sí.
4: Que me ha parecido entender que si la idea final es, por ejemplo, hacer viviendas, pues hay mucho terreno al lado para poder hacer lo que sea, pero la cuestión es mantener este edificio y restaurarlo. Porque lo que tú dices, si lo tiran abajo,
5: però, Lola,
4: va a ser...
5: Ja vam...
2: Menos terreny d'equipaments, eh? Allà un bloc de pisos no el poden fer.
4: Ah.
5: Però és que
2: poden
5: no
2: fer un hotel, per exemple.
4: Por ejemplo.
3: Que ens fa molta falta un hotel,
4: claro.
3: No? Un lloc per fer activitats i per tenir sala multiusos i tot això no ens fa falta. I que, a més, jo sentint l'arquitecte he sentit vergonya aliena, de com es va construir, de la manera que ho va haver de fer. Ell va ser cap d'obra perquè no li van posar cap d'obra. Jo he al·lucinat quan ho he sentit. Però veus, quan tu has dit això de... Quan vaig sentir la notícia vaig pensar... Jo saps què vaig pensar? Darrere d'això anirà Can Travé, anirà la Casa Estapé, anirà aquesta casa d'aquí al costat, perquè aquí a Cubelles hi ha aquesta cosa de anem adquirint edificis, els deixem que es caiguin i quan estiguin a punt de caure llavors els enderroquem.
5: Ja està.
3: I no tenim cinema, no tenim teatre i no tenim res de res. Llavors, hem de seguir així? Jo, o sigui, al·lucino, i jo també penso com tu que s'hauria de mantenir. Clar. És més, quan dius que hi ha aquests 300 i pico, potser aquests 300 i pico és d'una subvenció que només serveix per enderrocar. Vull dir que potser no tenim
5: bueno,
3: res, saps?
5: Bueno,
3: però que
5: busquin, diners,
3: però
5: llavors...
3: que busquin, que els busquin. Claro,
4: si no hay prisa, si es que no hay ningún plan para lo tiran, pero que hay que planteamiento tienen para el futuro.
3: Pues
1: jo crec que aquest és l'exemple més clar i últim de que els cubellencs i les cubellenques ens mereixem un govern que governi i un govern que gestioni bé. Aquest és un tema a mi m'incumbeix personalment. Fa un parell d'anys, tres, una regidora que ja va dimitir, va plegar de l'equip de govern, em va demanar que participés en un estudi amb uns arquitectes de Cubelles sobre la viabilitat de fer un projecte artístic, museístic en l'espai. Vam entrar, vam mirar. Ara he penjat un vídeo a xarxes fa molt pocs dies sobre aquest tema. És a dir, el problema ja no és enderrocar o no enderrocar. El problema és que l'Ajuntament, l'equip de govern, el senyor Hugué, que a més a la Mancomunitat té el càrrec de president d'Educació Mediambiental, quan tothom sap que rehabilitar és molt més econòmic que construir, que no se'n parli. És a dir, que el govern ara de pressa i corrents, per la queixa segurament d'alguns veïns del passeig marítim i per tant alguns vots que han vist que poden ser útils, un edifici que fa anys i panys que està d'aquella manera, jo hi he entrat ara fa una setmana i mitja, no es pot entrar, jo vaig entrar-hi, a mirar-me un altre cop, 320.000 euros d'aquest crèdit extra del pressupost que s'han aprovat, més 100.000 euros d'una subvenció de la Diputació de fa 2 anys que servien per enderrocar la mota. No se'n parla, no ho comenten, no ho obren, no es pot opinar. Igual sí que s'ha d'enderrocar la mota. Ara el que no es pot tolerar és que el govern municipal no expliqui, no ho obri, no faci diàleg o no presenti aquests informes que tu dius a favor o en contra. És absolutament brutal. I ha de sortir, i acabo, l'arquitecte de Vilanova a dir, ostres, si ja ho vam pensar perquè fos temporalment una de discoteca, una sala de festes, però després perquè fos una sala multicultural pel municipi. Clar. És un edifici interessant, molt interessant per les alçades, per fer moltíssimes coses. El problema real és no podem, a 7 mesos de les eleccions, decidir que enderroquem i allà penjarem un cartell que posarà què? Nou estadi per la final del Mundial Marroc-Espanya? No sé.
3: Home, és que jo penso que si la gent es queixa això que has dit, jo no crec que es queixin perquè estigui aquell edifici allà. Jo crec que es queixaran perquè és un niu de merda i perquè és un niu de
1: problemes. Hi ha uns forats, que hi entra gent, ja,
3: sí,
1: però tapia allò...
3: Que entren xavals, sí. Perquè jo sé d'una amiga meva que li van portar el nen estirant-li de l'orella d'estar sí. Aquí dintre, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors, i que és un perill, però es queixarien per això, sí. No pel fet de que aquell edifici estés allà, claro. Perquè és un lloc... Jo me'n recordo fa uns anys que es feia allò del Nadal, el parc de Nadal es va fer allà dintre.
1: I els concerts a fora.
3: Per això jo vull dir que és un lloc excepcional. Quan jo sentia l'arquitecte, jo m'anava imaginant aquell espai en actiu i deia... Quina població del nostre entorn té un lloc com aquest?
4: Sí, sí.
3: No?
2: Bé, nosaltres ho vam arribar a viure, no?
3: Sí, sí, clar. Vam viure la part de discoteca i de tot.
1: I de concerts a jardins. És a dir, jo amb l'arquitecte la setmana passada vaig tenir el gust de poder parlar bastanta estona, intercanviar fotografies, em va enviar molt material perquè és un tema que ens afecta. Els jardins, és a dir, tapiar la discoteca, tapiar els espais on hi ha forats, on hi entra gent a fer gambarrada, a passar-hi el vespre, a fer botelló, no, el que vulguis, tapiar i pintar façana d'un color neutre i endreçar els jardins de fora, treure les tanques perquè la gent hi pogués passejar, això sol, que són uns jardins interessants, palmeres, arbre exòtic, arbre molt alt. Jo no sóc arquitecte, no crec que valgués més de 50.000 euros endreçar la part exterior, que és, no només és la sala interior, és la sala interior grossa, tota la sala dels polivalents que hi ha al costat, la possibilitat de compartir i compartimentar, i tot l'espai de jardins exteriors, amb un escenari on es feien els concerts de festival reggae, festival de rock, és igual, festival de música clàssica. El que és trist és que hi hagi aquesta cosa de s'ha provat l'enderroc i punta.
3: Ja. No, és una pena. Però mira, Vilanova, perdona, a l'edifici de la Pirelli, al final faran una biblioteca. I jo durant molts anys havia sentit que aquell edifici no el tocaven perquè costava molts diners buidar-lo de la maquinària que tenia. Però al final el govern ha decidit que no, que tirar endavant amb un projecte cultural i faran, no faran només una biblioteca, faran un espai cultural que aglutinarà un munt de coses i aquí podien fer exactament el mateix. I si no pots amb tot, el que tu has dit, arregles l'entorn i després poc a poc vas fent per fases, anem fent una part, una altra part, una altra part i poc a poc, no ho faràs d'avui per demà, però poc a poc, doncs m'hi trobo una bona idea això que has dit.
1: Jo
0: no hagués enderrocat la xemeneia de la tèrmica, tu? A mi m'agradava.
5: Era una referència a la xemeneia,
0: sí.
1: Bueno, és patrimoni, és un les xemeneies de l'època industrial són béns locals que llavors també s'ha de
0: decidir. Jo no ho hagués dic que a mi
3: m'ha... I la lo del mar tampoc ho hauria estret. La
0: Dàrsena, això és canviar de tema, però és que aquells veïns d'allà no tenien platja. Tenien un problema. Amb la Dàrsena aquesta que hi ha, ara tindran platja.
3: Sí?
0: S'havien d'anar.
3: Però també...
1: I vinculat a això que has explicat tu, és a dir, el tema de la mota, ens hi hem de posar, de fet, s'ha aprovat una partida per enderrocar la mota, d'això a que enderroquin la mota passarà molt de temps i hi ha gent que estem disposats a posar tots els pals a les rodes, no per no enderrocar, per parar i dialogar i, sobretot, un nou equip de govern que pugui haver-hi a partir del maig de l'any que ve, que sigui una cosa molt més democràtica, se'n parli, però és tot el patrimoni, eh? Mm. És la casa de la Fundació Estapé. Què passa amb la casa de la Fundació Estapé, que s'està podrint i està caient? La casa al costat de la ràdio, que... L'edifici de la ràdio, he entrat avui per la porta i pensava, han canviat de lloc i no m'han entrat, perquè és com entrar en un, no, un túnel de Halloween, la porta, està tot molt vellet. Cantra bé, per favor, cantra bé. Però com és que encara no hem netejat els jardins i hem posat dos vigilants a les tardes i la gent pot anar a Cantrevé, no a dins les cases, a passejar-se per Cantrevé amb un parell de quiosquets, de food trucks, a fer passar i a les 11 es tanca. No, només hi fem horts urbans, que hi pugui anar molta gent a fer horts urbans, però el ciutadà normal no té aquest pulmó verd. És a dir, el patrimoni local ha estat amb una deixadesa absoluta, que qui n'ha de donar explicacions, perdoneu-me, és la regidoria de patrimoni. Hola, senyora regidora de patrimoni, què està passant?
3: Pues mira, a mi quan vaig fer coses a la meva façana, em van enviar el catàleg dels edificis patrimonials perquè deien que casa meva era un edifici patrimonial. Me'l van enviar obsolet de 20 anys, aquest document. I jo fent una cerca al Google vaig trobar l'actualitzat. Casa meva, evidentment, no és patrimonial, però Font del Lleó sí que ho és. I si veus com està la Font del Lleó, que fa autèntica pena el com està, que s'està podrint pels costats, llavors... una cosa més, o sigui, al final vas mirant i allà on rasques només que surt merda, i penses tant costa mantenir el que hi ha i si no, no ho compris. Fa molts anys va haver una proposta, i ho sé de primera mà, que va haver una proposta per entrar bé fer-ho privat i que allò pogués ser després cedit a l'Ajuntament per fer multitud d'activitats. Es van posar les mans al cap des del govern, que ni hablar, i mira, no, prefereixen que es caigui tot, prefereixen que es faci tot malbé.
1: No hi ha... Perdó, és que parlo molt jo. És el primer dia i vaig abandonat. Us poso un exemple molt ràpid de 15 segons. Jo fa molts anys, quan tenia 20 anys, em vaig presentar com a independent en unes llistes de Sant Joan de Vilatorrada, el poble que m'ha vist créixer, al Bages, amb unes llistes d'esquerres, i la regidora, la que anava al capdavant, li vaig dir, a nivell de cultura... Xita, Terres, Conxita, hem d'apostar pel teatre. Em diu, segurament apostarem per la música. Molt bé. Vam fer la campanya, va guanyar com a regidora, i amb el pressupost que tenia ella, el primer dia vaig dir, Xita, hem de fer una escola de teatre aquí al poble que sigui una cosa ben parida. I em va dir, no, Pep, hi ha aquest projecte per fer una escola de música, per això, m'ho va explicar. Jo no vaig quedar del tot convençut, però em va convèncer. Perquè hi havia un projecte. Allà es va fer una escola de música, que avui és una escola molt important a la comarca. És a dir, el criteri, el treball, el criteri, la il·lusió, el saber dialogar, el governar com els de segle XXI i no de segle XIX, és una necessitat i una urgència que tenim en aquest municipi tots els ciutadans i ciutadanes i que tenim amb mancança.
2: Bé, queden 5 minuts de tertúlia, per tant, doncs ja l'últim tema haurà de ser més breu. Té a veure amb esports, no sé si ho ha estat el cas, si heu llegit la notícia, vaja, que la Federació Catalana de Vòlei investiga uns incidents, bé, sembla ser que una batussa, una baralla que hi va haver en el partit del Club Voleibol Cubelles contra la Ràpita, que es va produir aquí al pavelló de Cubelles. Doncs hi va haver uns fets que diu que són molt greus, la federació, els dos clubs han fet els seus comunicats també respectius, i això s'està investigant i podria acabar doncs amb alguna mena de sanció cap a jugadors o fins i tot doncs cap al club on han passat doncs aquests incidents. Bé, és lamentable, també hi havia unes imatges que doncs es van en el YouTube perquè es va fer el partit, no? Però es va retallar el tros aquest perquè s'està investigant, per tant doncs tampoc no hem pogut veure exactament què va passar, però sembla ser doncs que hi hauria involucrada gent de Cubelles del públic amb jugadors de l'altre equip, i vaja, que serien uns fets molt lamentables i una situació de violència quan a més el vòlei, que no és un esport de contacte, diguéssim, i que encara sorprèn una mica més, no? Tot i que seria lamentable qualsevol mena d'esport, malauradament va passar aquí. No sé si molt breument doncs, no, també voleu fer alguns comentaris.
5: És el que tu dius, Pau. Vull dir, el voleibol és un esport que no hi ha contacte físic, per tant difícilment pot haver-hi un enfrontament entre dos jugadors, però em sorprèn. Que el públic...
2: No va ser amb el públic.
5: No, és que és aquesta la història. Em sorprèn que el públic fos el que creés el conflicte.
3: És que normalment és el públic, el que té el conflicte però, en tots els esports.
5: Però tot ve motivat per la gent del camp. Vull dir, en el futbol, decisions... quan dos s'emprenyen
3: no,
5: i es peguen...
3: Normalment és per decisions de l'àrbitre, que no els hi semblen bé o perquè es pensen que saben més, i normalment el públic és el que esperona i el que remou i que comença a fer...
5: Sí, sí, però és sorprenent.
3: Jo no, jo no deixaria entrar el públic en determinats esports quan comencen a...
5: El ping-pong,
3: no.
5: Tampoc.
3: Si hi ha aquest comportament, doncs fora tot el públic i es juga el partit sense públic, tu. Si no, la gent no sap comportar-se...
0: Si es van, produir els fets, és ja que hi ha que condemnar-ho, hi ha que...
3: Clar,
0: i si hi ha d'haver-hi alguna sanció, pues, s'ha d'acceptar, respectar, que si s'està investigant, doncs que s'investigui.
3: És una llàstima,
0: Jo no sé exactament què va passar, sí que puc dir una cosa. La meva filla va tornar del poliesportiu plorant.
1: Perquè estava allà, estava al partit.
0: Sí.
3: I va tenir, llavors sí que saps el que va passar?
0: No sé què va passar, és a dir, jo no estava, però jo sé que la meva filla va veure
5: la història,
0: una història, una moguda, sí, i van dir...
2: Violència segur que n'hi va haver.
0: I ja se'n van marxar, ja em té 13 anys.
3: Quina pena per això.
0: Llavors, no puc dir res més, però aquestes coses no poden passar. Per què? Perquè no donem bon exemple als nostres fills i a les nostres filles. No pot ser que els nens hagin de veure per problemes de públic fets violents i, a més, en un esport.
3: Generalment és el que et dic, jo els meus que juguen a hockey, que sí que és de contacte, però els que no tenien problemes eren a la pista, justament. O sigui, sempre ve del públic, perquè és un esport de contacte.
4: Pero fíjate, estamos hablando de eso, no de lo bien que jugaron, de cómo
5: nanos,
4: son de deportistas, no estamos hablando de ellos.
5: Tu fixa't, els nanos que juguen a hockey, i els meus han jugat a hockey, tenen un arma a la mà, que és l'estic, i no el fan servir mai. No. Abans s'empenyaran, abans es fotran un cop de puny, es donaran una patada, el que tu vulguis, però l'estic no el fan servir mai.
2: Molt bé. Bé, gràcies, gràcies, Cinto, ho sento, però
1: no ha tingut que fer servir l'estic al Pau tampoc.
2: No, jo,
1: per tallar-nos, vull dir.
2: Jo amb uns dits fent de tisora ja en tinc prou per avisar-vos. També, doncs, dues últimes hores. Recordem, doncs, que a l'inici d'aquesta tertúlia rebíem una alerta als mòbils. Per tant, molta precaució qui ens estigui sentint en directe, doncs, amb la situació que es puguin trobar, sobretot, doncs, si poden evitar-ho que no es moguin. I després, l'altra, que hi ha hagut convocatòria d'eleccions. 29 de novembre hi haurà eleccions generals a les Corts espanyoles, al Congrés espanyol, i doncs això també obre ara tot un calendari de període electoral, recordant també, doncs, que hi haurà municipals l'any que ve. Bé, amb aquestes dues notícies d'última hora tanquem aquí la tertúlia. Moltíssimes gràcies a Cinto Bel, Susana Peix, Pep Callau, Oriol Pérez i Lola Lorente. Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.
2: I bon dia. Que vagi bé.
7: Tu sonrisa també està incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
8: Radio Cubelles, la radio que ens fa sentir.
9: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
10: Ràdio Cubelles.
9: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia. Avui no sé si la valoració al final serà de viure millor o de quanta feina em donen. Per què? Doncs perquè en la recerca d'una alimentació equilibrada, natural, que en sigui el més saludable possible, ens cal anar a comprar amb guia. Amb una guia perquè puguem interpretar bé les etiquetes dels aliments. Els ingredients que hi ha en un producte, interpretació és molt laberíntica. Donem, doncs, unes pistes per trobar la sortida del laberint. Escollir entre els molts productes semblants que s'ofereixen al supermercat és, doncs, això, un laberint. Les opcions d'aliments bàsics, com per exemple el pa o la llet, s'han multiplicat. Cada vegada el ventall d'elecció és més extens i decidir-se a vegades es fa complicat. Una bona manera de decantar la balança cap al costat o l'altre és mirar les etiquetes dels diferents productes, comparar-les i agafarà el que s'ajusta més a les necessitats nutricionals de cadascú. Però cada vegada interpretar-los es fa més difícil, perquè els aliments processats inclouen una llarga llista d'ingredients, alguns dels quals són additius que s'associen a una xifra o a un nom tècnic. I és complicat separar la informació tècnica entre elles per veure quins són perjudicials i quins no ho són. I quins, fins i tot estan a la llista dels ingredients que es consideren additius, són saludables o no. Diversos experts en nutrició ens han donat pistes per elaborar aquest sistema fàcil de selecció que permet entendre les etiquetes dels aliments i sortir del supermercat amb el convenciment d'haver escollit la millor opció. El primer que cal saber és que la part del davant de la gran majoria de productes processats és màrqueting i que s'ha de llegir al revers, la part del darrere, on hi ha els ingredients per conèixer del cert el que els composa. Això ens ho expliquen els dietistes i nutricionistes de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que l'embolcall prometi que un aliment és baix en sal, ric en fibra, biològic, natural o casolà, s'ha de llegir l'etiqueta, ja que això són reclams. A qui no li ve de gust una cosa que hauria pogut sortir dels fogons de la iaia? Que podem conduir a interpretacions equivocades. Les etiquetes tenen tres funcions elementals. La primera és informar sobre quins ingredients conté un aliment. La segona funció seria protegir el consumidor d'intoxicacions i reaccions al·lèrgiques amb el llistat dels al·lergens, la data de caducitat o el consum preferent. I la darrera és l'elecció, ja que permet comparar productes similars i escollir el que més s'ajusta al que ens demana, la necessitat del moment. A Europa, la taula nutricional ha d'incloure, per obligació, el valor energètic, els greixos saturats, els hidrats de carboni, els sucres, les proteïnes i la sal. Per llei, s'han de col·locar a la llista per ordre decreixent. L'ingredient que més presència té va al primer, i el que n'hi ha menys quantitat, cada vegada més avall, fins a l'últim, que és el que n'hi ha doncs, gens o traces. Aquestes informacions s'han de donar referides a cada 100 grams, és a dir, a quin tant per cent de cadascú d'aquests components hi ha en 100 grams del producte. I així es poden comparar realment el que ens aporta cadascú. Abans de comparar productes, però, el més important és fixar-se en la denominació de l'aliment que hi ha just abans del llistat d'ingredients i que ens permetrà saber què és exactament aquell producte en qüestió. Per exemple, moltes marques que s'anuncien com a formatge ratllat a l'embolcall en realitat són un preparat làctic per fondre o per gratinar. I això només es pot saber consultant la denominació de l'aliment que hi ha just abans dels ingredients. Els additius són un dels elements que genera més dubtes, aquells ingredients que s'identifiquen amb la lletra E i un número. És com si ens donessin informació de part del dimoni, com si tots fossin dolents, però en realitat és només el sistema per identificar els additius a la Unió Europea. Abans de fer-los servir, s'avalua la seva seguretat i, tot i que alguns poden ser sintetitzats, altres corresponen a substàncies naturals. Per exemple, el E300 és vitamina C, rica, bona, abundant i que pot procedir de les taronges. El E440 són les pectines. Les pectines són fibres de fruites que donen consistència a un producte. L'E322 són les citines, un emulsionant que generalment s'obté de la soja o de l'ou. I l'E160 és licopè, un antioxidant procedent del tomàquet que es fa servir per la conservació de productes. Per altra banda, el fet de que vinguin nomenats d'aquesta manera ens desperta les alarmes de la quimiofòbia, que s'ha instal·lat a partir de determinades maneres de pensar o de parlar sobre el menjar saludable i ecològic. En aquest sentit, els experts ens recorden que tots els additius permesos són segurs i estan validats per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. De fet, en molts casos, són completament imprescindibles per poder aconseguir determinats productes alimentaris. El que sí es manté com a precaució es fa per a les persones que pateixen problemes digestius o al·lèrgies plurals, més d'un aliment, les plurialèrgies, perquè els additius com nitrats i nitrits tenen més d'una classificació, estan presents a les carns processades, el glutamat monosòdic, el E621, tenen certs colorants artificials, o els sulfits, que ocupen 8 ratlletes de l'escala de la classificació E, i que, tot i estar completament prohibits per tothom, es troben colats i poden causar-nos problemes. El rècord està en mans dels ultraprocessats. Adverteixen els experts que és on cal vigilar més i que l'etiqueta nutricional és la millor eina per detectar-los. Els principals senyals d'alarma són llistats d'ingredients molt llargs, la presència d'ingredients irreconeixibles, que serien múltiples additius, l'ús d'olis refinats i l'utilització de xarops. Acostumen a ser productes amb excés de sal, greixos inadequats i molts sucres. Aquí és fonamental saber diferenciar sucres naturals que es presenten en un aliment, com per exemple la lactosa és el sucre de la llet, la fructosa és el sucre de la fruita i han d'aparèixer com a sucre natural, i els sucres afegits, que són la sacarosa o els xarops, que seran per enriquir la quantitat de sucre amb poca quantitat de preparació, o els xarops, que a més li poden afegir a l'aroma i al color d'aquells aliments del qual se diu que venen. Els ultraprocessats són productes fabricats per la indústria alimentària i contenen normalment molt poca matèria primera. S'obtenen de més de 4 ingredients que mai o molt rarament trobaríem en una cuina. Cada cop hi ha més evidència científica que el consum d'aquests aliments va en detriment de la salut humana. I no és que perjudiqui un sol orga, perjudica tots i cadascun dels orgues i es relaciona amb l'epidèmia actual de malalties cròniques, com l'obesitat, el sobrepès i la diabetis tipus 2. També amb les cardiopaties, càncer i depressió. Tot i que no hi ha dades de quants ultraprocessats consumim a Catalunya, es calcula que Europa i els Estats Units arriben a representar entre el 25 i el 60% de l'aportació energètica de la dieta diària. Es tracta de les begudes ensucrades i energètiques. Prepareu-vos, que la llista és llarga. La brioixeria, el pa de motlla industrial, les galetes i els cereals ensucrats de l'esmorzar, les patates xips i similars, els iogurts de gustos, el menjar porqueria, els snacks, les carns processades, els làctics industrials i els plats precuinats, entre altres. Tots tenen gustos molt intensos, envasos i embalatges atractius. Són fàcils i ràpids de consumir, duren molt de temps al rebost, sense fer-se malbé, i sense estar deixats de la mà de les fantàstiques campanyes publicitàries molt potents que s'adrecen sobretot al consum d'infants i adolescents, on són cossos més tendres i susceptibles de sofrir els efectes indesitjables i on quedaran arrelats per més temps el tema dels hàbits de menjar-ho, que és la part més dura de corregir, aquells aliments, la ingesta dels quals ens porta a un hàbit difícil de trencar i a una empremta profunda en la nostra memòria gustativa. A banda de les etiquetes, a l'embolcall d'alguns productes envasats que es venen al supermercat i llegim el Nutri-Score. És un sistema d'etiquetatge que complementa la clàssica taula nutricional. És molt fàcil d'identificar perquè és de colors i de colors cridaners. Figura a la part frontal de l'aliment i es presenta amb una escala de colors que van a tipus semàfor. Un verd molt intens, un verd més clar, el groc, el taronja i el vermell. El vermell, evidentment, és el de més risc. El verd més fosc és el desideratum, allò que ens porta directament a la salut. A vegades, tanta informació ens acaba col·lapsant. Guiteu quantes coses hem parlat de mirar. De l'ordre de la llista, de la llista, de la situació de la llista, del component de la llista, de la campanya de màrqueting. I a sobre ja acabem amb un catàleg de colors. Moltes d'aquestes aplicacions que podem trobar, perquè a més ens hem deixat el QR, que ara també es porta molt per saber quin de tots és el nutrient que ens està preocupant, o el additiu també, no, és terrorífic. No es necessita ser nutricionista tots per interpretar les etiquetes si sabem on mirar. Així mateix, el més essencial és no deixar-se portar pels reclams i fixar-se en la informació de les etiquetes, ara que ja tenim unes quantes pistes per interpretar-les. Realment, anar al supermercat pot arribar a ser una aventura, tot un viatge, però quan el destí és la nostra pròpia salut, és una bona raó per viatjar.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
4: L'Ajuntament ha anunciat que tornen les Jornades Europees de Patrimoni. Seran els dies 9 i 10 d'octubre. Com sempre, són unes dates en què s'aprofita per acostar a la població la història local, els elements que perduren, els elements tant arquitectònics, culturals com socials que es mantenen a Cubelles i que formen part doncs, del patrimoni local. En parlem amb la regidora de Patrimoni, Renata B2. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I ves unes jornades europees de patrimoni que ara doncs, ja fa anys que es van repetint i que més o menys doncs, van canviant una mica el protagonisme del que s'hi explica, però que serveixen sobretot per això, no? per recordar, no? que Cubelles té tot un patrimoni que es pot anar visitant també durant tot l'any, però que es pot aprofitar aquests dies, no? per acabar-lo de donar a conèixer. Hem vist que sobretot doncs, hi haurà una jornada no? en què el protagonisme tindrà més els safaretjos municipals com a espai que acollirà tot això i després una primera jornada en col·laboració amb els amics del castell en què també es donarà a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local. Vaja, què és el que doncs, us agradaria poder explicar durant aquestes jornades de patrimoni?
5: Doncs, com bé dius, cada any es fan les Jornades Europees de Patrimoni, que es fan aquestes jornades a nivell de tota Europa, els mateixos dies, i com ja fa uns anys, doncs Cubelles també ens afegim en aquestes jornades de patrimoni. Si cada any escollim com un lloc on poder fer aquestes jornades, l'any passat ja va ser més relacionat amb altres vegades ho hem fet amb el búnquer, tant de la platja com el de la Mota. L'any passat també es va fer un concert a Can Travé, del Cor Lirae, i aquest any doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safarejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general. Com bé deies, el divendres sí que es farà aquesta jornada relacionada conjuntament amb els Amics del Castell, que recentment han celebrat els seus 25 anys des de la seva constitució i que als quals s'agraïm perquè sempre col·laboren amb tot el que és treballar amb l'Ajuntament per difondre i per protegir el patrimoni local i des de ja fa molts anys el que fan és el quadern cultural que està dintre del programa La Festa Major. I el que aprofitem aquest any, com hem fet en d'altres anys, és per fer la presentació d'aquest quadern. Aquest quadern aquest any és una evolució del paisatge de costa i municipi de Cubelles entre l'any 46 i 2025. Jo convido a tothom que revisi si té a casa el programa de Festa Major per veure'l i si no, doncs aquest mateix dia es repartiran també aquesta separata, aquest quadern cultural, perquè és molt interessant no veure com en aquests últims pràcticament 75 anys ha variat el paisatge de costa de Cubelles. I també vam aprofitar, perquè per diferents motius ho hem anat allargant, i volíem aprofitar per explicar qui va guanyar la beca d'investigació local i que poguessin explicar doncs, a quin consisteix el seu treball.
4: L'última convocatòria, oi, de la beca d'investigació local, també encara queda en pendent la publicació de l'anterior, no?
5: Sí, el que passa és que aquí l'autora també per diferents... recordem que la beca d'investigació local, justament el que es fa amb la beca és ajudar a persones a que puguin fer una investigació local, però la majoria d'aquestes persones, evidentment, no viuen de la beca, sinó que, a més, doncs, tenen les seves feines, les seves vides, i encara no s'ha acabat el projecte anterior. I esperem que, bueno, els que han guanyat la beca d'investigació local de l'última edició ja estan treballant, i esperem que l'any vinent, doncs, puguem presentar els dos projectes. Si el podem presentar abans del final d'any, a l'anterior el presentarem, i si no, doncs estem amatents a que la guanyadora pugui presentar el projecte.
4: Bé, no revelarem el tema, no? ni els guanyadors, en tot cas que la gent s'esperi, no? A partir del 9 d'octubre ja es farà pública aquesta decisió del jurat. Mm-hmm. Després, la jornada del dissabte, dia 10, sí que és la que es farà íntegrament als safaretjos municipals, tot i que també hi haurà, doncs, un recorregut pel centre de Cubelles, no? Que això també es va fent, no?, habitualment.
5: Es va fent habitualment, i la veritat és que funciona molt bé. Hi ha persones que són de Cubelles de tota la vida, però que volen conèixer, no?, a través d'aquestes visites, conèixer millor el patrimoni cubellenc, i també aprofitem en aquestes jornades per fer-lo. I després, a partir de 11:45 fins a 2:45, el que farem seran algunes activitats, i inclou també un espectacle de titelles, que ja el van fer, si no recordo malament, fa 2 anys, que va funcionar molt bé utilitzant l'espai dels safarejos, i crec que és una molt bona manera de que els més petits coneguin l'espai dels safarejos acompanyat amb les famílies.
4: Molt bé, i a més també el Cor Lirae, que en aquest cas a les 7 del vespre oferirà un concert i que també col·labora habitualment amb activitats de l'Ajuntament.
5: Col·labora habitualment, i a més s'adapten al tema al qual tractem, i en aquest cas, doncs, farem un... Ells, el primer concert que van fer el van fer als safarejos, per tant per ells serà un lloc molt emblemàtic. L'any passat ho van fer a Can Travé, que també va ser molt bonic, però per diferents motius aquest any, doncs, ho fem als safarejos, i esperem, doncs, que puguem gaudir d'un concert als safarejos del Cor Lirae.
4: Mm-hmm. Molt bé, tota la programació, la gent qui la vulgui consultar, els horaris i tot plegat, ho trobaran a la web de l'Ajuntament, i dir també, no?, que les activitats són totes gratuïtes, obertes, no?, a tothom, i no cal inscripció prèvia, no?, cal mirar els horaris, i si et va bé t'hi acostes, no?, i ja està. Aprofitem, però, per parlar de patrimoni, no? Ja que tenim l'excusa de les jornades europees de patrimoni, ens agradaria preguntar-li també quina és la situació dels elements patrimonials, no?, més destacats de Cubelles. Sí que sabem que, per exemple, les obres del castell estan a punt d'acabar, de la plaça del castell, i que això també obrirà la porta a aquestes restes romanes, no?, que s'hi van trobar, i poder recuperar també, doncs, l'espai de l'exposició del Charlie Rebel i del castell i tot plegat. En aquest sentit, suposo que també, tard o d'hora, és una part del patrimoni, no, del nucli antic, que podrem recuperar aviat, oi?
5: Sí, com si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades, i una part sí que seran visibles, l'altra serà... estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient, doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure, o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charlie Rebel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa. Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació, i estem treballant per poder fer per reanudar les excavacions al jaciment. Això és un resum que t'he fet. Com està el tema de patrimoni?
4: Doncs anem a estirar el fil. Can Travé, què seria? Per fer alguna mena de pla director?
5: Sí, exacte, és per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
4: Bé, un pla director al final és com uns deures que tindran els futurs
5: governs. Els futurs governs, efectivament. Nosaltres posem les bases, igual que recuperem el que és les excavacions de la Mota, a l'espera de que veurem si els propers governs... Jo estic convençuda de que si nosaltres continuem dintre del govern, i fins i tot tenim l'alcaldia, continuarem amb aquestes excavacions i posant en valor el patrimoni local, que encara tenim deures a fer perquè hi ha una part que s'ha recuperat. També recordar, no?, de que a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, del que és l'àrea de cultura, hi ha una subvenció per poder també invertir en l'edifici de la ràdio, que estava posat com a edifici cultural, i per aquest motiu hem pogut...
4: Es diu el Casal de Cultura.
5: Clar, per aquest motiu, quan va sortir les subvencions de Cultura i Diputació, doncs ens hem pogut presentar, perquè al final no, la ràdio i tot el que és comunicació audiovisual també forma part de la cultura, per tant, doncs és per això que hem pogut gaudir d'aquesta subvenció, que esperem que es pugui executar en breu.
4: I bé, també...

0: de la Generalitat i que posarem en breu en marxa, però pel que fa al Fortí, doncs no, de moment no hem aconseguit subvenció. El que sempre hem tingut durant el llarg de tota aquesta legislatura és subvencions per part de Diputació de Barcelona respecte a activitats de memòria històrica, que amb això sí que hem anat fent diverses activitats. Vam fer en el seu moment les visites als búnkers de forma recurrent. Hem fet també obres de teatre, com la que es va fer sobre el Rovira i Virgili, i la que es va fer sobre el Pompeu Fabra, i també estem preparant altres obres de teatre i altres activitats. També recordar que donem suport a l'Institut Cubelles perquè puguin fer aquell viatge que fan vinculat amb memòria històrica i que fan Arles de Tec. Amb això, aquests viatges tenen suport de l'Ajuntament, i també donem suport amb el que són les visites als espais de la Guerra Civil a Cubelles, que es fan a batxillerat, gràcies també al suport que rebem per part de l'Institut i l'interès que té l'Institut Cubelles en fer aquestes visites, que a més tenim la sort de tenir el Joan Vidal, que a més de ser fill predilecte, doncs és un expert en la Guerra Civil aquí a Cubelles, i podem fer totes aquestes visites. Per tant, durant aquesta legislatura, la veritat és que s'ha fet molta feina a nivell de memòria històrica, sobretot si ho relacionem amb el que s'havia fet anteriorment, que pràcticament no era res, no? Per tant, jo personalment estic satisfeta sobre el que s'ha fet de memòria històrica, sobretot perquè el jovent recordi quina és la nostra història, sobretot en els temps en què vivim, que sembla que hi hagi, no?, com que alguns no recordem la història tal com va ser i l'estem endolcorant, i no va ser tan endolcorada com alguns pretenen explicar, i és important que el jovent ho sàpiga.
1: Bé, doncs hem fet un repàs també d'això, de la situació del patrimoni, aprofitant que tenim a tocar aquestes jornades de patrimoni, que, repetim, seran els dies 9 i 10 d'octubre aquí a Cubelles. Renata Bedós, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Bons dies, oients de Ràdio Cubelles, benvinguts un dia més al nostre racó dedicat a la natura, a la salut i a aquelles coses que tenim ben a vora de casa i que sovint passen desapercebudes. Avui us vull parlar d'una planta que estic segur que tots heu vist més d'una vegada, segur que tu l'has vista, Àngels, si teniu un hortet, un jardí o si simplement us agrada passejar pels camps que voregen el Foix o els horts del nostre municipi, la coneixeu de sobre. Per a molts pagesos i jardiners és un mal, és una mala herba. És una herba que surt entre les rajoles o surt com si fos una catifa sobre terra. Estem parlant de la verdolaga. El seu nom científic es diu verdolaga oleracea. Oleracea ve de que és una planta herbàcia. Molta gent es pensa que és una herba, una planta dolenta, però en realitat realment és un autèntic tresor nutricional i medicinal. És a dir, té moltíssimes propietats que ara les anirem descobrint. Llavors, sabeu que la verdolaga és una planta suculenta, val? És una planta que a l'hivern desapareix, però que li agrada molt la calor, és a dir, quan estem a l'estiu, doncs no requereix massa aigua, i a l'hivern, quan fa fred, ja desapareix, ja no la veiem. I la reconeixem també perquè fa com unes petites flors groguetes. Llavors, bueno, com la podríem identificar, Àngel, sense equivocar-nos? Doncs és molt, molt fàcil. Té una tija gruixuda, carnosa, sovint de color vermellós o rogent, que no s'alça gaire de terra, és a dir, el que he dit abans, no? És a dir, s'estén com si fos una catifa. Les seves fulles són petites, ovalades, d'un verd molt intens i molt carnoses perquè emmagatzema molta aigua. I si us hi fixeu, doncs al matí fa com unes flors molt petitetes, de color groc, que s'obren només quan el sol pica amb molta força. Realment no, com us he dit també, és una planta extremadament molt resistent, és a dir, aquestes calors, no, que ha fet aquest estiu extremes, doncs és una planta que aguanta, val? O sigui, ha crescut fa un munt de segles als nostres horts i realment és una planta que abans es consumia. Com a anècdota, m'agradaria explicar-vos que bueno, fa 2 anys, quan vaig estar al Líban, doncs em va sorprendre perquè allà la mengen, o sigui, com un plat més. Vaig veure una senyora que l'estava netejant, estava com tallant els brots, l'estava posant en una font i després va tallar uns tomàquets, unes cebes i amb això va fer una amanida. Vull dir, allà la tenen com molt comuna, aquí potser nosaltres no la fem servir tant. Però és una planta que al nostre plat, a la nostra taula, doncs ens aniria molt bé, no? És a dir, per què és una planta que no només l'hem de trepitjar, entre cometes, no? Sinó que hauríem de començar a collir-la, no? És a dir, és una de les plantes, atenció al que diré, no? Que és una de les plantes silvestres amb més concentració d'àcids omega-3 de tot el regne vegetal. Avui en dia, que està tan de moda, que mengem, no? Sardina, salmó, és a dir, tot, no? Tot el peix blau, no? Que és tan famós per la salut cardiovascular, etc., per la circulació, per controlar el colesterol, doncs fixeu-vos, no? Amb una planta que tenim, Àngels, no? Al nostre abast, doncs podem tenir aquest omega-3 que necessitem, no? Què té més aquesta planta? Doncs és molt rica en vitamines, és a dir, aporta grans quantitats de vitamina A, que va molt bé per la vista i per la pell, i de vitamina C, no? Que va molt bé, un antioxidant que és brutal, i també vitamines del grup B. Quins minerals té? Doncs té potassi, magnesi, calci i ferro. Després també va molt bé com a, pel sistema digestiu, perquè té molts mucílags. I després també el seu suc, el suc de la verdolaga picada, doncs s'ha utilitzat des de fa un munt d'anys, no? per refrescar picades d'insectes o cremades lleu. És a dir, tenim, no, un multivitamínic natural a quilòmetre zero, que està tan de moda això del quilòmetre zero. Després, com, no, com la podem menjar? Si teniu la possibilitat de tastar-la, Quan la trobeu, sobretot, no? Feu una bona rentada o no l'agafeu en llocs on hagi passat cotxes, gossos o gent caminant, etc. Si teniu l'ocasió no de saborir-la, doncs el seu gust és lleugerament àcid, una mica salat i una mica cruixent. Llavors, amb amanida, doncs és la millor manera d'aprofitar les vitamines. Renteu bé les fulles, no?, i tiges tendres i barregeu-les amb tomàquets de l'hort, oli d'oliva verge extra, sal i llimona. Cuita, doncs es pot cuinar com si fos una verdura, és a dir, amb, no?, com espinaques saltejada amb all, o s'afegeix amb una sopa de verdures. També es pot menjar amb cigrons, es pot fer un estofat. I també hi ha gent que fa conserves, és a dir, amb vinagre, sal i aigua. Sobretot el que us he dit abans, no? Renteu-la bé per evitar qualsevol que no tingui herbicides, etc., per evitar qualsevol mal. Llavors, doncs res, la propera vegada, quan passegeu per Cubelles, si veieu aquestes fulles carnoses, doncs mireu-les amb respecte. No? És una planta que ens ha acompanyat des de fa un munt de segles, un munt de milers d'anys, llavors la podem utilitzar a la nostra cuina. Llavors, doncs res, fins aquí a l'espai d'avui. Si voleu compartir, doncs, aquestes vostres receptes també, doncs ens podeu escriure o contactar. I sabeu que teniu aquí al Garraf, ara mateix, a la llibreria Gavaldà de Sant Pere de Ribes, teniu disponibles exemplars de Etnobotànica del Garraf, on trobareu aquesta sabidoria i més cosetes que segur que us poden interessar. Gràcies per tot i bona setmana.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Nova alerta per pluges intenses a Cubelles. Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils una estona abans de les 10 del matí en què ha avisat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. I Cubelles ha tornat a patir aquests efectes de les pluges intenses aquest dilluns al matí, que han provocat la inundació de carrers i de passos soterrats. Les pluges dels últims dies també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, que s'ha senyalitzat amb tanques perquè no hi passin cotxes. També estan tancats els ponts sota la via de l'avinguda de la Riera i del carrer de Rasatec, així com els accessos a la llera del riu Foix i també el pas cap a Cunit pel torrent d'en Pedro, entre altres punts que, si hi ha molta acumulació d'aigua, es puguin tallar puntualment. D'altra banda, en relació amb Protecció Civil, aquest dilluns, cap a 2:15 del matí, s'ha enviat una S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva, avisant de pluges torrencials fins a les 2 i en què s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi en soterranis o garatges. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha parlat d'una situació sobrevinguda però ha destacat la capacitat de reacció dels serveis d'emergències. Delgado ha demanat que se segueixin les recomanacions a les comarques afectades i especialment l'ordre de confinament que hi ha al Vallès Oriental.
3: El que estem demanant, per resumir, és al Vallès Oriental confinament en les properes 2 hores i la recomanació de limitar la mobilitat a el Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme i la Selva. Fins quan? Fins al migdia, fins a les 14 hores, que és la durada de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya en avís vermell. Torno a repetir les comarques on demanem limitar la mobilitat, on demanem extremar la precaució, que són Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i la Selva. El Vallès Oriental i Maresme, que crec que no ho he comentat. El Vallès Oriental, confinament les properes 2 hores. Tenim ja més de 500 trucades al 112, incidències importants a Granollers, a Lliçà de Vall, a diferents punts del Vallès Oriental, doncs que ens obliguen a demanar aquesta precaució.
2: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha afirmat que no estava prevista aquesta pluja tan intensa per aquest dilluns.
4: Teníem avís des d'ahir per avui, un avís de color groc que afectava, de fet, les comarques on ha caigut la precipitació intensa. El que no estava previst, perquè els models meteorològics no ens ho indiquen, de fet és la nostra eina de treball, no indicaven la intensitat d'aquesta pluja. Sí que preveiem xàfecs i tempestes, repeteixo, hi havia avisos per les comarques, per tant tenien un avís, diguéssim, que enfocava cap a aquest sentit, però evidentment la intensitat ha sobrepassat. Estem en una situació de finals d'estiu i tardor d'un mar mediterrani molt calent, d'un estiu extremadament, de fet, el més càlid, amb molta energia disponible i qualsevol petita pertorbació prevista o no que arribi a les nostres contrades desenvolupa aquest tipus d'aiguats i, per tant, el que us deia, estem en un escenari en què hem de monitoritzar minut a minut i anar fent prediccions més a curt termini.
2: En el cas de Cubelles, tornem a repetir, la policia local manté tancats els ponts sota la via del tren, els ponts habituals, a l'avinguda de la Riera i el carrer de Rasatec, així com també, sobretot, els accessos a qualsevol punt de la llera del riu Foix. Recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà. Actualment està alliberant aproximadament 1.800 litres per segon. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i de fet ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
5: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continueixi i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
2: El total de persones sense feina a Catalunya supera, per poc, aquest últim mes, les 330.000.
0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: llibres i de cançons a la foscor.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio, cinquè.

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa, del Carib a Suècia, ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes, ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que t'han pensat cansar les neurones, vine a ballar i a passar l'estona, crema les penes sense mirar l'hora.

0: espatllat la catenària. S'ha aturat el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
1: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
0: Però

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Nova alerta per pluges intenses a Cubelles. Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils una estona abans de les 10 del matí en què ha avisat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. I Cubelles ha tornat a patir aquests efectes de les pluges intenses aquest dilluns al matí que han provocat la inundació de carrers i de passos soterrats. Les pluges dels últims dies també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, que s'ha senyalitzat amb tanques perquè no hi passin cotxes. També estan tancats els ponts sota la via de l'Avinguda de la Riera i del carrer de l'Esatec, així com els accessos a la llera del riu Foix i també el pas cap a Cunit pel torrent d'en Pedro, entre altres punts que, si hi ha molta acumulació d'aigua, es puguin tallar puntualment. D'altra banda, en relació amb Protecció Civil, aquest dilluns, cap a 2:15 del matí, s'ha enviat una S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva, avisant de pluges torrencials fins a les 2 i en què s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi en soterranis o garatges. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha parlat d'una situació sobrevinguda, però ha destacat la capacitat de reacció dels serveis d'emergències. Delgado ha demanat que se segueixin les recomanacions a les comarques afectades i especialment l'ordre de confinament que hi ha al Vallès Oriental.
3: El que estem demanant, per resumir, és al Vallès Oriental confinament en les properes 2 hores i la recomanació de limitar la mobilitat a el Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme i la Selva. Fins quan? Fins al migdia, fins a les 14 hores, que és la durada de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya en avís vermell. Torno a repetir les comarques on demanem limitar la mobilitat, on demanem extremar la precaució, que són Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i la Selva. El Vallès Oriental i Maresme, que crec que no ho he comentat. El Vallès Oriental, confinament les properes 2 hores. Tenim ja més de 500 trucades al 112, incidències importants a Granollers, a Lliçà de Vall, a diferents punts del Vallès Oriental, doncs que ens obliguen a demanar aquesta precaució.
2: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha afirmat que no estava prevista aquesta pluja tan intensa per aquest dilluns.
4: Teníem avís des d'ahir per avui, un avís de color groc que afectava, de fet, les comarques que, on ha caigut la precipitació intensa. El que no estava previst, perquè els models meteorològics no ens ho indiquen, de fet és la nostra eina de treball, no indicaven la intensitat d'aquesta pluja. Sí que preveiem xàfecs i tempestes, repeteixo, hi havia avisos per les comarques, per tant tenien un avís, diguéssim, que enfocava cap a aquest sentit, però evidentment la intensitat ha sobrepassat. Estem en una situació de finals d'estiu i tardor d'un mar mediterrani molt calent, d'un estiu extremadament, de fet, el més càlid, amb molta energia disponible i qualsevol petita pertorbació prevista o no que arribi a les nostres contrades desenvolupa aquest tipus d'aiguats i, per tant, el que us deia, estem en un escenari en què hem de monitoritzar minut a minut i anar fent prediccions més a curt termini.
2: En el cas de Cubelles, tornem a repetir, la policia local manté tancats els ponts sota la via del tren, els ponts habituals, a l'Avinguda de la Riera i al carrer de Ras de Tec, així com també, sobretot, els accessos a qualsevol punt de la llera del riu Foix. Recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà. Actualment està alliberant aproximadament 1.800 litres per segon. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost, en comparació amb el setembre del 2025, però el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
5: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
2: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de la primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24-25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda, vent feble de xaloc al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns, cap a 2:15 del matí, s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2 del migdia i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través de imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha comentat la situació que preveuen per aquest dilluns a la tarda.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat.
0: En el cas de Cubelles, la policia

0: local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
1: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, a 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
2: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, la veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
2: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unifica tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mastrader, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
2: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
2: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura que ve, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final, si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planas sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
3: La dada més rellevant en la recuperació dels 4 milions de persones afiliades confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin i que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps.
4: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips covellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem. Troba un to, una forma i exposa el teu cas.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que està motivada.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes, del pas i de les... O ara o mai.
3: Perquè no ens...

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no... Això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja... Si és que em pixi... Que no és pas serio. Si és que em pixi... Que no és pas serio.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24-25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda. Vent feble de xaloca al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns, cap a 9:45 del matí, s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2:00 PM i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través de imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha comentat la situació que preveuen per aquest dilluns a la tarda.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat.
0: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'Avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
5: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, a 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
6: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
6: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fem menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestreder, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
6: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
6: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planas sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
7: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps.
8: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar a la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al dia 27, a Cubelles es faran diverses activitats agrupades en el que s'ha anomenat l'octubre més 65, que refereix doncs, a l'edat i que va dirigit sobretot doncs, a la població de més edat de Cubelles, els majors de 65 anys. Hi haurà des de xerrades informatives fins a activitats més lúdiques, sortides, excursions, bé, una mica de tot en un programa doncs, que ja està publicat des de fa uns dies al web de l'Ajuntament de Cubelles. Per saber-ne més detalls i també conèixer quin és el dia a dia de la regidoria de gent gran, tenim doncs, a la seva responsable política, Alexandra Corbí. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia a tothom, gràcies.
1: I bé, no és la primera vegada no, que s'agrupa aquesta programació amb l'octubre més 65, no, que aquests últims anys ja s'ha volgut anomenar així el que en altres èpoques s'havia dit la Setmana de la Gent Gran, no, o havia tingut altres noms, que sí que manté doncs, un acte habitual, que seria l'acte central, que serà el dinar no, de gala, que es farà allà al poliesportiu, però que cada vegada ha anat incloent no, més activitats i s'ha anat allargant en el temps. Bé, explica'ns una mica quina és la intenció d'aquest octubre més 65 que teniu actualment.
2: Bueno, pues la intenció és, per una banda, ser visible a la temàtica del dol. És un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no? Trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar, parlar dels temes que ens angoixen ja dona de per si tranquil·litat, poder nomenar-los, poder dir tinc por o tinc curiositat o que les preguntes que un tingui, pues per això hem volgut abordar en aquesta setmana, en aquest any, doncs aquest tema tan transcendental per totes les edats realment. Però bueno, des de la regidoria de la gent gran pues, hem volgut això, pues, visibilitzar-lo. Llavors tenim unes xerrades centrades en aquest tema. També tenim una xerrada pel col·lectiu de LGTBI, que també s'ha de visualitzar aquest col·lectiu que, bueno, que ara amb la pel·lícula aquesta del Bola Negra, no, es visibilitza doncs, tot el col·lectiu LGTBI també a la Guerra Civil i bueno, pues també el volem visibilitzar, normalitzar i que es pugui parlar, que es pugui expressar el que cadascú pues, sent i té curiositat. Tenim també els sorts, per donar-los a conèixer.
1: Els horts de Can Travé.
2: Els horts de Can Travé. Uh-huh. Aquesta activitat també ja està implicada moltes persones majors de 65 anys en aquest projecte, tot i que hi ha una diversitat d'edats, però bueno, sempre va bé fer unes portes obertes perquè és una activitat per majors de 65 supersaludable, perquè fan teixit social, fan esport, a nivell cognitiu també aprenen doncs, les diferents plantes, com funcionen, i després fan la collita, que és com que un ha fet aquesta llavor i es converteix en un producte per menjar. I això doncs, és aquesta recompensa que també és molt satisfactòria. I, bueno, per una altra banda, també tenim el dia del diumenge 18, és com tu dius, com a l'emblema, ja és com una institució aquest dinar, és com una institució ja de per

0: Aquest any hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca, doncs, també han participat alguns avis. Aquests avis de la ballaruca dels dissabtes doncs, han donat també la seva veu a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt bé.
0: Sí, i això, i unes sorpreses arrelades al tema de l'humor. I després també volíem fer, doncs, l'any passat vam fer una activitat que era el tardeo de la música 80, 70, 80, 90, més per la franja més jove, i aquest any farem un bingo musical, que vindrà també amb un espectacle de drag queens, animadores, i bueno, que va ser... La veritat que ens hem inspirat a Vilanova i la Geltrú, que va fer la Festa Major va fer un espectacle molt similar i va tenir un èxit bestial en totes les edats, i vam dir, ostres, això ho volem portar aquí a Cubelles. I bueno, perquè es barregin també totes les edats, que no sigui només centrat en persones de més 65, sinó que tingui aquesta modernitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: És a dir, que aquest acte està dins d'aquesta programació, però és obert, diguéssim, a tota la població.
0: És obert, sí, perquè ens agrada també com que, bueno, visibilitzar que commemorem aquesta franja d'edat, però que participin la resta de població i facin pinya, i puguin venir pues, famílies, nets amb nets, fills i filles, i bueno, i juntar-se allà i passar una bona tarda en el bingo musical.
1: Molt bé, doncs tota una programació, en alguns casos perquè també hi ha excursions, no?
0: Sí,
1: i sortides,
0: no
1: també fa falta inscripció prèvia, no? M'imagino que pel dinar també, no?
0: Sí.
1: Cal fer alguna mena de tràmit, no? Per poder participar d'alguns dels actes, oi?
0: Sí, que ja l'han fet, les inscripcions ja l'han fet, i l'excursió... Aquest any anirem a les restes romanes de Tarragona. L'any passat vam anar al jaciment d'Avinyó.
1: Sí, d'Avinyonet del Penedès.
0: D'Avinyonet del Penedès, exacte. Sí. I aquest any pues, hem pensat, vinga, pues ara fem l'època romana allà a Tarragona, i bueno, l'Ajuntament subvenciona l'autobús, i llavors cada persona pues, pagarà l'entrada que a l'Ajuntament d'allà de Tarragona, que són 7,5 €.
1: Molt bé. Bé, tota aquesta programació, repetim, doncs, està publicada a l'Ajuntament. Qui vulgui anar fent seguiment, arrenca ara, no? Aquest 5 d'octubre, i s'allargarà fins al 27, i hi haurà totes aquestes activitats. Tanmateix, doncs, l'activitat, per exemple, el casal, no? És durant tot l'any, pràcticament.
0: Sí.
1: Aquest curs com ha arrencat? També quina primera valoració feu de com ha arrencat aquest curs al casal?
0: Bueno, la veritat que al casal sempre hi ha moviment, tenen molt d'èxit aquestes activitats, estan molt contents i contentes, llista d'espera que sempre intentem resoldre-les des d'obrir algun grupet més o redistribuir les persones o a veure quines són les que sí que tenen una presència o no. Això es comptabilitza també perquè no hi hagi aquestes llistes d'espera que es fan a l'inici. I bé, pues, això és molt actiu al casal. Llavors és algo que funciona, que a més l'empresa que va guanyar la licitació, que la Eva Films, pues, ho fa superbé. I bé, pues en aquesta línia igual.
1: Li volia preguntar també per l'edifici del casal, no? Això ve de l'antiga Caixa Penedès. Es va en el moment que desapareix Caixa Penedès i tot això es transforma i bé, es creen unes fundacions, no? que agafen, no? aquest patrimoni, i els ajuntaments, molts que tenien, no? aquests espais que comptaven amb ells, doncs s'assignen uns acords, i en aquest cas doncs, podia fer servir, no? l'Ajuntament. Ara mateix, quina és aquesta situació? S'ha de pagar algun lloguer per aquest edifici? Clar,
0: sí.
1: La titularitat no és de l'Ajuntament, oi?
0: Clar, aquest edifici, la titularitat, com tu dius, era de Caixa Penedès, en el seu moment fa molts anys, però quan va desaparèixer Caixa Penedès van haver dos tipus d'actius, els financers, que ho va absorbir X,

0: no? I després...
1: Banc Sabadell,
0: sí. I després els actius patrimonials que els van absorbir aquesta Fundació PINAE, que es diu. Llavors, aquest patrimoni que tenia Caixa Penedès d'edificis que els cedien als ajuntaments eren pràcticament tots els casals de la gent gran del Baix Llobregat, Penedès-Garraf. Uh-huh. Els municipis de tota aquesta zona, no sé si tindria algun més, però sobretot es concentren tots els casals d'aquests municipis, doncs era patrimoni de Caixa Penedès i ho cedien. A l'absorbir-lo PINAE ha fet un dels altres acords amb els municipis, i, bueno, i aquí és quan ells, pues, com és patrimoni seu, i, bueno, el que ho posen a preu de a un lloguer, fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que, bueno, aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però, bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer. Llavors, bueno, nosaltres hem estat estirant el màxim possible. Uh-huh. Per exemple, a Vilanova i la Geltrú ja fa molts anys que ja tenia aquest contracte de lloguer, per exemple, que és també un edifici d'ells. I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, farem aquest contracte.
1: Mm-hmm. Clar, caldrà pactar una quantitat, no? Fins ara entenem que no havia de pagar res, no, l'Ajuntament, per fer servir aquest edifici, ara caldrà fixar una quantitat.
0: Clar, fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure una taxació. Han fet una taxació i amb això, pues, ha arribat a un acord.
1: Bé, quan s'acabi de formalitzar no es donaran més detalls, però vaja, perquè la gent entengui també que és un espai d'ús municipal, però la propietat no és de l'Ajuntament, en aquest cas aquest edifici, a diferència d'altres edificis, no, que sí que són 100% municipals. Mm-hmm. D'acord, pel que fa també, doncs, a projectes que teniu en marxa des de la regidoria Gent Gran, ara fa poques setmanes parlàvem d'aquest programa de viles cuidadores, que hi ha més o menys uns 26 usuaris, no?, que són gent d'edat avançada, no?, que podrien dir que estan en situació de soledat no volguda. Oi? Explica'ns una mica en què consisteix aquest programa de viles cuidadores i la situació d'ara mateix.
0: Sí, pues, el projecte de viles cuidadores és precisament que l'administració estigui al costat d'aquestes persones, que, com he dit al principi, quan un ja té una certa edat, doncs comença a sentir aquestes pèrdues de teixit que sostenia aquestes persones. Quan ens passa alguna cosa, doncs truquem, que sigui la germana, els pares, els amics. Clar, quan comences a ser més gran, doncs comences a perdre aquestes persones, i sense tu voler, perquè tenies una vida social i familiar, doncs, plena, sense tu voler, sinó per causes de la vida mateixa, pues comences a perdre aquest sostén i a patir aquesta solitud no volguda. I fins i tot a l'envelliment també afecta a nivell físic, pues, o com està canviant tant el món a nivell tecnològic. Pues ja hi ha una sèrie de límits que et posa la vida, que tu vas envellint i cada cop hi ha com més barreres, tant socials com en aquest cas tecnològiques, i bé, doncs l'administració és això, no? L'administració fa de vila cuidadora, que, bueno, que des d'aquí, pues, reivindicar aquest paper que té l'administració, que és una de les seves responsabilitats, fer costat a les persones grans perquè visquin l'etapa de la vellesa, doncs, amb les màximes comoditats possibles. Mm-hmm. I dintre d'això, pues, fan una funció de suport emocional, Fan visites a domicili. En aquestes visites a domicili fan des de això, doncs, de mirar l'aplicació del banc, per exemple, i ajudar-los a fer un tràmit, no sé, amb l'aigua, per exemple, a trucar a la companyia de l'aigua, o a mirar això, a baixar-se una aplicació, o X, el que puguin, aquelles barreres que puguin tenir a nivell tecnològic, també a nivell emocional. Doncs fan aquestes visites individuals i de vegades pues, xerren del que li amoïna a l'àvia o a l'avi i d'aquesta manera, i després també hi han els grups dels dilluns per la tarda, que són grups de, també portats amb dues psicòlogues, que també el que fan és aquesta ajuda mútua, escolten persones que estan en la mateixa seva situació i llavors creen aquesta empatia i creen aquesta identificació de, ostres, doncs mira, aquesta senyora i aquest senyor els passen el mateix que jo i ja no em sento tan sola i tan sol. I tot això fa que un a nivell, quan un sent que al costat té alguna persona i que pot caure i a sota hi ha persones que estan allà, doncs ja no té tanta por en caure, ja sigui des de fer un tràmit, que ja no té aquesta angoixa de no sé com en sortir-me, de que la factura de l'aigua em sigui més barata, per exemple, o això, o d'explicar una cosa que l'amoïni. Ja un pot caure amb aquesta tranquil·litat que algú li agafarà. I d'això tracta, no?, el programa.
1: Mm-hmm. També, recentment, des del Consell Comarcal s'ha aconseguit rebaixar la llista d'espera de dependència, no? Uh-huh. I també s'ha incrementat el servei d'atenció domiciliària, no?, amb 10 cotxes nous, uh-huh, per Cubelles, Canyelles i Olivella, no? Però bé, el gruix d'usuaris dels tres municipis el tenim aquí, no?, perquè uh-huh, com a municipi gros dels petits, uh-huh, no?, de la comarca, el gran som nosaltres, Cubelles. També, com rebeu aquesta novetat, aquest nou contracte, i també doncs com se'n poden beneficiar, doncs això, molts dels usuaris de servei d'atenció domiciliària són gent gran, no?, ja, uh-huh, i en uh-huh, alguns casos això, sense un suport i també de la llei de dependència també, no?, excepte doncs casos que siguin per malaltia, això uh-huh, en molts casos són de gent gran, oi? Bé, com veieu que s'aconsegueixi reduir aquestes llistes d'espera i també que hi hagi aquest servei d'atenció domiciliària?
0: Bueno, pues la veritat que el tema de la dependència ha estat com un... De fet, jo recordo entrevistes aquí a la ràdio des de la legislatura passada, des de l'amoïnament de... hi ha un bloqueig. Hi ha un bloqueig amb el tema de la dependència que ens afecta i nosaltres que estem al peu del canó ho veiem. Clar, nosaltres veiem els casos particulars des de la Generalitat, pues, veuen com el gruix, no, des d'una altra perspectiva, però nosaltres veiem a la persona, individualment, aquella persona que està en llista d'espera des de fa un any. I coneixem les històries de vida, i coneixem les històries de la família, l'amoïnament que senten, la desesperació. I la veritat que bueno, posar fil a l'agulla a aquesta llei de la dependència, agilitzar-la des de la Generalitat, pues era un tema que angoixava tots els municipis i que per fi s'ha posat fil a l'agulla en això i ho vam rebre com un milagro, no?, per dir-lo en plan, ostres, quina felicitat que ja sigui això, que ja s'estigui tramitant. I clar, aquesta baixada de llista d'espera, pues, hauria, era com, ho acollim com amb molta alegria, però és que hauria d'haver estat així sempre, perquè són situacions molt límits. I bueno, pues és un respir a la persona, és un respir a la família i aquest sentiment de, vale, no estic desemparat, no estic sol en aquesta situació, no està sola la meva família en aquesta situació i hi ha una solució a curt mig termini, hi ha una solució, no a llarg termini i no sé quan vindrà. I llavors, bueno, pues clar, ho rebem com a municipi que estem al peu del canó i que vivim aquestes la situació de Manolita, de José Antonio, ho vivim de prop, pues una alegria per nosaltres. Mm. I llavors que s'amplin, que es dotin de més recursos a tot el que mou la gent de la dependència en aquesta assistència domiciliària, doncs és tot una alegria, la veritat, per celebrar.
1: Mm. També si parlem de, doncs, de la regidoria de gent gran, sí que hi ha un projecte encallat des de fa anys, no? Fa aproximadament 4 anys, doncs es presentava aquest projecte que estava ja acordat amb la Generalitat de Saiar, una mena de centre de dia, que s'havia de fer aprofitant una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera. De fet, les obres van arribar a començar, es van aturar i portem així també, en aquest cas, bloquejats, no?, uns quants anys. Aleshores, n'hem parlat més d'una vegada, ja li hem preguntat doncs, més d'una vegada, sembla ser doncs, que faltaria una nova licitació per desbloquejar, però no surt, no?, aquesta nova licitació. A què es deu que passin tants mesos i no surti aquesta licitació i reprenguin les obres?
0: Bueno, amb aquest projecte vam tenir aquesta mala sort de que hi ha coses que no pots controlar. No pots controlar guanyar una empresa una licitació, aquesta empresa es posa a treballar i per coses seves privades d'empresa pues no pot continuar avançant no pot finalitzar les obres. Llavors, ens vam trobar amb aquesta situació inesperada total perquè tu llences una licitació amb la confiança depositada amb la persona, amb l'empresa que guanya la licitació, de que aquesta empresa podrà terminar les obres en el temps acordat. Clar, el que no controles és doncs, les economies de cada empresa o les casuístiques empresarials de cada empresa. Llavors, ens vam trobar en aquesta situació, en aquest cas, ens vam trobar en aquesta situació i l'hem d'assumir i fer els passos que s'han de fer, burocràtics, per fer una altra licitació, que guanyi una altra empresa i reprendre les obres. Tot això té un timing. En l'empresa pública, clar, de vegades no em diuen pel carrer però és que això, pues coges otra paleta, no? Coges otra paleta i ja està. I sí, és veritat que a casa teva pues agafes una altra paleta i ja està, i el bany l'acabes, no? Però a l'administració, tot i així, són mal de caps. No? Algú que hagi fet alguna reforma o que s'hagi construït una casa té molts mals de caps, no?, de les obres. Pues clar, en una administració pública que entra la llei d'administració, de contractes, etc., tota la burocràcia, que ja està perquè tot funcioni bé, han de passar tots aquests tràmits. I aquests tràmits passen per fer de nou un projecte des del punt on està, perquè no és el mateix, es fa un projecte per quan estava el local d'una manera. Ara el local està en un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, tot això ha anat passant els mesos.
1: Bé, anys ja, ara.
0: Anys, sí, jo comparteixo...
1: Si sumem els mesos són anys, aleshores la pregunta és com poden passar anys per fer això.
0: Comparteixo aquesta sensació també, perquè, clar, quan tu fas la teva feina a nivell polític, no? que fas la teva feina a nivell polític, que s'aconsegueix aquest projecte, que ve el conseller, clar, per mi va ser una emoció. Aquell dia vaig plorar, recordo perfectament, que vaig fer una foto fins i tot de l'alegria, perquè anava també molt paral·lel al projecte de l'habitatge social, i jo estava, Pau, que no me salia de mi, en plan, aquests projectes sembla que tinguin com un àngel, no?, darrere, que tot està sortint bé, però mira, no, aquest es va passar això i hem de fer totes aquestes fases, però s'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... espero que sí.
1: Bé, estarem atents i, sens dubte, ho explicarem també. I per tancar aquesta entrevista relacionada amb gent gran, també li volíem preguntar que ara fa uns dies, malgrat que no hi ha una relació directa amb l'Ajuntament, hi va haver un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss situada a tocar de Cunit, allà al Parc de Cubelles, a l'Avinguda Europa, que van protestar per les condicions laborals i van reclamar més personal i recursos. Sí que es tracta, en aquest cas, d'un equipament privat, una residència residència privada, no hi ha mans directes de l'Ajuntament, però bé, com a... li volíem preguntar què li sembla, no?, que bé, es reclamin millores en un centre situat a Cubelles. La versió de l'empresa l'hem intentat aconseguir, no ens han respost, també hem de dir que només tenim la versió de treballadors i familiars, però vaja... que si vol dir alguna cosa sobre aquesta situació.
0: Bueno, com tu ben has dit, és una situació que se'ns escapa de les mans. És una empresa privada que dona un servei aquí a Cubelles. Bueno, el que podem dir és que estem sempre pues, al suport de totes, bueno, d'aquests col·lectius, d'aquests treballadors pues, que reivindiquin doncs, millores de condicions. És una feina molt dura i molt necessària per la gent gran i bé, doncs desitgem que hagin arribat a un acord amb la part de l'empresa i segur, perquè bueno, Edelweiss sempre hem tingut com relació amb ells, que tot funciona, les famílies estaven contentes, la gent gran està contenta, la gerent pues, ho porta molta passió, tenen un com molt d'històric dintre d'aquest sector de professionalitat, per tant no dubten que segur que si no han arribat ja, pues arribaran a un acord i bueno, visibilitzar que és una feina molt dura i bueno, que sí que s'ha de poder doncs, posar en valor, que no dubto que s'hagi posat en valor, però bueno, és lícit també que els demanin pues, més bones condicions o el que ells i elles pues, considerin que necessiten.
1: Bé, no ho heu fet, però un paper de mediació o així, no?
0: L'Ajuntament
1: no hi ha intervingut, eh?
0: Sí, és totalment una empresa privada i nosaltres sabem que bueno, pues això, que ja no és un tema totalment privat, sí.
1: D'acord. Doncs Alexandra Corbillo, abans de tancar, no sé si doncs, té cap missatge més que no li hagi preguntat sobre aquest octubre més 65, en què hem aprofitat doncs, de parlar sobre aquestes qüestions, no?, que afecten més a la seva regidoria.
0: Bueno, pues, animar a tothom pues, a que vingui, sobretot aquí al Bingo Musical, que és obert a tothom, a totes les famílies, que farà patxoca, no?, veure totes les edats, no només centrades en la gent gran, i això, que les persones majors de 65, que de vegades, bueno, aquesta setmana històricament ha tingut com el Sant Benito aquest de no, és que és per a gent molt gran, no?, persones de 65, 70, 75, que se senten que tenen 40, pues sembla, no, si esto para mí no es. No, pues home, pues que sí que és, sí que és. I una miqueta, pues que s'animin a compartir amb nosaltres, a visualitzar també la feina que es fa des d'aquesta regidoria que volem aglutinar a totes les franges d'edat, des dels que escoltaven doncs els Rolling Stones fins als més grans i això, i que volem que participin. I aquesta excursió cultural, que també l'hem tornat a fer perquè l'any passat va tenir molt d'èxit, hi ha una inquietud per les temàtiques culturals i hem volgut pues, que aquesta vegada sigui de l'època romana, així que també, que segur que serà un dia super profitós i molt guai, així que vinguin.
1: Doncs Alexandra Corbillo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns cap a 9:45 del matí s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2:00 PM i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
2: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha comentat la situació que preveuen per aquest dilluns a la tarda.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat.
2: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
5: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, 2 mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

És impossible la fuga per l'escala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns cap a 9:45 del matí s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2:00 PM i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través de imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
2: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha comentat la situació que preveuen per aquest dilluns a la tarda.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat.
2: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon.
5: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs, no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la primera catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs, aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda a Amposta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs, complicat, on els cubellencs van poder doncs, arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs, va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Ses muntanyes, ets el tel, ets una campana, ja sé el que fas a l'atlet. Ses retxes d'una

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, truquen-se la naman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Allà ho saps.

0: Molt bon dia, Cubelles. Són les 10 de dilluns. Això vol dir que és hora de tertúlia i, com sempre, doncs, obrirem aquest espai dedicat a l'actualitat municipal, a l'opinió sobre les últimes notícies de l'actualitat local amb els nostres col·laboradors de la tertúlia de Ràdio Cubelles que ens acompanyen, com sempre, aquí a l'estudi central de l'emissora municipal. Us parla Pau Ramon, que serà aquí, doncs, faré de conductor d'aquesta tertúlia d'avui dilluns 5 d'octubre. I abans d'entrar amb els temes a comentar, anem a saludar els nostres tertulians d'avui, perquè tenim, per exemple, una estrena aquí a la tertúlia, que és en Pep Callau. Benvingut, Pep Callau, nou tertulià de Ràdio Cubelles.
1: Sí, doncs moltes gràcies. Els dilluns que em convoqueu, miraré d'estar disponible, content. Arribo amb la pitjor veu del món, perquè arrossego tot això dels constipats llargs, però gràcies per convidar-me.
0: I bé, aquesta temporada encara no havíem comptat tampoc amb Susana Peix, que repeteix de les últimes temporades. Gràcies per ser nosaltres. Bon dia, Susana Peix.
2: Hola, bon dia, gràcies, igualment.
0: I ens tornen a acompanyar, com ja han fet en alguna de les tertúlies d'aquesta temporada, Lola Lorente, benvinguda, bon dia.
3: Hola, gràcies, què tal?
0: L'Oriol Pérez, bon dia, Oriol.
4: Molt bon dia a tothom.
0: I en Cinto Bel, Cinto, bon dia.
5: Bon dia a tothom, bon dia, Cubelles.
0: I amb tots ells comentarem, opinarem sobre les notícies més destacades de l'actualitat municipal. I bé, no podem deixar de parlar del temps, no? És un tema que, evidentment, no afecta només a Cubelles, però també a Cubelles, i, si us sembla bé, comencem parlant, doncs, del que ha passat aquest passat cap de setmana i també del que tenim ara mateix, doncs, al damunt, els efectes a Cubelles d'aquestes pluges, que avui estan sent intenses. Sí que en el capítol de dissabte hi ha hagut altres comarques que ho han patit molt més, fins i tot recordem que hi ha hagut dues víctimes mortals en aquests aiguats a Catalunya, que hi ha una persona també desapareguda. En el cas de Cubelles, ja dimarts passat van tenir uns primers aiguats que van deixar carrers inundats, passos tallats, i bé, doncs aquest cap de setmana i aquest dilluns tornem a tenir una mica el mateix panorama, no res greu, però sí que, evidentment, doncs, aquests efectes que en un municipi costaner, doncs, les pluges torrencials acostumen a afectar, doncs, això, molts carrers que acaben inundats, també, doncs, en algun cas algun garatge, però això, doncs, passa menys, i també passos tallats, els passos sota la via, que són soterrats, que queden tallats. Vaja, parlem en general primer, doncs, d'aquests efectes, no?, que tenen les pluges a Cubelles, i també què s'hi pot fer, no?, per anar-ho solucionant. Sí que anys enrere recordem que es van fer unes obres a tota la zona marítima que sí que eviten els problemes que hi havia abans, que quedava, doncs, pràcticament aïllat aquell barri. Ara, doncs, queda aïllat per altres motius, però els carrers, doncs, són més practicables, i la zona Verdagí potser seria la més afectada, no? Bé, com veieu els efectes de les pluges aquí a Cubelles, i també, doncs, com us afecten a vosaltres? Què en penseu? Cinto, endavant.
5: Ai, bueno, escolta, mira, jo el que veig que aquí a Cubelles sempre ha tingut el mateix problema, i penso que és un problema de difícil solució, perquè tota la zona de baix a mar, diguem, a la vora de la platja, tot és una zona inundable, 100% inundable, i sempre ho serà, perquè no hi ha una solució possible. No sé quina és l'estratègia que pugui tenir el govern municipal en voler a proposar alguna solució, però jo ho veig molt difícil, perquè ja dic, fa molts anys que jo he vingut aquí i he viscut en aquest poble i sempre ha passat això. Inundacions que, amb més aigua, amb menys aigua, sempre han patit a les mateixes circumstàncies. Carrers anegats, difícil de passar, difícil d'evacuar les aigües que s'acumulen, i desgraciadament, doncs, mira, recentment vam tenir el desbordament del riu Foix, que també va afectar moltíssim, però vull dir, l'aigua és incontrolable.
0: I després parlarem del riu, si voleu, com un altre capítol, però així com a primer repàs, no?, de com han anat aquestes últimes pluges, aquest episodi de pluges. Susana, també.
2: No, jo penso el mateix que ell. No sé el vòrtex aquest que van posar, si també resolia alguna cosa d'això o no, perquè al final jo no sé per què serveix allò que van posar que no funciona, però si funcionés, això vols dir que resoldria? Jo pregunto si algú sap si això resoldria alguna cosa en referència a això, perquè és evident que el nivell freàtic és el que és i la zona inundable ho serà tota la vida aquesta i totes les de tot Catalunya. Vull dir que durant molts anys es va construir d'una manera, jo me'n recordo quan van fer el clavegram, que no n'hi havia, i suposo que no accepta tota l'aigua que passa, perquè el primer que salten són les tapes del clavegram, per tant, té molt difícil solució.
0: Però hi ha un altre tema d'urbanisme, no? Mig municipi està construït sobre terrenys inundables, no? Segons els mapes de la Generalitat, pel riu, també pel mar, i perquè són plans on tics aiguamolls, i després hi ha això, no? La separativa de clavegueres i pluvials, i quan plou tant, no? L'aigua per on s'escola, no?
2: Clar.
0: Bé, Pep, endavant.
1: No, és un tema recurrentment complicat. La gent de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ja està contestant a totes aquestes preguntes a nivell de país. Ens hem d'acostumar, ens hem d'adaptar, al canvi climàtic porta això, ens estem tornant com una mica caribenys també amb els temporals, i Cubelles doncs, té unes afectacions concretes. Jo, dues coses molt concretes. La primera és que m'agradaria tenir informació com a ciutadà de quin és el pla municipal davant dels aiguats, amb una revista, amb una xerrada, amb un pla, saber què passa a Cubelles quan plou tant i què s'està fent, i després tenir aquesta mirada àmplia de perspectiva de ser molt cooperatius amb els municipis del litoral i amb els municipis de prop nostre. És a dir, aquest sentit comú que fa que si a Cunit, a Calafell, al litoral català passen les mateixes coses, reunions, reunions i més reunions. Què vol dir? Treball, treball i més treball, com a mínim per saber que estem enfocant un tema comú.
0: Sí, el tema de Protecció Civil l'has esmentat, dir també que fa poca estona tothom ha rebut una alerta, no?, en els seus mòbils. Nosaltres ja estàvem aquí, per tant, doncs hem arrencat la tertúlia, però vaja, que serà un tema que parlarem després, no?, que seria un segon apartat, que seria el de Protecció Civil. Primer, els efectes sobre els carrers, també.
3: I a mi m'agradaria també posar damunt de la taula que aquesta pluja que tenim avui al matí, ahir a la nit no constava a cap lloc. És a dir, no ha sortit.
0: El Metrocat va avisar ahir al vespre, eh?
3: Correcte. Després, aquest tren de pluges, com li diuen, o tren de tempestes que hem tingut aquest cap de setmana a tota Catalunya, que ha fet sobretot el Vallès, a nosaltres també durant la setmana, jo no he parat d'escoltar els experts del temps de Meteocat, sobretot, i tots coincideixen en el mateix. És a dir, no és un front que ve i que es preveu com ve, sinó és un problema de que tenim l'aigua del Mediterrani molt calenta, i generen, segons com vinguin els vents, generen un excés i una evaporació i una humitat que provoquen aquestes tempestes tan grosses. Si us en recordeu, durant el cap de setmana parlàvem que hi havia una possibilitat d'un petit
0: mini huracà
3: mediterrani.
5: Sí, sí.
2: Clar. El que deia ell, no?, del caribenyo, que estem
3: correcte,
2: en un lugar.
3: Correcte, ens hem d'acostumar a això de que possiblement no tinguem una dada de compte que pot ploure, sinó que de sobte et fot un patacat bastant, bastant guapo. I és provocat per això, tant el canvi climàtic com la temperatura que tenim actualment del Mediterrani. Com bé diu el Pep, és una cosa que s'hauria de coordinar entre les diferents administracions. T'agafo la paraula, és que des de fa molts anys, entre Cubelles i Cunit hi ha una riera allà que és que no hi ha manera que s'arregli.
0: El torrent d'en Pedro.
3: Correcte, i sempre que hi ha una pluja s'ha de tallar tant per una banda com per una altra, perquè
0: és un torrent.
5: No, però és un curs natural de l'aigua, vull dir que difícilment podràs buscar una sortida en això.
3: Sí, però
5: tot,
3: sí.
5: Tot al voltant són edificis, és una corrent natural.
3: Sí, però s'hauria de canalitzar, és a dir, no seria la primera vegada.
5: Abans està canalitzat.
3: No està canalitzat, està fet un nyap, és a dir, la frontera entre Cubelles i Cunit, sí. Mai s'han posat d'acord els dos ajuntaments de fer un arranjament, i això és el que s'ha de fer. I s'han de posar d'acord, tant un com l'altre. Mm-hmm. Perquè si vas cap allà, si et fixes, la construcció no és que estigui mal feta. I jo crec que està feta malament perquè està a diferent nivell. És a dir, Cubelles està a un nivell i Cunit està a un altre nivell. Tu quan vas cap allà amb el cotxe, si et fixes, has de baixar per entrar cap a Cunit.
5: Sí, sí.
3: I el que hi ha és aquesta frontera de la riera que quan baixa, ostres, baixa forta. I després triga molts dies en anar-se a l'aigua.
5: Sí,
3: que jo visc allà. I que després triga molts dies. És a dir, totalment d'acord, però les administracions també s'han de posar les piles en aquest tema. I en quant a la construcció, com deia el Pau, s'ha construït o no s'havia d'haver construït. Però clar, això ja està fet.
5: Ja està.
3: Això ja, què és el millor? Doncs el que diu la Susana, si es pot canalitzar, si es pot millorar, pues, és el que s'haurà de fer. Mm. Invertir diners, evidentment.
0: Lola, sí que els punts habituals on hi ha problemes acostumen a ser sempre els mateixos. El pas sota la via d'Arles de Tec, el pas per vehicles alts allà entre el passeig fluvial i l'avinguda de la Riera, i el carrer de la Millera, no? Perquè la via també fa una barrera natural i tota l'aigua de la zona verdegida, la carretera cap avall, va per allà i s'estanca, no? Fins que no acaba marxant, diguéssim, de manera natural.
3: El pas que dius tu ara, ara acabo de passar per allà... I
0: la, el de la policia, diguéssim.
3: No, el de la policia no, jo parlava de l'altre costat del riu,
0: sí, sí,
3: que és el pas per...
0: El par, pels camions.
3: Pels camions, doncs allà la claveguera que hi ha, la tapa de la claveguera, no sé com es diu, estava allà, s'havia saltat. Y ya estaba todo acordonado un otro cop per la policía local, porque es lo que ha de fer.
4: Pero eso estoy pensando, que no hace falta estar en la zona de la playa. O sea, en la zona del bar de allí hay calles que se han restaurado, instalaciones y cosas que ahora se inundan y antes no. O sea, que deberíamos ir a mejor. Y ahora te encuentras que llegas de Barcelona y entras por la biblioteca y también ponen ahí una valla estos días de lluvia que no puedes pasar, tienes que ir haciendo un zigzag.
2: Pero era per la pluja, les tanques que hi havia.
4: Eso decía.
0: És perquè allà al carrer Barcelona és un punt on que ja s'ha destrossat més d'una vegada, que hi ha hagut les tanques durant mesos, sí. Que hi ha com un allà un encaix, entenem, de pluvials i clavegram, que quan plou tan fort, sí. Allò rebenta.
2: Sí, pues rebenta el terra. Rebenta,
4: claro,
2: sí.
4: Igual que pues yo que sé, en los puentes, pues ponen las cintas para no pasar, que es lo más fácil. Pues ahí parece que ponen unas vallas y tienes que ir haciendo, que al final la gente las quita y pasamos, porque al final pasamos todos. Pero que yo digo, deberíamos ir a mejor, porque en mi calle, por ejemplo, que la levantaron no una vez ni dos, no sé muy bien cómo diseñaron aquello, ahora es una piscina y lo que dices, se queda ahí el agua retenida hasta que... Pero vamos, que en su día, en el 2005-2006, ya hasta esa altura... Se inundaron, acordaros que cayó también buena y se inundaron los parkings, que llegó a venir la televisión a filmarnos, o sea, se lió una buena, no hace falta estar en la zona de la playa, pero pienso
0: eso... No, de fet, ara està pitjor la zona entre la via i la carretera que de la via cap al mar, que sí que es van fer reformes, un tanc de tempestes i tot això.
4: Exacto, que deberíamos ir a mejor, no a peor.
0: Bé, de fet, la versió del govern és que el nou contracte de l'aigua, que recordem que té un parell d'anys, no?, i hauria de fer tot un seguit d'obres que han de millorar, sobretot doncs, aquestes també situacions de pluges a la zona això, Bar de Gil, sobretot al voltant de l'Escola Vora del Mar i de l'Escola Bressol La Draga, que són els punts més inundables. També, ara fa poc hi havia un mapa de instal·lacions públiques de Catalunya en zones inundables i deia, clar, és que n'hi ha milers.
4: Claro,
0: milers, acordaros... construïdes en zones inundables.
1: Sí, sí. No havien fet massa cas, perdó.
4: Simplemente el paso de peatones que hicieron de la Renfe hacia el pueblo, acordaros que si lo hubieran hecho en el otro lado de la carretera, pues la gente podría caminar, pero como se inunda cuando llueve, pues vamos caminando por en mitad de la carretera igualmente, o sea que no ha valido para nada.
1: Jo crec que una cosa paral·lela a això, que és tot lo tècnic que es pugui fer s'ha d'anar fent. Estic convençut que els governs, Generalitat, Diputació de Barcelona i municipals, ajuntaments, salvant totes les cometes, faran tot el que puguin tècnicament per millorar la situació actual. Però després hi ha un tema, que és que ens haurem d'adaptar a això que està passant. És a dir, a que soni les alerts cada 5 minuts, que no ens moguem de casa, quan hi hagi un episodi de pluges que abans sorties i ara no ens mourem de casa, que aquella gent que s'ha comprat una casa i s'ha fet una casa unifamiliar amb el grat soterrani i està en zones inundables, ara agafarà els plans i dirà, ostres, però aquí quan jo vaig comprar això, l'arquitecte ni la immobiliària no em van explicar que això d'aquí uns quants anys podia passar, i se'ls inunda el grat, i el cotxe, i els patinets. Vull dir, haurem de fer cas, hem de canviar una mica l'estil, no? Segur, segur, tots, encara que ens costi. Hem de canviar l'estil. Cada cop que hi ha una alerta, hem de variar l'estil. I ara mateix, una pluja forta, jo penso que ja és un perill gros sempre, que això, quan jo era més petit o quan tots érem més joves, bueno, ha plogut fort. Ara, una pluja forta és... Quedem-nos a casa, al tanto la canalla, al tanto la gent, pugem els avis al pis de dalt... Totes aquestes coses que no són exagerades, jo penso.
2: No, i que tu dius que parlin amb els municipis dels costats, però jo penso que l'altre dia justament va haver l'hiver a Barcelona i estava amb uns gallecs i, clar, em deien, és que han caigut 4 gotes per nosaltres, clar. I diu, i aquí s'ha col·lapsat la ciutat. O sigui, hi ha molts llocs, és com els terratrèmols. Hi ha països on hi ha un terratrèmol de 5 i s'escauen totes les cases i països on hi ha un terratrèmol de 7 i no, és com si no passés res. Vull dir que al final... només es tracta això d'informar-se i de veure quines solucions hi ha i aplicar-les, no només fer les reunions o mirar, sinó realment després fer les accions, no? Perquè segur que solucions n'hi han.
5: No, si sap, perdona.
2: Sí.
5: Saps què passa? Que avui en dia tenim aquest gran problema, que és aquesta gran avinguda d'aigua, i això és un problema molt important. Però demà passat ja no ens en recordarem. No sé per què.
2: Bueno, sí, perquè sempre passa no, igual, eh? Perquè no és puntual, ara ja.
5: Exacte.
2: Jo crec.
5: Vull dir, jo penso que això es tindria que mantenir, com tu dius, Pep. Aquí es tindria que mantenir ja una reunió amb els diferents municipis i buscar una alternativa i una possible solució a tot aquest problema. Sé que és un problema seriós, sé que és complicat de solucionar, però es tindria que mirar de buscar una sortida ja, perquè és una situació que es anirà repetint cada vegada més. Evidentment, ara vindrà una època d'hivern que les pluges aquestes no seran, però poder la primavera hi poden tornar i poder la tardor propera hi tornarem. Això abans passava només a València, a la zona d'Alacant. Vull dir, aquella zona era sempre que cada any hi havia la gota freda, que en deien, que sempre plovien allà i els hi caien 300 litres per metre quadrat. Però és que ara ja cauen tot arreu. No cal que estiguem solament pensant que caurà per allà o que no tornarà a passar. Mirem de buscar
3: allà sí que el Llevant sí que era més habitual, però també aquí a Catalunya, tota no. La costa a partir de Mataró cap a dalt també era típica les riuades. A Pineda sempre estava, jo me'n recordo que el meu pare, a Can Pau Descansi, sempre deia el mateix, no sé com la gent continua aparcant i emportant-se els cotxes a la riera de Pineda, perquè tothom sap que quan plou allà els cotxes se'n van i acaben
2: sí,
3: tots al mar.
2: I cada
3: vegada que plovia passava el mateix.
2: És veritat, és veritat.
3: Una miqueta de consciència també per part de la ciutadania.
0: Sí. Aquí el que fa patir més a la població, i també perquè ho tenim bastant fresc, perquè recordem que el 2025 vam tenir una riuada espectacular, abans ho havia comentat el Cinto, una riuada del Foix, evidentment, del riu Foix, que creu el municipi, en què en aquella ocasió doncs, el que és l'embassament del Foix no va ser capaç de retenir l'aigua i per tant doncs, va tirar avall, perquè hi va haver doncs, unes pluges molt fortes a la capçalera, perquè a Cubelles en aquella ocasió no va ploure tant, i doncs, l'aigua, recordem doncs, que va fer molt de mal a Cubelles, per sort no hi va haver víctimes personals. Des d'aleshores sí que hi ha un nou protocol, una nova actuació de l'Agència Catalana de l'Aigua, més preventiva, en què intenta tenir l'embassament per sota. Això s'ha notat en aquests últims aiguats. Per exemple, el dimarts passat el pantà començava que estava al 54%, va acabar el capítol al 75% i el van aconseguir baixar al 65%. Ara el tornem a tenir un altre cop, ja gairebé un altre cop al 75%, però encara hi ha aquest marge per si hi ha una crescuda, doncs sigui el mateix embassament el qui retingui aquesta aigua abans de que tiri avall, no? I després poder-la anar regulant d'una manera més sense violència, diguéssim, diguem-ho així, cap avall, no? Riu avall, i que el cabal de sortida doncs sigui menor. De fet, doncs, les dades actuals són que tenim 1.800 litres per segon de sortida, no? Que poden arribar fins a 3.000, segons la maniobra de l'ACA, i li estan entrant ja 1.800-1.900 litres ara al pantà, no? I s'espera que vagi a més, però es pot anar regulant, no? Millor que el que no es va fer el juliol del 2025. No, en reals moment no es va fer aquesta...
3: Sí, no, quan passen les coses normalment s'intenten millorar. Ara, fa un moment el Pep feia una referència de en cas de problemàtica greu, quin protocol tenim aquí a nivell municipal. Tu em corregiràs, si no estic confós, crec que està caducat.
0: Està pendent d'actualització, sí. És del
3: 2015, no, crec?
0: Del 2019 es va homologar, o sigui, des del 2019 tenim el DUPROFIM, que es diu,
3: correcte,
0: aquest document únic de protecció civil, i ara fa, doncs, no sé, des del 2023 o 22 que s'hauria, normalment cada 4 anys s'ha d'actualitzar.
3: Doncs això és una cosa que s'hauria de fer i s'hauria de fer bé i tenir-ho actualitzat. Com a municipi, tenir el teu protocol d'emergències actualitzat.
2: Sobre el tema del riu, s'ha fet alguna neteja de la llera o així per garantir que quan l'hagin d'obrir, perquè clar, tu dius, es va buidant i es va omplint, es va buidant. Si ve una dana o una pluja com les que han caigut a Granollers, que de cop i volta et cauen 300 litres per metre quadrat, això no serviria de res. Llavors, si han d'obrir a tope, s'ha mantingut o es manté o es fa algun tipus, no, de manteniment d'aquesta llera perquè no passi això, de que després arrossegui tot de troncs i tot de coses que no ha d'arrossegar, no ho sabem, no?
0: Bé, aviam, pel que es veu tampoc no, si vas per la carretera del pantà i vosaltres de riu, no? Del pantà cap avall, tampoc no hi ha molts elements, no? Sobretot perquè des del 2025 jo crec que es van portar molta cosa.
2: Però perquè s'ho van portar a la natura, no? Perquè és un dels treballs, no?
0: L'altre és el que ve de més amunt, no? Que aleshores, com que el pantà sobreixeix, és a dir, això, la riuada de Cubelles passa quan el pantà ja està al 100% i, per tant, ja sobreixeix. Per tant, ja no saps...
5: No va poder controlar.
0: Exacte, el cabal de sortida ja és el que vingui... Exacte.
1: Amb un problema històric, a veure si ho dic bé, el pantà... hi ha un 30, un 40, un 50% de fangs sedimentats que impedeixen que totes les comportes primitives funcionin i, per tant, treballem amb que hi ha aquest nivell de fangs que valdria molts diners recuperar-lo. Estem parlant d'això, eh?
5: Sí.
0: També, després hi ha un percentatge que no sabem quin és del volum que ocupen fangs que l'Agència Catalana d'Aigua mai no ho ha acabat de calcular, però sabem que hi ha un... I bé, i les comportes de desguàs, diguéssim, màxim, que serien aquestes des de que va entrar en funcionament, que ja no funcionen, perquè abans d'inaugurar el pantà hi va haver una riuada i es va taponar.
1: Sí, sí.
0: I després es va omplir d'aigua i ja no s'ha tocat més.
1: Una obra de l'època blanc i negre, fantàstic.
0: Sí. També es diu...
1: Queda inaugurada el pantà,
0: no? També es diu, no?, que els fangs que hi ha el que permeten és que sigui impermeable, perquè un problema que van tenir quan el van construir és que acumulaven l'aigua i l'aigua s'escolava cap avall i no era impermeable. I aleshores les riuades i aquests fangs han anat tapant els forats i per això ara l'aigua es manté i és impermeable, perquè no ho aconseguien, no aconseguien que fos impermeable quan el van construir. I bé, era, això és als anys 20, no? Fa més de 100 anys. I bé.
1: I la contaminació? Està contaminat permanentment? Per què està contaminat el pantà? Ara ho demano jo a la Viquipèdia del Ràdio... aficionats.
0: Bé, els experts entrevistats sempre han dit que és una contaminació orgànica, és a dir, que hi ha
5: natural,
0: tanta quantitat... És orgànica,
5: natural,
0: no és que una indústria...
5: Els propis sediments que hi ha, s'acumulen un any rere l'altre, el que fan és contaminar l'aigua perquè l'aigua no circula, l'aigua no es mou, l'aigua no marxa d'allà, no es va renovant.
1: Val.
5: I automàticament es podreix l'aigua.
4: Pues lo que hablamos, no hay ningún tipo de mantenimiento.
5: No, clar, no, és el que estan parlant.
4: Però... Ningú.
0: Bé, de la infraestructura sí que n'hi ha. De l'aigua no, però de la infraestructura sí. I bé, i també les depuradores les han anat canviant amb els anys perquè l'aigua que arribi cada vegada sigui una mica millor, però clar, tot això val molts diners i...
1: Jo, a part de tot això que esteu explicant, que és superinteressant, coses que no sabia, hi ha tot un tema, a veure si us explica, hi ha tot un tema que el municipi veí, Cunit, amb l'alcalde que hi ha, sense definir colors polítics, és un senyor que és proactiu, que surt, que parla, que critica, que es queixa. Ara ho ha fet fa molt pocs dies amb el tema de sisplau, veïns, agafeu l'autopista, que és aquell tram fins al Vendrell, és gratuïta. I jo no sé si l'Ajuntament Històric de Cubelles crida, es queixa, es manifesta i apreta suficient, sí que ho sé, però ho poso en dubte, a les entitats superiors a l'ACA, més enllà de les grans problemàtiques del dia del problema, si hi ha una gota malaia permanent de queixa, perquè si no és Cubelles que apreta per tot per treballar el pantà, quins altres municipis ho han de fer? La Mancomunitat, també, potser, de la Garraf Penedès. Però crec que hi ha una part d'això que també trobo a faltar jo.
5: Sí, però saps què passa? Que encara que et queixis molt a l'ACA, l'ACA és qui mana. I l'ACA et dirà... tranquil, ja buscarem una solució, tranquil, ja ho solucionarem, tranquil, ja ho farem. Jo veig això, penso això perquè aquestes grans institucions que controlen, sobretot, el flux de l'aigua, doncs l'aigua té un preu, l'aigua té un premi, l'aigua val uns diners, i aquesta gent doncs viuen d'això, i si l'Ajuntament de Cubelles o l'autoritat corresponent es queixa, ells diran, tranquils, ja t'ho solucionaré. Saps quan ho van solucionar? Quan va haver-hi la inundació, automàticament van buscar una possible solució per treure aigua del pantà. Si no hagués passat això, el pantà continuaria igual, ningú es preocupa d'això, perquè no hi ha hagut queixes, llavors no passa res. I com que va haver-hi una desgràcia, desafortunadament no va passar res greu, però sí que va haver-hi una cosa, un fet important, llavors sí que s'hi han implicat.
1: Okay.
5: A partir d'aquí, tots tranquils,
0: Bé, sí que doncs, quan va fer un any de la riuada, aquest juliol passat, vam escriure a l'Agència Catalana de l'Aigua per si ens volien donar explicacions, també doncs, a les autoritats municipals, i no, cap de les dues bandes van voler fer cap valoració d'aquest primer any. Sí que ens van dir des de l'Agència Catalana de l'Aigua en un correu electrònic que continuaven amb els tràmits per tirar endavant tots els acords que s'havien fet en el seu moment, d'això, millorar el desguàs de l'embassament i aquest projecte de fer unes motes a la zona de Cubelles perquè l'aigua, quan arriba a baix, doncs no inundi tant la zona de l'entorn. Però bé, que tot això estava en redacció i en converses amb l'Ajuntament. És l'última hora que tenim, diguéssim, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que no van voler...
3: I els veïns continuem sense passera, que tenim la passera que no la tenim i estem també una miqueta cansats, A veure si la posen ja.
4: Al final ja se averiguó qui és responsable, no?
2: Sí, però igualment.
3: No, però es continuen posant pals a les rodes, és a dir, des del Ministeri ja s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per fer la passera i aquí l'alcaldessa ha decidit que aquí no, jo vull que me la posis aquí. I el Ministeri ha dit, no, home, no, la passera d'anar aquí, que aquest terreny ho porto jo i això, no, jo vull que me la posis aquí. I s'ha tornat a retrasar.
4: Vale.
0: Doncs mira, tens més informació que s'ha fet pública mai, perquè això no ho ha explicat ningú fins ara, però vaja, intentarem preguntar. Molt bé.
3: Sí.
0: Bé, seguim avançant. Sí que, evidentment, doncs, aquesta qüestió dels aiguats sembla que ens acompanyarà encara uns dies i potser en tornem a parlar en la pròxima tertúlia, però seguim perquè tenim altres novetats. Precisament doncs, avui mateix, dilluns 5 d'octubre, entra en vigor una reducció de parades del bus urbà de Cubelles per millorar la puntualitat. Què passava? Que fins ara doncs, no sabies a quina hora passaria el bus. Des de fa un parell d'anys que la situació era un desgavell, hi havia moltes queixes dels usuaris i des del govern municipal s'estava buscant una opció, però clar, el contracte està en vigor, és del 2015 fins al 2030 i finalment doncs, sí que aquesta setmana passada feia públic la regidora de Dinamització Econòmica i responsable de mobilitat, Núria Planes, que s'anul·laven 14 parades, se'n creen 5 de noves i, per tant, a partir d'avui hi ha uns horaris nous i unes parades noves, un recorregut nou de l'autobús, que el més important és que ha d'intentar que la fiabilitat dels horaris de pas i la puntualitat del servei doncs, estigui més garantida. I un dels principals canvis és que l'autobús ha deixat de passar pel passeig de Vilanova, per exemple, doncs, per aquí pel centre deixa de passar i també doncs, hi ha algun altre canvi. Sentim la regidora, Núria Planes, i després acabem de comentar la notícia, com ens deia això, no? que els canvis principals del bus urbà.
6: El problema ara principal és que com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: I aleshores el que passa també és que clar, hi ha barris que ara tenen menys parades, però sí que s'ha buscat que siguin barris en què siguin més plans i que, per tant, doncs, desplaçar-se des d'una punta o l'altra fins a la parada doncs, no suposi grans esforços, diguéssim, o problemes de mobilitat importants pels usuaris, sobretot de més edat, o que tinguin problemes de mobilitat reduïda. I, per exemple, a Mastradé, que sí que hi ha desnivells més importants, s'ha buscat doncs, que hi hagi en el mateix desnivell, diguéssim, parades per anar a buscar l'autobús. Bé, què en penseu d'aquesta reorganització, reducció de parades i nous recorreguts de l'autobús urbà?
5: Home, jo penso que, mira, tot el que sigui millorar, millora. Però jo penso que això no és una gran solució. Perquè si tu treus parades, estàs traient possiblement una possibilitat de que hi hagin persones necessitades que tinguin accés a l'autobús perquè la distància els crea problemes. Això que vol dir que surts de casa teva, tens la parada a prop i arribes de seguida. Així la tens lluny, et costa molt més. I sempre parlo de les persones necessitades, les persones impossibilitades i persones gent gran. Ara, si tu vols tenir una gran solució amb treure parades, no sé quina és la gran solució que estàs donant, perquè en principi crec que estàs perjudicant a persones. Ubiques parades en altres llocs, treus mobilitat a les persones, en conseqüència treus, crees un problema a aquestes persones.
4: Me parece que sea como de la primera parada a la última para llegar a tiempo a destino. Entonces han recortado el tiempo porque antes parece ser que podíamos circular a 50 por hora y ahora como hay que ir a 20 o a 30, pues todo se ralentiza. I la solució sí, que han encontrat...
5: La culpa és de tenir més parades, de poder anar més a poc o arribar a tard als llocs.
0: Home, clar, si pares més... Si pares més...
2: Home, jo vull creure que abans de... Vull creure, que abans de treure aquestes parades han fet un estudi, han mirat en quines parades puja més gent, a quines parades baixa més gent, la distància d'una parada a l'altra, per valorar efectivament,
4: claro, i han modificat.
2: Si no...
5: Tu creus això que
2: bueno,
5: acabes de dir?
2: Has vist com he començat, no? Que vull creure. El que sí, i pensant en això, en sent optimista, i de que han fet un estudi i que han valorat quines es podien prescindir, quines no, i que les han ubicat correctament perquè els desplaçaments siguin equitatius per a tota la població, justament per a les persones que tenen discapacitat o això, una mobilitat reduïda, sí que aprofito per fer una petició. Ja que han fet un canvi de recorregut, que en aquestes parades, a banda de que les identifiquin bé, que posin un banc perquè
4: sí,
2: la gent pugui seure...
4: Lo ha comentado. Que
2: en algunes,
4: que
2: bueno, suposo que
4: bancos...
2: en moltes segurament no es podrà posar marquesina per les dimensions de la vorera, però que les facin el més còmodes possibles, perquè clar,
4: ara que esperen
2: ja
4: un
2: que han fet aquest canvi, doncs que aprofitin i facin això altre.
1: Petició. Jo estic plenament, quasi al 100% d'acord amb el que acabes d'explicar. És a dir, jo crec que sí que han parlat amb l'empresa concessionària i han fet una mica... L'estudi és a partir de la queixa permanent de que l'autobús no arribava mai ni mai i que

0: Totalment d'acord.
1: Sí, això del bus és un marró. I des del meu punt de vista és una merda. El contracte que... Sí, ho dic clar. Ho dic clar. És a dir, aquí a Cubelles, des que va desaparèixer la tèrmica, que es van perdre molts diners que entraven a l'Ajuntament, l'autobús ha empitjorat moltíssim. Clar. Ha empitjorat moltíssim. I el contracte actual que es té de l'autobús és una nyapa. Personalment, és a dir, és una qüestió personal meva. Aquí Oriol Pérez diu que aquest contracte està malament fet des de l'origen i ara s'estan posant una miqueta de parxes perquè almenys funcioni una miqueta bé. Això s'arregla fent un altre contracte, com s'ha de fer i com pertoca.
2: El 2030, em sembla.
1: Sí, és de traca, això. No, si és de traca. És a dir,
3: bé, també... El següent mandat, el 2030 és el següent mandat, tampoc estem parlant de...
2: L'últim any del següent mandat.
1: Però aquests contractes s'ha d'intentar que no siguin tan llargs. I en el cas concret d'aquest contracte és que, a més, hi ha una part que està a Fiscalia. És a dir, hem de tenir-ho en compte, és a dir, que aquest contracte no contemplava el servei de caps de setmana, i el servei de caps de setmana es va contractar d'aquella manera rara, no sé qui, patatim, patatum, a correu electrònic d'acabar allà, i s'està investigant, perquè possiblement estigui amb un contracte raro. Per això dic, això del bus és un marrón, i tu deies, la Núria Coado explica, evidentment, jo crec que seria un bon exercici de... Hem fet això i hem de valorar en 3, 4, 5 mesos i fer una valoració i posar-ho damunt de la taula. Aquí... La informació, perfectament, és que tothom tindria que tenir al seu mòbil el plànol amb les noves parades. Jo ho tinc perquè m'ho han enviat. Però crec que s'hauria de fer més extensiu i més publicitat.
4: I les
1: publicitat.
4: Parades estan identificades ja amb tot el recorregut i tot això.
3: Al lloc no ho sabem, eh? Si tu vas pel carrer i potser vas amb una parada que ara per allà ja no passa, però encara hi ha el pal. I tot això s'ha de revisar encara. Eh?
5: Seria interessante també l'aplicació que hi ha en altres...
4: Molta gent no s'haurà enterat i estarà esperant l'autobús allà.
5: Donde ves venir que llega l'autobús. Y así estás pendiente porque sabes que va a llegar a X hora.
2: Bueno, ya también perdón.
1: Perdona. Y una última cosa, referent a lo de la duració, al temps i tot això, jo me'n recordo aquí en aquesta tertúlia quan van canviar les velocitats, que l'Àngels els va explicar que va agafar el cotxe i va dir: "Vaig a respectar els límits pulcres de velocitat d'aquí a Cubelles."
5: No llegava.
1: I diu, per moments que li avançaven patinets, no és que s'hagi empitjorat, però sinó que la normativa actual, doncs, la velocitat que tenies abans per moure't per Cubelles s'ha canviat. Els vedents aquest que tenim, doncs, també fan reducció de la velocitat, perquè tu imagina't el bus...
4: Ciutadans, no pels vehicles.
1: Sí, correcte, però tu imagina't el bus a la carretera amb els vedents...
4: Ja.
3: Bé, els ressalts s'ha dit des de la companyia que han sigut un problema perquè pels vehicles industrials han de frenar completament. Amb un cotxe normal sí que pots anar a una velocitat, però l'autobús, clar, porta gent, ha de frenar i aleshores fer a poc a poc el ressalt...
1: I alguna pot ser que estigui en peu.
3: Clar, per això... Sí.
2: Això, tristament, aquest és el debat. Els ressalts es van fer d'una mena de manera a correcuita, se'n van posar milions a dintre del casc antic i no n'hi ha al carrer Torrelletes on visió, que és la P7 del petit i mitjà camell que de cap de setmana, on els cotxes pugen a 120, els ressalts no es van tallar bé i per tant acumulaven uns tolls que ara s'han tallat a disco i una àvia que posi el peu allà se'l trenca.
1: No tots.
2: Alguns han fet, una costada. L'autobús va lligat als ressalts. És a dir, lo del tema del sentit comú i de treballar no a correcuita i de parlar i dialogar i de fer servir els tècnics municipals, que és un tema amb el que entro d'astral, no fer servir els tècnics municipals com lo de sempre, sinó assentar-los i dir els temps són nous, treballem d'una altra mena de manera, explica'm... És a dir, hi ha una mancança, sobretot més que de ressalts i de senyalítica a les parades de bus, hi ha una mancança de bon treball.
5: De comunicació, no?
2: I de bon treball. Hi ha una mancança de ganes, d'idea, d'il·lusió i de bon treball, perdó.
6: No, tens tota la raó del món. Sí. Jo sempre m'he queixat del mateix. Vull dir, a vegades en aquest poble, en aquest ajuntament que tenim, falten ganes de treballar, perquè la gent sembla que es conformen, ja tenen el seu lloc de treball, que és el govern municipal o l'oposició, inclús, i es sorprenen amb molta tranquil·litat.
4: Perdona? Em faràs fer aquí una, trencar una llança pels funcionaris, que no totes les persones són iguals.
6: No, parlo que, jo. Jo no parlo en genèric. Però en genèric sempre hi ha excepcions.
4: Ja, però justament no es pot generalitzar.
6: Però jo parlo en genèric, sempre hi ha excepcions.
4: O sigui, al revés.

0: Pues jo penso que no, que potser el genèric és que la gent treballa i que hi hauran excepcions de gent que no treballa. Vull dir, i si no treballa la gent, doncs que siguin els seus caps.
1: Però si
0: o sigui,
1: els caps
0: posa't
1: ja
0: amb
1: els
0: els
1: hi va bé
0: caps.
1: com està el tema. O sigui, és
0: No
1: igual,
0: sé.
1: si el problema ja el deleguen al treballador, a l'empleat, i a partir d'aquí ja està.
2: D'aquestes dues coses que dius dos, estic a favor de la llança que trenques tu, eh?
1: Ja
2: és un
1: està.
2: Problema... No, no, però... No,
1: està,
2: no,
1: ja
2: no t'enfadis.
1: Home, no, què coi?
2: És un problema polític. És a dir, el polític, la decisió política, dialogada, consensuada, ha de ser clara a l'hora de ser transmesa, i ha de ser clara a l'hora de ser executada, i ha de ser clara a l'hora de ser exigida. Si aquesta això es converteix en un aiguabarreig de mancances, de no idees, de fer-ho com sempre, de cop i volta l'estament funcionari, que jo no, en cap moment estic generalitzant, però si no hi ha noves directrius serà com sempre. I aquest poble és el poble de com sempre.
1: Això.
2: Com ho farem? Com sempre. Anem a fer, perdó, la 33a Setmana Cultural de Cubelles, que no ve el cas, però ningú se li ha acudit en 33 anys de posar un nom que no doni les altres setmanes de l'any, com els cubellencs som tontos, i la Setmana Cultural, que llegim llibres i anem a teatre, és una, i ningú se li ha acudit de posar... Vull dir, el com sempre en aquest ajuntament funciona i molt bé.
0: Bueno, jo et posaré un exemple, clar, que les portes de la biblioteca que estan trencades fa, quant de temps fa? O sigui, de qui depèn això?
3: Bueno, s'han trencat intermitentment, eh?
0: No, no, però ara estan trencades.
3: Trenquen,
0: des de fa
3: reparen...
0: 3 mesos... No,
3: sí,
0: no,
3: sí,
0: bueno, com a 3... És la biblioteca es ha quedat oberta a la nit, eh? Perquè deu saltar una alarma. O sigui, tu pots anar a la nit i entrar a la biblioteca, perquè la porta està tancada. Però fa molt de temps que està trencada. O sigui, s'han anat trencant intermitentment. Vale. Qui ha de qui depèn que això s'arregli? No? O sigui,
2: patrimoni, cultura...
0: Bueno, la setmana passada es va caure, que no sé si us vau assabentar, bueno, sí, perquè us vaig enviar al grup, es va caure una branca de l'arbre del davant de l'Ajuntament. Allà ningú s'ha assabentat. O sigui, em vaig assabentar jo perquè no podia sortir de casa. Jo he fet una instància demanant un informe tècnic perquè em diguin la salut d'aquells arbres, perquè fa un any van dir que estaven malalts i van decidir que només es podaven i que es mantenien. Doncs com això, hi ha 50.000 coses que es van sumant una rere l'altra i al final és com dir, bueno, hi ha alguna cosa que funcioni? Perquè
1: això,
0: tot el que fan és com, si es pot fer malament, es farà malament.
1: El que acaba de dir el Pep, anem fent. Vull dir, és igual, ja anem fent, no passa res. Clar, si és difícil trobar solucions a tota la problemàtica que tingui el poble de Cubelles...
0: Jo crec que no. S'han de tenir ganes, ho has dit.
1: Ah, espera't, és que no m'has deixat acabar de rematar la jugada. Però vull dir, és això, és difícil, però amb ganes no és tan difícil.
0: Hi ha coses que es resolen fàcilment, eh?
1: Sí.
3: Bé, si us sembla bé, seguim cap a altres notícies.
1: Sí.
3: Per exemple, la setmana passada vam poder entrevistar l'arquitecte de la sala de la Mota, en Josep Maria Pujol Torres, que va dir que ell ha rebut amb tristesa la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici, l'antiga discoteca, l'antiga sala multiusos de la Mota, i de fet ell defensa que se n'estudi la recuperació i proposa que es redacti un pla director o un pla estratègic i s'analitzi bé l'estructura que ell considera que ben conservada, perquè diu que bé, quan es va dissenyar i quan es va construir, que ell era el cap d'obres, doncs era una estructura molt robusta i que, per tant, doncs, és difícil, ell considera difícil que s'hagi malmès l'estructura, que els danys que deu tenir l'edifici deuen ser superficials. Sentim un moment en Josep Maria Pujol Torres i de seguida comentem la notícia, així com ell diu que va rebre aquesta decisió del govern local d'enderrocar l'edifici.
4: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou, aquest edifici, voldria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
3: 6 o 7 milions d'euros.
4: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
3: I bé, com deia, pel que fa a l'estructura, ell explicava que es va construir una planxa de formigó d'un metre i mig de gruix a sota, a la base, per evitar el moviment dels fangs del riu, perquè recordem que allò és un terreny doncs, que està al costat del riu, forma part de la desembocadura pràcticament, i que de fet l'estructura es va pensar i construir per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i s'hagi abandonat tants anys. El sentim també i després comentem la notícia de seguida.
4: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé, El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo mateix jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
3: I bé, recordem que la versió del govern municipal que va explicar en el ple municipal en què es va acordar aquesta dotació de més de 320.000 euros per enderrocar la mota era que hi havia uns informes tècnics que deien que era més que reformar que tirar-ho a terra i fer després el que es cregués convenient, no? Que no s'hi posava el govern en què es fes després, però vaja, que consideraven que això seria menys costós per l'Ajuntament i s'evitarien els problemes que ara l'abandonament d'aquest edifici causaria, diguéssim, a la zona veïnal o al barri amb les condicions actuals. Bé, obrim torn.
1: Deixeu-me dir només una cosa, petita o gran, és igual. Jo, la setmana passada, quan va sortir aquesta notícia de que havia sigut aprovat l'enderrocament d'aquest edifici, no em vaig mostrar a favor ni en contra. Vaig pensar, bueno, és una decisió, s'ha pres aquesta decisió d'enderrocar-lo i en aquests diners. Però una vegada escoltat l'arquitecte, he pres la meva decisió personal de dir aquest edifici s'ha de protegir i s'ha de buscar la possibilitat de reformar-lo. És un espai que a Cubelles li fa falta. No tenim llocs a on ubicar actuacions, activitats, que és gran. I llavors, reformar-lo, tenim 320.000 euros, no? Més o menys. Que és sí, el que costaria enderrocar. Moment. Ja tenim aquests diners. Si em fan falta uns quants més, doncs els buscarem, no? Llavors busquem una subvenció, busquem la manera de trobar uns diners per poder-lo reformar, aquest local. Jo crec que, degut a que la seva estructura és molt viable i està bé, i es pot mantenir, i s'ha de mantenir, vull dir, jo crec que i tots penso que potser estareu d'acord amb mi que això es tindria que recuperar aquest espai, aviam si és possible.
5: ¿Pero quién ha hecho el estudio que no ha contado con este señor? Que fue el arquitecto y el que mejor valoración puede hacer de todo este tema.
1: Claro que sí.
5: Que me ha parecido entender que si la idea final es, por ejemplo, hacer viviendas, pues hay mucho terreno al lado para poder hacer lo que sea, pero la cuestión es mantener este edificio y restaurarlo. Perquè el que tu dices, si lo tiran abajo, va a ser...
3: Ja vam... Menys terreny d'equipaments, eh? Allà un bloc de pisos no el poden fer.
5: Però
3: és que poden fer un hotel, per exemple.
5: Per exemple.
0: Que ens fa molta falta un hotel,
5: claro.
0: No? Un lloc piscina. Per fer activitats i per tenir sala multiusos no. I tot això no ens fa falta. I que, a més, jo sentint el arquitecte he sentit vergonya aliena, eh? De com es va construir, de la manera que ho va haver de fer. Ell va ser cap d'obra perquè no li van posar cap d'obra. Jo he al·lucinat quan ho he sentit. Però veus, quan tu has dit això de... Quan vaig sentir la notícia vaig pensar... Jo saps què vaig pensar? Darrere d'això anirà Can Travé, anirà la Casa Estapé, anirà aquesta casa d'aquí al costat, perquè aquí Cubelles hi ha aquesta cosa de anem adquirint edificis, els deixem que es caiguin i quan estiguin a punt de caure llavors els enderroquem.
1: Ja està.
0: I no tenim cinema, no tenim teatre i no tenim res de res. Llavors, hem de seguir així? Jo, o sigui, al·lucino, i jo també penso com tu que s'hauria de mantenir. Clar. És més, quan dius que hi ha aquests 300 i pico, potser aquests 300 i pico és d'una subvenció que només serveix per enderrocar. Vull dir que potser no tenim res, saps?
1: Jo que busquin, diners,
0: però llavors... que els busquin.
5: Claro, si no hay prisa, si es que no hay ningún plan para lo tiran, pero que hay que qué planteamiento tienen para el futuro. Pues
2: jo crec que aquest és l'exemple més clar i últim de que els cubellencs i les cubellenques ens mereixem un govern que governi i un govern que gestioni bé. Aquest és un tema a mi m'incumbeix personalment. Fa un parell d'anys, tres, una regidora que ja va dimitir va plegar de l'equip de govern em va demanar que participés en un estudi amb uns arquitectes de Cubelles sobre la viabilitat de fer un projecte artístic, museístic en l'espai. Vam entrar, vam mirar. Ara he penjat un vídeo a xarxes fa molt pocs dies sobre aquest tema. És a dir, el problema ja no és enderrocar o no enderrocar. El problema és que l'Ajuntament, l'equip de govern, el senyor Huguet, que a més a la Mancomunitat té el càrrec de president d'Educació Mediambiental, quan tothom sap que rehabilitar és molt més econòmic que construir, que no se'n parli. És a dir, que el govern ara de pressa i corrents, per la queixa segurament d'alguns veïns del passeig marítim i, per tant, alguns vots que han vist que poden ser útils, un edifici que fa anys i panys que està d'aquella manera, jo hi he entrat ara fa una setmana i mitja, no es pot entrar, jo vaig entrar-hi, a mirar-me un altre cop, 320.000 euros d'aquest crèdit extra del pressupost que s'han aprovat, més 100.000 euros d'una subvenció de la Diputació de fa dos anys que servien per enderrocar la mota. No se'n parla, no ho comenten, no ho obren, no es pot opinar. Igual sí que s'ha d'enderrocar la mota. Ara, el que no es pot tolerar és que el govern municipal no expliqui, no ho obri, no faci diàleg o no presenti aquests informes que tu dius a favor o en contra. És absolutament brutal. I ha de sortir, i acabo, l'arquitecte de Vilanova a dir, ostres, si ja ho vam pensar perquè fos temporalment una de discoteca, una sala de festes, però després perquè fos una sala multicultural pel municipi. Clar. Ja ho vam... És un edifici interessant, molt interessant per les alçades, per fer moltíssimes coses. El problema real és no podem, a 7 mesos de les eleccions, decidir que enderroquem i allà penjarem un cartell que posarà què? Nou estadi per la final del Mundial Marroc-Espanya? No sé.
0: Home, és que jo penso que si la gent es queixa això que has dit, jo no crec que es queixin perquè estigui aquell edifici allà. Jo crec que es queixaran perquè és un niu de merda i perquè és un niu de
2: problemes. Hi ha uns forats, que hi entra gent, ja, sí, però tapia allò...
0: Que entren xavals, sí. Perquè jo sé d'una amiga meva que li van portar el nen estirant-li de l'orella d'estar, sí, aquí dintre, no?
2: Sí, sí.
0: Llavors, i que és un perill, però es queixarien per això, sí, no pel fet de que aquell edifici estés allà, clar, perquè és un lloc ideal. Jo me'n recordo fa uns anys que es feia allò del Nadal, allò del parc de Nadal es va fer allà dintre.
2: I els concerts a fora.
0: Per això jo vaig dir que és un lloc excepcional. Quan jo sentia l'arquitecte, jo m'anava imaginant aquell espai en actiu i deia... Quina població del nostre entorn té un lloc com aquest?
5: Sí, sí.
0: No?
3: Bé, nosaltres ho vam arribar a viure, no?
0: Sí, sí, clar.
3: La vam meva viure generació...
0: la part de discoteca i de tot.
2: I de concerts i jardins. És a dir, sí. Jo amb l'arquitecte la setmana passada vaig tenir el gust de poder parlar bastanta estona, intercanviar fotografies, em va enviar molt material perquè és un tema que ens afecta. Els jardins, és a dir, tapiar la discoteca, tapiar els espais on hi ha forats, on hi entra gent a fer gambarrada, a passar-hi el vespre, a fer botellón, el que vulguis, tapiar i pintar façana d'un color neutre i endreçar els jardins de fora, treure les tanques perquè la gent hi pogués passejar, sol, que són uns jardins interessants, palmeres, arbre exòtic, arbre molt alt. Jo no sóc arquitecte, no crec que valgués més de 50.000 euros endreçar la part exterior, que és, no només és la sala interior, és la sala interior grossa, totes les sales polivalents que hi ha al costat, la possibilitat de compartir i compartimentar, i tot l'espai de jardins exteriors, amb un escenari on es feien els concerts de festival reggae, festival de rock, és igual, festival de música clàssica. El que és trist és que hi hagi aquesta cosa de s'ha provat l'enderroc i punta.
0: Sí. No, és una pena. Pues però mira, Vilanova, perdona, a l'edifici de la Pirelli, al final faran una biblioteca. I jo durant molts anys havia sentit que aquell edifici no el tocaven perquè costava molts diners buidar-lo de la maquinària que tenia. Però al final el govern ha decidit que no, que tirar endavant amb un projecte cultural. I faran, no faran només una biblioteca, faran un espai cultural que aglutinarà un munt de coses i aquí podien fer exactament el mateix. I si no pots amb tot, el que tu has dit, arregles l'entorn i després, a poc a poc, vas fent per fases. Anem fent una part, una altra part, una altra part i a poc a poc, no ho faràs d'avui per demà, però a poc a poc, doncs, m'hi trobo una bona idea, això que has dit.
6: Jo ara faria una...
7: Jo no hagués enderrocat la xemeneia de la tèrmica, tu? A mi sempre m'agradava.
0: No,
7: a mi m'agradava.
6: Era una referència a la xemeneia, sí.
2: Bueno, és patrimoni, és un... Les xemeneies de l'època industrial són béns locals, que llavors també s'ha de decidir.
7: Jo no ho hagués entès. Dic que a mi...
0: I lo del mar tampoc ho hauria estret. La
7: Dàrsena. I la Dàrsena, això és canviar de tema, però és que aquells veïns d'allà no tenien platja. Tenien un problema. Amb la Dàrsena aquesta que hi ha, ara tindran platja. Sí? S'havien d'anar.
0: Però també...
2: I vinculat a això que has explicat tu, és a dir, el tema de la mota, ens hi hem de posar, de fet, s'ha aprovat una partida per enderrocar la mota, d'això a que enderroquin la mota passarà molt de temps, i hi ha gent que estem disposats a posar tots els pals a les rodes, no per no enderrocar, per parar i dialogar, i sobretot un nou equip de govern que pugui haver-hi a partir del maig de l'any que ve, que sigui una cosa molt més democràtica, que se'n parli. Però és tot el patrimoni, és la casa de la Fundació Estapé. Hòstia, què passa amb la casa de la Fundació Estapé, que s'està podrint i està caient? La casa al costat de la ràdio, que... L'edifici de la ràdio, he entrat avui per la porta i pensava, han canviat de lloc i no m'han enterat. Perquè és com entrar en un túnel de Halloween, la porta. Està tot molt ballet. Cantra bé, per favor. Cantra bé. Però com és que encara no hem netejat els jardins i hem posat dos vigilants a les tardes i la gent pot anar a Cantrevé, no a dins les cases, a passejar-se per Cantrevé amb un parell de quiosquets, de food trucks, a fer passar i a les 11 es tanca. No, només hi fem horts urbans, que hi pugui anar molta gent a fer horts urbans, però el ciutadà normal no té aquest pulmó verd. És a dir, el patrimoni local ha estat amb una deixadesa absoluta, que qui n'ha de donar explicacions, perdoneu-me, és la regidoria de patrimoni. Hola, senyora regidora de Patrimoni, què està passant?
0: Pues mira, a mi quan vaig fer coses a la meva façana, em van enviar el catàleg dels edificis patrimonials perquè deien que casa meva era un edifici patrimonial. Me'l van enviar obsolet de 20 anys, aquest document. I jo fent una cerca al Google vaig trobar l'actualitzat. Casa meva, evidentment, no és patrimonial, però Font del Lleó sí que ho és. I si veus com està la Font del Lleó, que fa autèntica pena el com està, que està podrint pels costats, llavors... una cosa més. O sigui, al final vas mirant i allà on rasques només que surt merda. I penses, tant costa mantenir el que hi ha. I si no, no ho compris. Fa molts anys va haver una proposta, i ho sé de primera mà, que va haver una proposta per entrar bé fer-ho privat i que allò pogués ser després cedit a l'Ajuntament per fer multitud d'activitats. Es van posar les mans al cap des del govern, que ni hablar. I mira, no, prefereixen que es caigui tot, prefereixen que es faci tot malbé.
2: No hi ha... Perdó, és que parlo molt jo. És el primer dia i vaig amb l'endonat. Us poso un exemple molt ràpid de 15 segons. Jo fa molts anys, quan tenia 20 anys, em vaig presentar com a independent en unes llistes de Sant Joan de Vilatorrada, el poble que m'ha vist créixer, al Bages, amb unes llistes d'esquerres, i la regidora, la que anava al capdavant, li vaig dir, a nivell de cultura, xita, Terres Conxita, hem d'apostar pel teatre. Em diu, segurament apostarem per la música. Molt bé. Vam fer la campanya, va guanyar com a regidora, i amb el pressupost que tenia ella, el primer dia vaig dir, xita, hem de fer una escola de teatre aquí al poble que sigui una cosa ben parida. I em va dir, no, Pep, hi ha aquest projecte per fer una escola de música, per això, m'ho va explicar. Jo no vaig quedar del tot convençut, però em va convèncer. Perquè hi havia un projecte. Allà es va fer una escola de música, que avui és una escola molt important a la comarca. És a dir, el criteri, el treball, el criteri, la il·lusió, el saber dialogar, el governar com els de segle XXI i no de segle XIX, és una necessitat i una urgència que tenim en aquest municipi tots els ciutadans i ciutadanes i que tenim amb mancança.
3: Bé, queden 5 minuts de tertúlia, per tant, doncs ja l'últim tema haurà de ser més breu. Té a veure amb esports, no sé si ho ha estat el cas, si heu llegit la notícia, vaja, que la Federació Catalana de Vòlei investiga uns incidents, sembla ser que una batussa, una baralla que hi va haver en el partit del Club Voleibol Cubelles contra la Ràpita, que es va produir aquí al pavelló de Cubelles. Doncs hi va haver uns fets que diu que són molt greus, la federació, els dos clubs han fet els seus comunicats també respectius, i això s'està investigant i podria acabar doncs amb alguna mena de sanció cap a jugadors o fins i tot doncs cap al club on han passat doncs aquests incidents. Bé, és lamentable. També hi havia unes imatges que doncs es van en el YouTube perquè es va fer el partit, no? Però es va retallar el tros aquest perquè s'està investigant, per tant doncs tampoc no hem pogut veure exactament què va passar, però sembla ser doncs que hi hauria involucrada gent de Cubelles del públic amb jugadors de l'altre equip, i vaja, que seria uns fets molt lamentables i una situació de violència quan a més el vòlei, que no és un esport de contacte, diguéssim, que encara sorprèn una mica més, no? Tot i que seria lamentable qualsevol mena d'esport, malauradament va passar aquí. No sé si molt breument doncs, no, també voleu fer alguns comentaris.
1: És el que tu dius, Pau. Vull dir, el voleibol és un esport que no hi ha contacte físic, per tant difícilment pot haver-hi un enfrontament entre dos jugadors, però em sorprèn.
3: No va ser amb el públic.
1: No, és que és aquesta la història. Em sorprèn que el públic fos el que creés el conflicte.
0: És que normalment és el públic el que crea conflicte en tots els esports.
1: Però tot ve motivat per la gent del camp. Vull dir, futbol, quan dos s'emprenyen i es peguen...
0: No, normalment és per decisions de l'àrbitre, que no els hi semblen bé o perquè es pensen que saben més, i normalment el públic és el que esperona i el que remou i que comença a fer...
1: Sí, però és sorprenent.
0: Jo no deixaria entrar el públic en un determinat...
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24 a 25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda, vent feble de xaloc al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns, que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns cap a 9:45 del matí s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2:00 PM i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha comentat la situació que preveuen per aquest dilluns a la tarda.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat.
0: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
5: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
6: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
6: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestreder, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
6: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i, de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
6: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planas sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost, en comparació amb el setembre del 2025, però el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
7: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer García, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell i el dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps.
8: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Amb somriures fingits, si estem totes tristes vora un precipici, no en tenim pel lloguer però portem unes Yeezy, nens en crisi, una congestió, neguit per tot el cos, analgèsic, perquè marxa el fred.

Molt bona tarda, benvinguts una vegada més al Juguem Net, el programa d'esports de Ràdio Cubelles. Una jornada la que repassarem a continuació, marcada evidentment per la pluja, com ha estat a les últimes hores a Catalunya. Des del passat divendres, principis de dissabte, doncs que la pluja ha anat caient al territori català i aquest cap de setmana doncs ha tingut una especial afectació també pel que fa a les jornades esportives. Evidentment, l'alerta que arribava dissabte a la tarda, on pràcticament es confinava tot Catalunya des de les 8 del vespre i en principi fins les 2 del diumenge, feia que tingués una afectació important pel que fa a l'activitat esportiva. Primer, perquè entre aquelles hores, evidentment, la gent havia d'estar a casa i, per tant, no es podia jugar cap partit ni cap competició esportiva, però, evidentment, això també tenia una afectació a les hores abans i fins i tot a les de després, perquè aquí se li havia de sumar doncs, els diferents desplaçaments per al territori català. Això què ha fet? Doncs que la jornada per les entitats cubellenques es reduís a tan sols 2 partits de tots els que hi havien previstos. Alguns, fins i tot, com el cas del Cubelles B, que jugava el Josep Pons i Ventura a 6:45 de la tarda, doncs es va veure suspès pràcticament abans del xiulet inicial. Els dos equips ja estaven preparats i tot estava disposat per jugar el partit, però, evidentment, l'anunci per part de la Generalitat de Catalunya i també doncs, per l'Ajuntament de Cubelles tancant les instal·lacions esportives abans de les 8, evidentment a les 8 tothom havia d'estar a casa, però doncs abans de les 8, a partir de les 6 de la tarda, les instal·lacions s'anaven tancant. Això va fer doncs, que el partit, com dèiem, entre el Cubelles B i el Vegas també quedés suspès doncs, minuts abans de que arrenqués. Altres casos doncs, va ser, doncs, per exemple, el debut del Club de Futbol Sala Cubelles a la Primera Catalana, que estava previst també per dissabte a les 6 de la tarda, doncs també es va quedar suspès, ja que doncs, no es podia fer el desplaçament del Sant Just per disputar aquest partit. El mateix va passar amb el Club Patí Cubelles, el masculí que visitava Vilassar dissabte a les 6 de la tarda, el partit corresponent a la Primera Catalana, i després també el va quedar ajornat el partit de diumenge a 1:45 que disputava el Cubelles femení a casa davant de l'Alpicat. En aquest cas, doncs, les restriccions, és veritat que en principi arribaven fins a les 2 del migdia, és veritat que l'aixecament va arribar abans, però evidentment l'Alpicat, que havia de fer doncs, un llarg desplaçament, ja no el va fer per disputar aquest partit del grup B. Per tant, tots aquests han quedat ajornats. També van quedar ajornats els partits de vòlei. En el cas del sènior femení, que jugava davant del Sant Martí diumenge a 1:45, per al mateix fet, i a la mateixa hora doncs, el Cubelles Blanc visitava el Vilafranca. En aquest cas, doncs, també va quedar ajornat. El que sí que es va disputar va ser el Cubelles Blau, que va jugar a la pista del Caracas Sènior a les 6 de la tarda del diumenge. Per tant, doncs, aquest sí que es va poder disputar, igual que va passar amb el partit del Cubelles del primer equip, que va poder jugar el seu partit diumenge a les 5 de la tarda en posta, tot i que les Terres de l'Ebre van rebre molta aigua. El que era divendres, doncs és on va patir més el territori català. Dissabte és veritat que els aiguats no van afectar tant a la zona de l'Ebre i, per tant, doncs, el diumenge els jugadors del Cubelles es van poder desplaçar per jugar a les 5 de la tarda en posta. Malauradament, doncs, partit que va quedar amb derrota cubellenca, una derrota doncs, que significava la primera derrota de la temporada després de 3 jornades, 2 victòries, una derrota aquesta última en aquest desplaçament en posta, un dels desplaçaments més llargs de la temporada. Un dels més llargs, evidentment encara en quedaran algun més, però sí que era, a més, el primer desplaçament llarg de la temporada i els de Josu i Manol doncs, que no van poder sumar punts.

posava jornada. Aquesta setmana sí que ha posat jornada. Hi ha partits tant el 10 com a l'11, hi ha partits, i per tant doncs veurem doncs si es pot aprofitar fins i tot el 12 per jugar algun d'aquests partits que no s'ha jugat aquesta setmana, o fins i tot podria haver-hi jornada per molts equips cap als finals d'octubre, al cap de setmana del 31, que és dissabte, i el dia 1 de novembre, que és festiu. En aquell cap de setmana la federació sí que no ha posat jornada, però tenint tots aquests partits pendents, doncs podria ser un cap de setmana en el qual es juguessin finalment alguns d'aquests partits pendents. Haurem d'estar, perquè això ja forma part de cada una de les federacions i també doncs dels acords que puguin arribar als diferents equips per disputar aquests partits. Si prefereixen fer-ho en cap de setmana i buscant aquestes dates, o doncs s'opten per jugar partits entre setmana aprofitant els horaris d'entrenament. En tot cas, això ja, com dèiem, les properes setmanes ens anirem posant al dia. Nosaltres avui al Juguem Net el que farem és recuperar una entrevista, precisament una entrevista que manteníem amb el president del Club de Futbol Sala, Fran Chan, una entrevista que fèiem just abans del que havia de ser el debut del Cubelles a la Primera Catalana. Finalment no ha estat, i per tant doncs el Cubelles encara no ha pogut debutar, i ho farà precisament al camp, a la pista dels Sitges, en la segona jornada de Lliga, un partit del voltatge per estrenar aquesta Primera Catalana. Escoltem doncs aquesta entrevista amb Fran Chan del Club de Futbol Sala Cubelles.

0: Mica a mica arrenca la temporada per les entitats esportives. Aquest proper cap de setmana és el torn del club de futbol Sala Cubelles, que debuta aquesta temporada. Per parlar d'aquest debut i de com es prepara doncs, aquesta temporada 2026-27, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic el president del club de futbol Sala Cubelles, el Fran Chan. Fran, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, explica'ns una mica com es presenta aquesta nova temporada per al club de futbol Sala Cubelles.
1: Bé, doncs amb molt d'optimisme, amb moltíssimes ganes, ja tenim ganes de competir, de tornar cada equip a les seves respectives competicions. I bé, amb molts canvis significatius, sobretot al primer equip. Hem canviat d'entrenador, ja no estic jo. Hem fitxat un entrenador nou, ha vingut gent nova, ha marxat gent, llavors, bueno, veiem com anirà el projecte, perquè també és una nova categoria. Bueno, hi ha moltes novetats i tenim ganes de veure com va tot, no? Per si dir-ho d'alguna manera.
0: De fet, aquest any s'estrena aquesta nova reestructuració que va fer la Federació Catalana de Futbol, no? De fet, l'any passat vau aconseguir un ascens. I s'estrenen, i per tant esteu a la primera catalana, una primera catalana on hi tenim Sitges, Vilanova, Cubelles, no? Els tres.
1: Sí. Estarà divertit.
0: Quina és la... O sigui, com ho veieu vosaltres? No sé si teniu referències dels altres equips, si el nivell serà molt més alt, serà el mateix... Com ho veieu?
1: Aviam, nosaltres fem una miqueta el cuento de la lechera, perquè al final... També mirem el que va passar l'any passat, que és que fins al 9è de la nostra lliga, per exemple, va pujar. Llavors, clar, bueno, el nivell no serà com una primera com abans, perquè tampoc hi haurà cap equip que ha descendit. També ha pujat el que ha quedat campió de tercera, que antigament, abans de fer aquesta nova divisió, el campió de tercera pujava a segona. Llavors, bueno, volem veure una miqueta com va el nivell, perquè és una lliga una miqueta estranya, saps? Per això mateix que et comento.
0: Mm-hmm. En tot cas, serà aquesta nova experiència. Teniu algun objectiu en ment o simplement és això, és la primera temporada amb tants canvis, una mica per veure-les venir?
1: Bé, l'objectiu és competir al màxim i, bueno, nosaltres sempre plantegem objectius ambiciosos i no descartem un altre ascens, la veritat. Nosaltres anirem a lluitar-ho, perquè a més tenint en compte com estan els equips així fent una miqueta el cuento de la lechera, doncs ho veiem factible i hem fet una molt bona pretemporada, hem fet fitxatges bons, ha vingut gent forta, el nou míster és increïble i bueno, i al final doncs una miqueta això, veure com va, però nosaltres

0: per als objectius més alts sempre.
1: I qui és aquest nou míster?
0: Bé, és un noi que és de Torredembarra, bueno, perdó, de Valls, i bueno, té un currículum, és de Colòmbia, té un currículum allà molt elevat, allà a Colòmbia, ha entrenat equips de primera divisió, de segona, i aquí a Catalunya doncs, bueno, s'està fent una miqueta un nom, perquè al final doncs, quan vens d'un altre país i tal, és una cultura totalment diferent, la manera de fer, la manera d'entrenar, i bueno, i aquí hi ha motius que són bastant escèptics d'això. Llavors, doncs, bueno, no acabaven de creure en el sistema que tenia ideat aquest nou míster. Però bueno, nosaltres li vam donar la confiança, li vam dir que per la nostra part tenia tot el suport i li hem donat, bueno, m'enganxa per fer i desfer el que cregui. I res, bueno, i així ho ha estat fent. Ha estat a clubs aquí a Catalunya, com el Torredembarra, quan estava a Tercer Nacional, al Sant Boi també, que més, a l'Hospitalet. I bueno, és un noi que té moltíssimes ganes. Només dic-te que ve des de baix expressament fins aquí i té 3 dies a la setmana. Amb això ja t'ho dic tot de l'ambició i les ganes que té d'entrenar un equip.
1: Ara t'ho anava a preguntar. Si venia directament de baix cada dia que hi hagués entrenament, entenc que sí.
0: Sí, per tant.
1: Déu-n'hi-do. També deies que hi ha hagut fitxatges, per tant la plantilla també ha canviat respecte a l'any anterior.
0: Sí, aviam, no gaire, perquè hem tingut un parell de baixes per logística, perquè al final són jugadors que, bueno, estan grans i tenen altres plans de la seva vida, bueno, fer ampliar família i, bueno, coses aquestes. Llavors, clar, el futbol ja els començava a ser una miqueta incompatible, el futbol a aquest nivell, per exemple. Llavors, bueno, ha vingut gent jove i amb força, amb ganes, i bueno, i nosaltres sempre tenim la filosofia de que intentem mantenir l'equip amb gent del filial o fins i tot de juvenils. I aquest any, doncs, bueno, hem aconseguit fer un juvenil fort, al filial hem fitxat gent molt interessant, i bueno, són gent que tard o d'hora acabarà trucant a la porta del primer equip.
1: De fet, això et volia comentar. L'any passat vau tenir fins a 3 sèniors a BIC. Aquest any us heu quedat amb 2 sèniors i 2 juvenils.
0: Sí, correcte. 2 sèniors, 2 juvenils, un cadet i un infantil. I, bueno, al final també nosaltres, el sènior B va pujar a segona, va aconseguir l'ascens a segona, i hem reestructurat una miqueta. Teníem moltes baixes del sènior C, no ho veiem del tot clar, bueno, llavors, doncs, mira, millor tenir 2 i estar ben avinguts i tot ben organitzat que fer 3 i voler abarcar més del compte i no donar un bon servei. I, bueno, i al final, doncs, hem decidit deixar el CRC per un futur. No ho descartem en un futur, però, bueno, ara per ara no és la nostra prioritat, tampoc.
1: I les categories inferiors també comencen? No sé si ja comença tothom.
0: Sí, comencen tots.
1: Tots aquest cap de setmana, eh?
0: Tot, sí.
1: I no sé quina previsió feu, no sé si hi ha algun equip que dius, ostres, aquest equip té bona pinta, estarem atents a aquesta temporada.
0: Bé, aviam, bona pinta tenen tots. Sí que és veritat que, per exemple, el juvenil B són els cadets de l'any passat que van guanyar la Lliga. I, bueno, depèn dels equips que hi hagin allà a tercera, al final les lligues van com van, i el juvenil A 3-4 el mateix. Al final, doncs, bueno, la nostra prioritat és que el juvenil A aconsegueixi ascendir a primera i tenir un juvenil a primera i un altre a segona. I, bueno, aviam què és el que farem. Sí que ens hem preparat de valent, portem des del dia 1 d'agost entrenant amb els nens, o sigui, portem ja gairebé, bueno, gairebé no, portem 2 mesos, i, ostres, això es nota als partits, per exemple, de la pretemporada que hem anat fent amb altres equips, sobretot ara al setembre. Llavors, bueno, ens hem preparat i estem confiats en la preparació que hem fet.
1: I arriba el moment de la veritat, no? Aquesta estrena aquest cap de setmana, m'imagino que en partits aquí a Cubelles, en partits fora, com
0: sí,
1: cada setmana, vaja.
0: Una miqueta de tot, sí.
1: Una miqueta de tot. Molt bé, el primer partit del sènior, contra qui?
0: Contra Sant Just.
1: Sant Just, eh? M'imagino que equips de Barcelona, no? Bueno, també tenim els de la comarca, com dèiem, però m'imagino que tiren
0: sí,
1: cap a Barcelona.
0: Sí, aquest any hem tingut, entre cometes, sort, perquè la Lliga és més propera, que l'any passat no ens toca desplaçaments a la Catalunya profunda, que és el que jo dic, que, per exemple, l'any passat havíem d'anar a l'hivern, a Puigcerdà, al Pont de Vilomara, ostres, són desplaçaments llargs i, coi, això al final fa... I ara aquest any, doncs, bueno, tenim equips d'aquí del que és el Baix Llobregat.
1: Bueno, més a prop. I aquests dos derbis, que això, vaja, no sé, Sitges, Vilanova, són dos equips propers, molta història, sobretot teniu bastanta història amb els Sitges, no tant amb el Vilanova, però en tot cas...
0: Bueno, història... Bueno, anècdota, direm, no? Més anecdòtic que història, la veritat.
1: Però bé, en tot cas són derbis, no? Són partits intensos.
0: Sí, un derbi sempre és un derbi. Al final sempre hi ha aquest punt de pique. Sí que és veritat que amb els Sitges ja és una cosa personal, més que un derbi de futbol sala. Però amb el Vilanova sí que tenim aquest punt de germanor, no? De dir, ostres, encara que els derbis hagin acabat calents sempre, calents per decisions arbitrals o per com va el partit i tal, però bueno, sempre hi ha hagut aquest bon ambient entre nosaltres. Però amb el Sitges és una cosa personal per tot el que va passar en el seu moment. Mm-hmm. Perquè, bueno, vam rebre amenaces, vam rebre... Ostres, va ser molt lleig. Va ser molt, molt, molt lleig. Van estar inquietes les terceres persones, bueno, en fi.
1: Sí.
0: Un cafè ja t'explicaré detingudament, però...
1: aquest any, en tot cas, has reedit aquesta... Perquè, a més, aquella temporada va acabar amb el descens dels Sitges i per tant, doncs, la temporada següent no us vau trobar directament. Sí que els vostres filials, em sembla, sí que es van trobar amb ells, però aquest any us torneu a trobar, doncs, en aquesta primera catalana que s'estrena aquest cap de setmana i que, en tot cas, ens deixarà aquests derbis davant de Vilanova-Sitges, evidentment, de molts altres equips de la comarca o de la província de Barcelona. Doncs, Fran, res més. Per la nostra banda, desitjar-vos sort en aquest inici, que vagi tot molt bé i, com sempre, estarem atents als resultats.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Comencem novament amb un fragment d'una òpera del compositor valencià Vicent Martín i Soler, Una cosa rara, amb transcripció per a instruments de vent. Aquest compositor, Vicent Martín i Soler, va ser coetani de Mozart, va coincidir amb ell en els seus anys a Viena, van tenir relació i sembla que Mozart li va reconèixer el mèrit d'aquesta obra que va compondre, fins al punt que va utilitzar una melodia del final del primer acte per el segon acte de la seva famosa Don Giovanni. Doncs d'Una cosa rara, de Vicent Martín i Soler, escoltarem el divertimento número 3 amb si bemoll, el larghetto allegro, andante sostenuto i els allegros. La interpretació és a càrrec de Moon Wines, un conjunt de música de cambra dirigit per Joan Enric Lluna.

Hem escoltat un fragment d'Una cosa rara, de Vicent Martín i Soler. I a continuació tenim el compositor francès Maurice Ravel, una obra que potser no és la que coneixem més d'aquest compositor, que porta el títol de Xerezade. Està inspirada en els contes de les Mil i una nits i amb la influència d'altres composicions, concretament la que va escriure Rimski-Korsakov amb aquest títol, el 1888, doncs amb aquesta influència de la música russa, Maurice Ravel va compondre dues obres sota el títol de Xerezade. La que escoltarem avui és l'obertura, que va ser inèdita durant tota la vida del compositor i es va publicar el 1975, una obra per a orquestra. Doncs Xerezade, l'obertura de Maurice Ravel.

Hem escoltat l'obertura de Scheherazade de Maurice Ravel. I ara tenim òpera amb dues grans àries de la grandíssima soprano Maria Callas, que tots tenim a la memòria. La primera és d'Umberto Giordano, la seva òpera Andrea Chenier, i la famosa i molt sentida ària La mamma morta. I de Gaetano Donizetti, de Lucia de Lammermoor, Spargi de Amaro Pianto. La interpretació és a càrrec de la Filarmònia Orquestra i Cors, dirigits per Tullio Serafin, i la veu meravellosa de Maria Callas.

han estat dues magnífiques àries d'òpera amb la meravellosa veu de Maria Callas. I per la part final del programa tenim de nou a Frédéric Chopin i el piano solista Seung Jin Cho, un pianista coreà reconegudíssim i amb diversos premis internacionals. Hem anat escoltant també diverses obres amb aquestes interpretacions i avui serà una part del concert per a piano i orquestra número 1 en E menor, opus 11. El romance Larghetto i Rondo Vivace. Doncs amb la London Symphony Orchestra, dirigida per Gianandrea Noseda i el pianista Seung Jin Cho, tenim Chopin.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Molt bon dia, Cubelles. Són les 10 de dilluns. Això vol dir que és hora de tertúlia i, com sempre, doncs, obrirem aquest espai dedicat a l'actualitat municipal, a l'opinió sobre les últimes notícies de l'actualitat local amb els nostres col·laboradors de la tertúlia de Ràdio Cubelles que ens acompanyen, com sempre, aquí a l'estudi central de l'emissora municipal. Us parla Pau Ramon, que serà aquí, doncs, faré de conductor d'aquesta tertúlia d'avui dilluns 5 d'octubre. I abans d'entrar amb els temes a comentar, anem a saludar els nostres tertulians d'avui, perquè tenim, per exemple, una estrena aquí a la tertúlia, que és en Pep Callau. Benvingut, Pep Callau, nou tertulià de Ràdio Cubelles.
1: Sí, gràcies. Doncs moltes gràcies. Els dilluns que em convoqueu, miraré d'estar disponible, content. Arribo amb la pitjor veu del món, perquè arrossego tot això dels constipats llargs, però gràcies per convidar-me.
0: I bé, aquesta temporada encara no havíem comptat tampoc amb Susana Peix, que repeteix de les últimes temporades. Gràcies per ser nosaltres. Bon dia, Susana Peix.
2: Hola, bon dia, gràcies, igualment.
0: I ens tornen a acompanyar, com ja han fet en alguna de les tertúlies d'aquesta temporada, Lola Lorente, benvinguda, bon dia.
3: Hola, gràcies, què tal?
0: L'Oriol Pérez, bon dia, Oriol.
4: Molt bon dia a tothom.
0: I en Cinto Bel, Cinto, bon dia.
5: Bon dia a tothom, bon dia, Cubelles.
0: I amb tots ells comentarem, opinarem sobre les notícies més destacades de l'actualitat municipal. I bé, no podem deixar de parlar del temps, no? És un tema que, evidentment, no afecta només a Cubelles, però també a Cubelles, i, si us sembla bé, comencem parlant doncs, del que ha passat aquest passat cap de setmana i també del que tenim ara mateix doncs, al damunt, els efectes a Cubelles d'aquestes pluges, que avui estan sent intenses. Sí que en el capítol de dissabte hi ha hagut altres comarques que ho han patit molt més, fins i tot recordem que hi ha hagut dues víctimes mortals en aquests aiguats a Catalunya, que hi ha una persona també desapareguda. En el cas de Cubelles, ja dimarts passat van tenir uns primers aiguats que van deixar carrers inundats, passos tallats, i bé, doncs aquest cap de setmana i aquest dilluns tornem a tenir una mica el mateix panorama, no res greu, però sí que, evidentment, doncs aquests efectes que en un municipi costaner doncs les pluges torrencials acostumen a afectar doncs això, molts carrers que acaben inundats, també doncs en algun cas algun garatge, però això doncs passa menys, i també passos tallats, els passos sota la via que són soterrats, que queden tallats. Vaja, parlem en general primer doncs d'aquests efectes, no, que tenen les pluges a Cubelles, i també què s'hi pot fer, no, per anar-ho solucionant. Sí que anys enrere recordem que es van fer unes obres a tota la zona marítima que sí que eviten els problemes que hi havia abans, que quedava doncs pràcticament aïllat aquell barri. Ara doncs queda aïllat per altres motius, però els carrers doncs són més practicables, i la zona Verdagí potser seria la més afectada, no? Bé, com veieu els efectes de les pluges aquí a Cubelles, i també doncs, com us afecten a vosaltres, què en penseu? Cinto, endavant.
5: Ai, bueno, escolta, mira, jo el que veig que aquí a Cubelles sempre ha tingut el mateix problema, i penso que és un problema de difícil solució, perquè tota la zona de baix a mar, diguem, a la vora de la platja, tot és una zona inundable, 100% inundable, i sempre ho serà, perquè no hi ha una solució possible. No sé quina és l'estratègia que pugui tenir el govern municipal en voler a proposar alguna solució, però jo ho veig molt difícil, perquè ja dic, fa molts anys que jo he vingut aquí i he viscut en aquest poble i sempre ha passat això. Inundacions, que amb més aigua o menys aigua, sempre han patit les mateixes circumstàncies. Carrers anegats, difícil de passar, difícil d'evacuar les aigües que s'acumulen, i desgraciadament, doncs, mira, recentment vam tenir el desbordament del riu Foix, que també va afectar moltíssim, però vull dir, l'aigua és incontrolable.
0: I després parlarem del riu, si voleu, com un altre capítol, però així com a primer repàs, no?, de com han anat aquestes últimes pluges, aquest episodi de pluges. Susana, també.
2: No, jo penso el mateix que ell. No sé el vòrtex aquest que van posar si també resolia alguna cosa d'això o no, perquè al final jo no sé per què serveix allò que van posar que no funciona, però si funcionés, això vols dir que resoldria? Jo pregunto si algú sap si això resoldria alguna cosa en referència a això, perquè és evident que el nivell freàtic és el que és i la zona inundable ho serà tota la vida aquesta i totes les de tot Catalunya. Vull dir que durant molts anys es va construir d'una manera, jo me'n recordo quan van fer el clavegram, que no n'hi havia, i suposo que no accepta tota l'aigua que passa, perquè el primer que salten són les tapes del clavegram, per tant, té molt difícil solució.
0: Però hi ha un altre tema d'urbanisme, no? Mig municipi està construït sobre terrenys inundables, no? Segons els mapes de la Generalitat, pel riu, també pel mar, i perquè són plans on tics aiguamolls, i després hi ha això, no? La separativa de clavegueres i pluvials, i quan plou tant, no? L'aigua per on s'escola, no?
2: Clar.
0: Bé, Pep, endavant.
1: No, és un tema recurrentment complicat. La gent de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ja està contestant a totes aquestes preguntes a nivell de país. Ens hem d'acostumar, ens hem d'adaptar al canvi climàtic, porta això, ens estem tornant com una mica caribenys també amb els temporals, i Cubelles doncs, té unes afectacions concretes. Jo, dues coses molt concretes. La primera és que m'agradaria tenir informació com a ciutadà de quin és el pla municipal davant dels aiguats, amb una revista, amb una xerrada, amb un pla, saber què passa a Cubelles quan plou tant i què s'està fent, i després tenir aquesta mirada àmplia de perspectiva de ser molt cooperatius amb els municipis del litoral i amb els municipis de prop nostre. És a dir, aquest sentit comú que fa que si a Cunit, a Calafell, al litoral català passen les mateixes coses, reunions i més reunions. Què vol dir? Treball i més treball, com a mínim per saber que estem enfocant un tema comú.
0: Sí, el tema de Protecció Civil l'has esmentat, dir també que fa poca estona tothom ha rebut una alerta, no?, en els seus mòbils. Nosaltres ja estàvem aquí, per tant, doncs hem arrencat la tertúlia, però vaja, que serà un tema que parlarem després, no?, que seria un segon apartat, que seria el de Protecció Civil. Primer, els efectes sobre els carrers, també.
3: I a mi m'agradaria també posar damunt de la taula que aquesta pluja que tenim avui al matí, ahir a la nit no constava a cap lloc. És a dir, no ha sortit.
0: El Metocat va avisar ahir al vespre, eh?
3: Correcte. Després, aquesta tren de pluges, com li diuen, o tren de tempestes que hem tingut aquest cap de setmana a tota Catalunya, que ha fet sobretot el Vallès, a nosaltres també durant la setmana, jo no he parat d'escoltar els experts del temps, de Meteocat sobretot, i tots coincideixen en el mateix. És a dir, no és un front que ve i que es preveu com ve, sinó és un problema de que tenim l'aigua del Mediterrani molt calenta, i generen, segons com vinguin els vents, generen un excés i una evaporació i una humitat que provoquen aquestes tempestes tan grosses. Si us en recordeu, durant el cap de setmana parlàvem que hi havia una possibilitat d'un petit
0: mini huracà
3: mediterrani.
5: Sí, sí.
2: Clar. El que deia ell, no?, del caribenyo, que estem
3: correcte,
2: en un lugar.
3: Correcte, ens hem d'acostumar a això de que possiblement no tinguem una dada de compte que pot ploure, sinó que de sobte et fot un patacat bastant guapo. I és provocat per això, tant el canvi climàtic com la temperatura que tenim actualment del Mediterrani. Com bé diu el Pep, és una cosa que s'hauria de coordinar entre les diferents administracions. T'agafo la paraula, és que des de fa molts anys, entre Cubelles i Cunit hi ha una riera allà que és que no hi ha manera que s'arregli.
0: El torrent d'en Pedro.
3: Correcte, i sempre que hi ha una pluja s'ha de tallar tant per una banda com per una altra, perquè
0: és un torrent,
5: no, però és un curs natural de l'aigua, vull dir que difícilment podràs buscar una sortida en això.
3: Sí, però
5: tot al voltant són edificis, és una corrent natural.
3: Sí, però s'hauria de canalitzar, és a dir, no seria la primera vegada.
5: Ja està canalitzat.
3: No està canalitzat, està fet un nyap, és a dir, la frontera entre Cubelles i Cunit, sí. Mai s'han posat d'acord els dos ajuntaments de fer un arranjament, i això és el que s'ha de fer. I s'han de posar d'acord, tant un com l'altre. Mm-hmm. Perquè si vas cap allà, si et fixes, la construcció no és que estigui mal feta. I jo crec que està feta malament perquè està a diferent nivell. És a dir, Cubelles està a un nivell i Cunit està a un altre nivell. Tu quan vas cap allà amb el cotxe, si et fixes, has de baixar per entrar cap a Cunit.
5: Sí,
3: I el que hi ha és aquesta frontera de la riera que quan baixa, ostres, baixa forta. I després triga molts dies en anar-se a l'aigua.
5: Sí,
3: que jo visc allà. I que després triga molts dies. És a dir, totalment d'acord, però les administracions també s'han de posar les piles en aquest tema. Mm. I en quant a la construcció, com deia el Pau, s'ha construït o no s'havia d'haver construït. Però clar, això ja està fet.
5: Ja està.
3: Això ja, què és el millor? Doncs el que diu la Susana, si es pot canalitzar, si es pot millorar, doncs és el que s'haurà de fer. Mm-hmm. Invertir diners, evidentment.
0: Lola, sí que els punts habituals on hi ha problemes acostumen a ser sempre els mateixos. El pas sota la via d'Arles de Tec, el pas per vehicles alts allà entre el passeig fluvial i l'avinguda de la Riera, i el carrer de la Millera, no? Perquè la via també fa una barrera natural i tota l'aigua de la zona verdegida, la carretera cap avall, va per allà i s'estanca, no? Fins que no acaba marxant, diguéssim, de manera natural.
3: El pas que dius tu ara acabo de passar per allà... I
0: la, el de la policia, diguéssim.
3: No, el de la policia, no, jo parlava l'altre, al costat del riu,
0: sí, sí.
3: Que és el pas per...
0: El par, pels camions.
3: Pels camions, doncs allà la claveguera que hi ha, la tapa de la claveguera, no sé com es diu, estava allà, s'havia saltat. Y ya estaba todo acordonado, un altre cop per la policía local, porque es lo que ha de fer.
4: Pero eso estoy pensando, que no hace falta estar en la zona de la playa. O sea, en la zona del bar de allí hay calles que se han restaurado, instalaciones y cosas que ahora se inundan y antes no. O sea, que deberíamos ir a mejor. Y ahora te encuentras que llegas de Barcelona y entras por la biblioteca y también ponen ahí una valla estos días de lluvia que no puedes pasar, tienes que ir haciendo un zigzag.
2: Pero era por la pluja, las tanques que hi havia.
4: Eso decía.
0: És perquè allà al carrer Barcelona és un punt on que ja s'ha destrossat més d'una vegada, que hi ha hagut les tanques durant mesos, sí. Que hi ha com un encaix, entenem, de pluvials i clavegram, que quan plou tan fort sí. Allò rebenta.
2: Sí, pues
0: allò rebenta el terra.
2: Rebenta,
4: claro,
2: sí,
4: igual sí. Que, pues yo que sé, en los puentes, pues ponen las cintas para no pasar, que es lo más fácil... Pues ahí parece que ponen unas vallas y tienes que ir haciendo que al final la gente las quita y pasamos, porque al final pasamos todos. Pero que yo digo, deberíamos ir a mejor, porque en mi calle, por ejemplo, que la levantaron no una vez ni dos, no sé muy bien cómo diseñaron aquello, ahora es una piscina y lo que dices, se queda ahí el agua retenida hasta que... Pero vamos, que en su día, en el 2005-2006, ya hasta esa altura... Se inundaron, acordaros que cayó también sí, una sí. Buena y se inundaron los parkings, que llegó a venir la televisión a filmarnos, o sea, se lió una buena, no hace falta estar en la zona de la playa, pero pienso
0: no, de
4: eso...
0: fet, ara està pitjor la zona entre la via i la carretera que de la via
4: exacto.
0: Cap al mar, que sí que es van fer reformes, un tanc de tempestes i tot
4: exacto.
0: Això.
4: Exacto, que deberíamos ir a mejor, no a peor.
0: Bé, de fet, la versió del govern és que el nou contracte de l'aigua, que recordem que té un parell d'anys, no? I hauria de fer tot un seguit d'obres que han de millorar, sobretot doncs, aquestes també situacions de pluges a la zona això, Bardagil, sobretot al voltant de l'Escola Vora del Mar i de l'Escola Bressol La Draga, que són els punts més inundables. També ara fa poc hi havia un mapa de instal·lacions públiques de Catalunya en zones inundables i deia, clar, és que n'hi ha milers.
4: Claro,
0: milers,
4: acordaros...
0: Construïdes en zones
1: sí, sí.
0: Inundables.
1: No havien fet massa cas, perdó.
4: Simplemente el paso de peatones que hicieron de la Renfe hacia el pueblo, acordaros que si lo hubieran hecho en el otro lado de la carretera, pues la gente podría caminar, pero como se inunda cuando llueve, pues vamos caminando por en mitad de la carretera igualmente, o sea que no ha valido para nada.
1: Jo crec que una cosa paral·lela a això, que és tot lo tècnic que es pugui fer s'ha d'anar fent. Estic convençut de que els governs, Generalitat, Diputació de Barcelona i municipals, ajuntaments, salvant totes les cometes, faran tot el que puguin tècnicament per millorar la situació actual. Però després hi ha un tema, que és que ens haurem d'adaptar a això que està passant. És a dir, a que soni les alerts cada 5 minuts, que no ens moguem de casa, quan hi hagi un episodi de pluges que abans sorties i ara no ens morem de casa, que aquella gent que s'ha comprat una casa i s'ha fet una casa unifamiliar amb el grat soterrani i està en zones inundables, ara agafarà els plans i dirà, ostres, però aquí quan jo vaig comprar això, l'arquitecte ni la immobiliària no em van explicar que això d'aquí uns quants anys podia passar, i se'ls inunda el grat, i el cotxe, i els patinets. Vull dir, haurem de fer cas, hem de canviar una mica l'estil, no? Segur, segur, tots, encara que ens costi. Hem de canviar l'estil, cada cop que hi ha una alerta hem de variar l'estil. I ara mateix, una pluja forta, jo penso que ja és un perill gros sempre, que això, quan jo era més petit o quan tots érem més joves, bueno, ha plogut fort. Ara, una pluja forta és... Quedem-nos a casa, al tanto, tanto la canalla, al tanto la gent, pugem els avis al pis de dalt... Totes aquestes coses que no són exagerades, jo penso.
2: No, i que tu dius que parlin amb els municipis dels costats, però jo penso que l'altre dia justament va haver l'hiver a Barcelona i estava amb uns gallecs i, clar, em deien... És que han caigut 4 gotes per nosaltres, clar. I diu, i aquí s'ha col·lapsat la ciutat. O sigui... Hi ha molts llocs, és com els terratrèmols. Hi ha països on hi ha un terratrèmol de 5 i s'escauen totes les cases i països on hi ha un terratrèmol de 7 i no, és com si no passés res. Vull dir que al final només es tracta això d'informar-se i de veure quines solucions hi ha i aplicar-les. No només fer les reunions o mirar, sinó realment després fer les accions, no? Perquè segur que solucions n'hi han.
5: No, si sap, perdona.
2: Sí.
5: Saps què passa? Que avui en dia tenim aquest gran problema, que és aquesta gran avinguda d'aigua, i això és un problema molt important. Però demà passat ja no ens en recordarem. No sé per què.
2: Bueno, sí, perquè sempre passa que no, igual, perquè no és puntual, ara ja.
5: Exacte.
2: Jo, crec.
5: Jo penso que això es tindria que mantenir, com tu dius, Pep. Aquí es tindria que mantenir ja una reunió amb els diferents municipis i buscar una alternativa i una possible solució a tot aquest problema. Sé que és un problema seriós, sé que és complicat de solucionar, però es tindria que mirar de buscar una sortida allà, perquè és una situació que es anirà repetint cada vegada més. Evidentment, ara vindrà una època d'hivern que les pluges aquestes no seran, però poder la primavera hi poden tornar, i poder la tardor propera hi tornarem. Això abans passava només a València, a la zona d'Alacant. Vull dir, aquella zona era sempre que cada any hi havia la gota freda, que en deien, que sempre plovien allà i els hi caien 300 litres per metre quadrat. Però és que ara ja cauen tot arreu. No cal que estiguem solament pensant que caurà per allà o que no tornarà a passar. Mirem de buscar
3: allà, allà sí que el Llevant sí que era més habitual, però també aquí a Catalunya, tota la costa a partir de Mataró cap a dalt, també era típica la riuada. A Pineda sempre estava, jo me'n recordo que el meu pare, a Can Pau Descansi, sempre deia el mateix. No sé com la gent continua aparcant i emportant-se els cotxes a la riera de Pineda, perquè tothom sap que quan plou allà els cotxes se'n van i acaben tots al mar.
2: I cada
3: vegada que plovia passava el mateix.
2: És veritat, és veritat.
3: Una miqueta de consciència també per part de la ciutadania.
0: Aquí el que fa patir més a la població, i també perquè ho tenim bastant fresc, perquè recordem que el 2025 vam tenir una riuada espectacular, abans ho havia comentat el Cinto, una riuada del Foix, evidentment, del riu Foix, que creu el municipi, en què en aquella ocasió doncs, el que és l'embassament del Foix no va ser capaç de retenir l'aigua i per tant doncs, va tirar avall, perquè hi va haver doncs, unes pluges molt fortes a la capçalera, perquè a Cubelles en aquella ocasió no va ploure tant, i l'aigua, recordem doncs, que va fer molt de mal a Cubelles, per sort no hi va haver víctimes personals. Des d'aleshores sí que hi ha un nou protocol, una nova actuació de l'Agència Catalana de l'Aigua, més preventiva, en què intenta tenir l'embassament per sota. Això s'ha notat en aquests últims aiguats. Per exemple, el dimarts passat el pantà començava que estava al 54%, va acabar el capítol al 75% i el van aconseguir baixar al 65%. Ara el tornem a tenir un altre cop, ja gairebé un altre cop al 75%, però encara hi ha aquest marge per si hi ha una crescuda, doncs sigui el mateix embassament el qui retingui aquesta aigua abans de que tiri avall, no? I després poder-la anar regulant d'una manera més sense violència, diguéssim, diguem-ho així, cap avall, no? Riu avall, i que el cabal de sortida doncs sigui menor. De fet, doncs, les dades actuals són que tenim 1.800 litres per segon de sortida, no? Que poden arribar fins a 3.000, segons la maniobra de l'ACA, i li estan entrant ja 1.800, 1.900 litres ara al pantà, no? I s'espera que vagi a més, però es pot anar regulant, no? Millor que el que no es va fer el juliol del 2025. No, en reals moment... no es va fer aquesta...
3: Sí, no, quan passen les coses normalment s'intenta millorar. Ara, fa un moment el Pep feia una referència de en cas de problemàtica greu, quin protocol tenim aquí a nivell municipal. Tu em corregiràs, si no estic confós, crec que està caducat.
0: Està pendent d'actualització, sí. És del
3: 2015, no, crec?
0: Del 2019 es va homologar, o sigui, des del 2019 tenim el DUPROCIM, que es diu.
3: Correcte.
0: Aquest document únic de protecció civil, i ara fa, doncs, no sé, des del 2023 o 22, que s'hauria, normalment cada 4 anys s'ha d'actualitzar.
3: Doncs això és una cosa que s'hauria de fer i s'hauria de fer bé i tenir-ho actualitzat. Com a municipi, tenir el teu protocol d'emergències actualitzat.
2: Sobre el tema del riu, s'ha fet alguna neteja de la llera o així per garantir que quan l'hagin d'obrir, perquè clar, tu dius, es va buidant i es va omplint, es va buidant. Si ve una dana o una pluja com les que han caigut a Granollers, que de cop i volta et cauen 300 litres per metre quadrat, això no serviria de res. Llavors, si han d'obrir a tope, s'ha mantingut o es manté o es fa algun tipus, no, de manteniment d'aquesta llera perquè no passi això, de que després arrossegui tot de troncs i tot de coses que no ha d'arrossegar, no ho sabem, no?
0: Bé, aviam, pel que es veu tampoc no, si vas per la carretera del pantà i vosaltres de riu, no? Del pantà cap avall, tampoc no hi ha molts elements, no? Sobretot perquè des del 2025 jo crec que es van portar molta cosa.
2: Però perquè s'ho van portar a la natura, no? Perquè ja, és un dels treballs, no?
0: L'altre és el que ve de més amunt, no? Que aleshores, com que el pantà sobreixeix, és a dir, això, la riuada de Cubelles passa quan el pantà ja està al 100% i, per tant, ja sobreixeix, per tant, ja no saps...
5: No el va poder el controlar.
0: Exacte, el cabal de sortida ja és el que vingui...
2: Exacte.
1: Més... Amb un problema històric, a veure si ho dic bé, el pantà... hi ha un 30, un 40, un 50% de fangs sedimentats que impedeixen que totes les comportes primitives funcionin i, per tant, treballem amb que hi ha aquest nivell de fangs que valdria molts diners recuperar-lo. Estem parlant d'això, eh?
5: Sí.
0: També, després hi ha un percentatge que no sabem quin és del volum que ocupen fangs que l'Agència Catalana d'Aigua mai no ho ha acabat de calcular, però sabem que hi ha un fang. I bé, i les comportes de desguàs, diguéssim, màxim, que serien aquestes des de que va entrar en funcionament, que ja no funcionen, perquè abans d'inaugurar el pantà hi va haver una riuada i es va taponar.
1: Sí, sí.
0: I després es va omplir d'aigua i ja no s'ha tocat més.
1: Una obra de l'època blanc i negre, eh? Fantàstic.
0: Sí. També es diu...
1: Queda inaugurada el pantà,
0: no? També es diu, no?, que els fangs que hi ha el que permeten és que sigui impermeable, perquè un problema que van tenir quan el van construir és que acumulaven l'aigua i l'aigua s'escolava cap avall i no era impermeable. I aleshores les riuades i aquests fangs han anat tapant els forats i per això ara l'aigua es manté i és impermeable, perquè no aconseguien que fos impermeable quan el van construir. I bé, era, això és als anys 20, no? Fa més de 100 anys. I bé.
1: I la contaminació? Està contaminat permanentment? Per què està contaminat el pantà? Ara ho demano jo a la Viquipèdia del Ràdio... aficionats.
0: Bé, els experts entrevistats sempre han dit que és una contaminació orgànica, és a dir, que hi ha
5: natural,
0: tanta quantitat... És orgànica,
5: natural,
0: no és que una indústria...
5: Els propis sediments que hi ha, s'acumulen un any rere l'altre, el que fan és contaminar l'aigua perquè l'aigua no circula, l'aigua no es mou, l'aigua no marxa d'allà, no es va renovant.
1: Val.
5: I automàticament es podreix l'aigua.
4: Pues lo que hablamos, okay? No hay ningún tipo de mantenimiento.
5: No, però no, ara és el que estan parlant. Que...
4: Ningú.
0: Bé, de la infraestructura sí que n'hi ha. De l'aigua no, però de la infraestructura sí. I bé, i també les depuradores les han anat canviant amb els anys perquè l'aigua que arribi cada vegada sigui una mica millor, però clar, tot això val molts diners i...
1: Jo, a part de tot això que esteu explicant, que és superinteressant, coses que no sabia, hi ha tot un tema, a veure si us explica, hi ha tot un tema que el municipi veí, Cunit, amb l'alcalde que hi ha, sense definir colors polítics, és un senyor que és proactiu, que surt, que parla, que critica, que es queixa. Ara ho ha fet fa molt pocs dies amb el tema de sisplau, veïns, agafeu l'autopista, que és aquell tram fins al Vendrell, és gratuïta. I jo no sé si l'Ajuntament Històric de Cubelles crida, es queixa, es manifesta i apreta suficient, sí que ho sé, però ho poso en dubte, a les entitats superiors a l'ACA, més enllà de les grans problemàtiques del dia del problema, si hi ha una gota malaia permanent de queixa, perquè si no és Cubelles que preta per tot, per treballar el pantà, quins altres municipis ho han de fer? La Mancomunitat també, potser, de la Garraf Penedès, però crec que hi ha una part d'això que també trobo a faltar jo.
5: Sí, però saps què passa? Que encara que et queixis molt a l'ACA, l'ACA és qui mana. I l'ACA et dirà... Tranquil, ja buscarem una solució, tranquil, ja ho solucionarem, tranquil, ja ho farem. Jo veig això, penso això perquè aquestes grans institucions que controlen, sobretot, el flux de l'aigua, doncs l'aigua té un preu, l'aigua té un premi, l'aigua val uns diners, i aquesta gent doncs viuen d'això. I si l'Ajuntament de Cubelles o l'autoritat corresponent es queixa, ells diran, tranquils, ja t'ho solucionaré. Saps quan ho van solucionar-ho? Quan va haver-hi la inundació, automàticament van buscar una possible solució per treure aigua del pantà. Si no hagués passat això, el pantà continuaria igual, ningú es preocupa d'això, perquè no hi ha hagut queixes, llavors no passa res. I com que va haver-hi una desgràcia, afortunadament no va passar res greu, però sí que va haver-hi una cosa, un fet important, llavors sí que s'hi han implicat.
1: Okay.
5: A partir d'aquí, tots tranquils,
0: Bé, sí que doncs, quan va fer un any de la riuada, aquest juliol passat, vam escriure a l'Agència Catalana de l'Aigua per si ens volien donar explicacions, també doncs, a les autoritats municipals, i no, cap de les dues bandes van voler fer cap valoració d'aquest primer any. Sí que ens van dir des de l'Agència Catalana de l'Aigua en un correu electrònic que continuaven amb els tràmits per tirar endavant tots els acords que s'havien fet en el seu moment, d'això, millorar el desguàs de l'embassament i aquest projecte de fer unes motes a la zona de Cubelles perquè l'aigua, quan arriba a baix, doncs no inundi tant la zona de l'entorn. Però bé, que tot això estava en redacció i en converses amb l'Ajuntament. És l'última hora que tenim, diguéssim, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que no van voler...
3: I els veïns continuem sense passera, que tenim la passera que no la tenim i estem també una miqueta cansats, A veure si la posen ja.
4: Al final ja se averiguó quin és responsable, no?
2: Sí, però igualment.
3: No, però es continuen posant pals a les rodes, és a dir, sí. Des del Ministeri ja s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per fer la passera i aquí l'alcaldessa ha decidit que aquí no, jo vull que me la posis aquí. I el Ministeri ha dit, no, home, no, la passera d'anar aquí, que aquest terreny ho porto jo, i això, no, jo vull que me la posis aquí. I s'ha tornat a retrasar.
4: Vale.
0: Doncs mira, tens més informació que s'ha fet pública mai, perquè això no ho ha explicat ningú fins ara, però vaja, ja pues sí. Intentarem preguntar. Molt bé.
3: Sí.
0: Bé, seguim avançant. Sí que, evidentment, doncs, aquesta qüestió dels aiguats sembla que ens acompanyarà encara uns dies i potser en tornem a parlar en la pròxima tertúlia, però seguim perquè tenim altres novetats. Precisament doncs, avui mateix, dilluns 5 d'octubre, entra en vigor una reducció de parades del bus urbà de Cubelles per millorar la puntualitat. Què passava? Que fins ara doncs, no sabies a quina hora passaria el bus. Des de fa un parell d'anys que la situació era un desgavell, hi havia moltes queixes dels usuaris i des del govern municipal s'estava buscant una opció, però clar, el contracte està en vigor, és del 2015 fins al 2030 i finalment doncs, sí que aquesta setmana passada feia públic la regidora de Dinamització Econòmica i responsable de mobilitat, Núria Planes, que s'anul·laven 14 parades, se'n creen 5 de noves i per tant a partir d'avui hi ha uns horaris nous i unes parades noves, un recorregut nou de l'autobús que el més important és que ha d'intentar que la fiabilitat dels horaris de pas i la puntualitat del servei doncs, estigui més garantida i un dels principals canvis és que l'autobús ha deixat de passar pel passeig de Vilanova, per exemple doncs, per aquí pel centre deixa de passar i també doncs, hi ha algun altre canvi. Sentim la regidora, Núria Planes, i després acabem de comentar la notícia, com ens deia això, no? que els canvis principals del bus urbà.
6: El problema ara principal és que com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: I aleshores el que passa també és que clar, hi ha barris que ara tenen menys parades, però sí que s'ha buscat que siguin barris en què siguin més plans i que, per tant, doncs, desplaçar-se des d'una punta o l'altra fins a la parada doncs, no suposi grans esforços, diguéssim, o problemes de mobilitat importants pels usuaris, sobretot de més edat, o que tinguin problemes de mobilitat reduïda. I, per exemple, a Mastradé, que sí que hi ha desnivells més importants, s'ha buscat doncs, que hi hagi en el mateix desnivell, diguéssim, parades per anar a buscar l'autobús. Bé, què en penseu d'aquesta reorganització, reducció de parades i nous recorreguts de l'autobús urbà?
5: Home, jo penso que, mira, tot el que sigui millorar, millora. Però jo penso que això no és una gran solució. Perquè si tu treus parades, estàs traient possiblement una possibilitat de que hi hagin persones necessitades que tinguin accés a l'autobús perquè la distància els crea problemes. Això que vol dir que surts de casa teva, tens la parada a prop i arribes de seguida. Així la tens lluny, et costa molt més. I sempre parlo de les persones necessitades, les persones impossibilitades i persones gent gran. Ara, si tu vols tenir una gran solució amb treure parades, no sé quina és la gran solució que estàs donant, perquè en principi crec que estàs perjudicant a persones. Ubiques parades en altres llocs, treus mobilitat a les persones, en conseqüència crees un problema a aquestes persones.
4: Me parece que sea como de la primera parada a la última para llegar a tiempo a destino. Entonces han recortado el tiempo porque antes parece ser que podíamos circular a 50 por hora y ahora como hay que ir a 20 o a 30, pues todo se ralentiza y la solución que han encontrado
5: ha sido... ¿La culpa es de tenir més parades? ¿Puedo anar més a poc a poc o arribar a tard als llocs?
4: Parece ser que...
0: Home, clar, si pares més...
2: Home, jo vull creure que abans de... Vull creure, que abans de treure aquestes parades han fet un estudi, han mirat quines parades puja més gent, a quines parades baixa més gent, la distància d'una parada a l'altra, per valorar efectivament...
4: Claro, i han modificat...
5: Tu t'ho creus, això que acabes de dir?
2: Has vist com he començat, no? Que vull creure. El que sí, i pensant en això, en sent optimista, i de que han fet un estudi i que han valorat quines es podien prescindir, quines no, i que les han ubicat correctament perquè els desplaçaments siguin equitatius per a tota la població, justament per a les persones que tenen discapacitat o això, una mobilitat reduïda, sí que aprofito per fer una petició. Ja que han fet un canvi de recorregut, que en aquestes parades, a banda de que les identifiquin bé, que posin un banc perquè la gent pugui seure...
4: Lo ha comentado.
2: Que en algunes... Que bueno, suposo que en moltes segurament no es podrà posar marquesina per les dimensions de la vorera, però que les facin el més còmodes possibles, perquè, clar,
4: ara que esperen
2: ja
4: un
2: que han fet aquest canvi, doncs que aprofitin i facin això o altre.
1: Petició. Jo estic plenament, quasi al 100% d'acord amb el que acabes d'explicar. És a dir, jo crec que sí que han parlat amb l'empresa concessionària i han fet una mica... L'estudi és a partir la queixa permanent de que l'autobús no arribava mai ni mai. I crec que sí, per tant, una, això que han fet ara, notifica-ho bé, explica bé a la ciutadania quin és el nou recorregut, explica-ho des del Departament de Comunicació, que hi ha bons professionals, explica-ho bé, que la gent li arribi per terra, mar i aire el nou planell dels autobusos de la línia urbana, identifica bé les parades, fes-les una mica còmodes amb uns bancs, no cal una marquesina potser cada parada, potser no cal, uns bancs, i després digues que la Núria com a regidora a mi em mereix bastanta confiança, digues que d'aquí 3 mesos tornaràs a explicar el resultat i que estàs estudiant com va i on es queixa la gent i que ho demanes a la gent i que fas una enquesta. És a dir, complementa això dient ho posem en qüestió i d'aquí 3 mesos veiem si ha sigut millor o pitjor o si hem de retocar el retoc.
2: Molt bé, sí, totalment d'acord.
3: Sí, això del bus és un marró. I des del meu punt de vista és una merda. El contracte que... Sí, ho dic clar. Ho dic clar. És a dir, aquí a Cubelles, des que va desaparèixer la tèrmica, que es van perdre molts diners que entraven a l'Ajuntament, l'autobús ha empitjorat moltíssim. Clar. Ha empitjorat moltíssim. I el contracte actual que es té de l'autobús és una nyapa, personalment. És a dir, és una qüestió personal meva. Aquí Oriol Pérez diu que aquest contracte està malament fet des de l'origen i ara s'estan posant una miqueta de parxes perquè almenys funcioni una miqueta bé. Això s'arregla fent un altre contracte, com s'ha de fer i com pertoca.
1: El 2030, em sembla.
3: Sí, és de traca, això. Sí, és de traca. És a dir,
0: també... El següent mandat, el 2030 és el següent mandat. Tampoc estem parlant de...
1: L'últim any del següent mandat.
3: Però aquests contractes s'ha d'intentar que no siguin tan llargs. I en el cas concret d'aquest contracte és que, a més, hi ha una part que està a Fiscalia. És a dir, hem de tenir-ho en compte. És a dir, que aquest contracte no contemplava el servei de caps de setmana. I el servei de caps de setmana es va contractar d'aquella manera rara, no sé qui, patatim, patatum, a correu electrònic d'acabar allà. I s'està investigant, perquè possiblement estigui amb un contracte raro. Per això dic, això del bus és un marrón. És un marrón. I tu deies, la Núria Coado explica, evidentment. Jo crec que seria un bon exercici de... Hem fet això i hem de valorar...

0: aquesta tertúlia, quan van canviar les velocitats, que l'Àngels els va explicar que va agafar el cotxe i va dir: vaig a respectar els límits pulcres de velocitat d'aquí a Cubelles.
1: No llegava.
0: I diu que hi havia moments que li avançaven patinets, que clar, que... no és que s'hagi empitjorat, però sinó que la normativa actual, doncs, la velocitat que tenies abans per moure't per Cubelles s'ha canviat. Mm. Els vedents aquest que tenim, doncs, també fan reducció de la velocitat, perquè
2: bueno,
0: tu imagina't el bus...
2: Ciutadans, no pels vehicles.
0: Sí, correcte, però tu imagina't el bus a la carretera amb els vedents...
2: Ja.
3: Bé, els ressalts s'ha dit des de la companyia que han sigut un problema perquè pels vehicles industrials han de frenar completament. O sigui, amb un cotxe normal sí que pots anar a una velocitat, però l'autobús, clar, porta gent, ha de frenar i aleshores fer a poc el ressalt...
0: I alguna pot ser que estigui en peu.
3: Clar, per això, sí.
4: Això, tristament, aquest és el debat. Els ressalts es van fer d'una mena de manera a correcuita, se'n van posar milions a dintre del casc antic i no n'hi ha al carrer Torrelletes on visc jo, que és la P7 del petit i mitjà camell que de cap de setmana, on els cotxes pugen a 120, els ressalts no es van tallar bé i per tant acumulaven uns tolls que ara s'han tallat a disco i una àvia que posi el peu allà se'l trenca.
0: No tots.
4: No tots. Alguns han fet una cosa. L'autobús va lligat als ressalts. És a dir, lo del tema del sentit comú i de treballar no a correcuita i de parlar i dialogar i de fer servir els tècnics municipals, que és un tema amb el que entro d'astral, no fer servir els tècnics municipals com lo de sempre, sinó assentar-los i dir els temps són nous, treballem d'una altra mena de manera, explica'm... És a dir, hi ha una mancança, sobretot més que de ressalts i de senyalítica a les parades de bus, hi ha una mancança de bon treball.
1: De comunicació, no?
4: I de bon treball. Hi ha una mancança de ganes, d'idea, d'il·lusió i de bon treball. Perdó.
5: No, tens tota la raó del món. Sí. Jo sempre m'he queixat del mateix. Vull dir, a vegades en aquest poble, en aquest ajuntament que tenim, falten ganes de treballar. Perquè la gent sembla que es conformen, ja tenen el seu lloc de treball, que és el govern municipal o l'oposició, inclús, i es sorprenen amb molta tranquil·litat.
2: Perdona? Em faràs fer aquí una trencar una llança per funcionaris, que no totes les persones són iguals.
5: No parlo jo. Jo parlo en genèric, però en genèric sempre hi ha excepcions.
2: Però justament no es pot generalitzar.
5: Però jo parlo en genèric, sempre hi ha excepcions.
2: O sigui, al revés. Pues jo penso que no, que potser el genèric és que la gent treballa i que hi haurà excepcions de gent que no treballa. Vull dir, i si no treballa la gent, doncs que siguin els seus caps.
5: Però si o sigui, els caps ja els hi va bé, com està el tema? O sigui, és igual, no sé. Si el problema ja el deleguen al treballador, a l'empleat, i a partir d'aquí ja està.
4: D'aquestes dues coses que dius dos, estic a favor de la llança que trenques tu,
5: És
4: un
5: problema.
4: No t'enfadis. És un problema polític. És a dir, el polític, la decisió política dialogada, consensuada, ha de ser clara a l'hora de ser transmesa, i ha de ser clara a l'hora de ser executada, i ha de ser clara a l'hora de ser exigida. Si això es converteix en un egobarreig de mancances, de no idees, de fer-ho com sempre, de cop i volta l'estament funcionari, que jo no en cap moment estic generalitzant, però si no hi ha noves directrius serà com sempre. I aquest poble és el poble de com sempre. Això. Com ho farem? Com sempre. Anem a fer, la 33a setmana cultural de Cubelles, que no ve el cas, però ningú se li ha acudit en 33 anys de posar un nom que no doni les altres setmanes de l'any, com els cubellencs som tontos, i la setmana cultural, que llegim llibres i anem a teatre, és una, i ningú se li ha acudit de posar... Vull dir, el com sempre en aquest ajuntament funciona i molt bé.
2: Bueno, jo et posaré un exemple, clar, que les portes de la biblioteca que estan trencades fa... Quant de temps fa? O sigui, de qui depèn això?
3: Bueno, s'han trencat intermitentment, eh?
2: No, però ara estan trencades.
3: Trenquen,
2: des de fa
3: reparen...
2: 3 mesos... No, com a 3... La biblioteca es ha quedat oberta a la nit, perquè deu saltar una alarma. O sigui, tu pots anar a la nit i entrar a la biblioteca, perquè la porta està tancada. Però fa molt de temps que està trencada. O sigui, s'han anat trencant intermitentment. Vale. Qui ha de qui depèn que això s'arregli? No? O sigui...
4: Patrimoni, cultura...
2: Bueno, la setmana passada es va caure... Que no sé si us vau assabentar. Bueno, sí, perquè us vaig enviar al grup. Es va caure una branca de l'arbre davant de l'Ajuntament. Allà ningú s'ha assabentat. O sigui, em vaig assabentar jo perquè no podia sortir de casa. Jo he fet una instància demanant un informe tècnic perquè em diguin la salut d'aquells arbres, perquè fa un any van dir que estaven malalts i van decidir que no, que només es podaven i que es mantenien. doncs com això, hi ha

0: 50.000 coses que es van sumant una rere l'altra i al final és com dir, bueno, hi ha alguna cosa que funcioni? Perquè
1: això,
0: tot el que fan és com, si es pot fer malament, es farà malament.
1: El que acaba de dir el Pep, anem fent, vull dir, és igual, ja anem fent, no passa res. Clar, si és difícil trobar solucions a tota la problemàtica que tingui el poble de Cubelles...
0: Jo crec que no. S'han de tenir ganes, ho has dit
1: abans. Ah, espera't, és que no m'has deixat acabar de rematar la jugada. Però vull dir, és això, és difícil, però amb ganes no és tan difícil.
0: Hi ha coses que es resolen fàcilment, eh? Sí.
2: Bé, si us sembla bé, seguim cap a altres notícies. Sí. Per exemple, la setmana passada vam poder entrevistar l'arquitecte de la sala de la Mota, en Josep Maria Pujol Torres, que va dir que ell ha rebut amb tristesa la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici, l'antiga discoteca, l'antiga sala multiusos de la Mota, i de fet ell defensa que se n'estudi la recuperació i proposa que es redacti un pla director o un pla estratègic i s'analitzi bé l'estructura que ell considera que ben conservada, perquè diu que bé, quan es va dissenyar i quan es va construir, que ell era el cap d'obres, doncs era una estructura molt robusta i que, per tant, doncs, és difícil, ell considera difícil que s'hagi malmès l'estructura, que els danys que deu tenir l'edifici deuen ser superficials. Sentim un moment en Josep Maria Pujol Torres i de seguida comentem la notícia, així és com ell diu que va rebre aquesta decisió del govern local d'enderrocar l'edifici.
3: La rebo amb tristesa perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, vale? Un 6 o 7 al canvi.
2: 6 o 7 milions d'euros.
3: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
2: I bé, com deia, pel que fa a l'estructura, ell explicava que es va construir una planxa de formigó d'un metre i mig de gruix a sota, a la base, per evitar el moviment dels fangs del riu, perquè recordem que allò és un terreny doncs, que està al costat del riu, forma part de la desembocadura pràcticament, i que de fet l'estructura es va pensar i construir per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i s'hagi abandonat tants anys. El sentim també i després comentem la notícia de seguida.
3: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge de degradació, potser és superficial. Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca, i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici. Si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
2: I bé, recordem que la versió del govern municipal que va explicar en el ple municipal en què es va doncs, acordar aquesta dotació de més de 320.000 euros per enderrocar la Mota era que hi havia uns informes tècnics que deien que era més que reformar que tirar-ho a terra i fer doncs, després el que es cregués convenient, no? Que no s'hi posava el govern en què es fes després, però vaja, que consideraven que això seria menys costós per l'Ajuntament i s'evitarien els problemes que ara l'abandonament d'aquest edifici causaria, diguéssim, a la zona veïnal o al barri amb les condicions actuals. Bé, obrim torn.
1: Deixeu-me dir només una cosa, petita o gran, és igual. Jo, la setmana passada, quan va sortir aquesta notícia de que havia sigut aprovat l'enderrocament d'aquest edifici, no em vaig mostrar a favor ni en contra, vaig pensar, bueno, és una decisió, s'ha pres aquesta decisió de derrocar-lo i en aquests diners, però una vegada escoltat l'arquitecte he pres la meva decisió personal de dir aquest edifici s'ha de protegir i s'ha de buscar la possibilitat de reformar-lo. És un espai que a Cubelles li fa falta, no tenim llocs a on ubicar actuacions, activitats, que és gran. I llavors, reformar-lo, tenim 320.000 euros, no? Més o menys. Que és sí, el que però... costaria enderrocar. Moment. Ja tenim aquests diners. Si en fan falta uns quants més, doncs els buscarem, no? Llavors busquem una subvenció, busquem la manera de trobar uns diners per poder-lo reformar, aquest local. Jo crec que, degut a que la seva estructura és molt viable i està bé, i es pot mantenir, i s'ha de mantenir, vull dir, jo crec que, crec, i tots penso que potser estareu d'acord amb mi, que això es tindria que recuperar aquest espai, aviam si és possible.
4: ¿Pero quién ha hecho el estudio que no ha contado con este señor, que fue el arquitecto y el que mejor valoración puede hacer de todo este tema?
1: Claro que sí.
4: Que me ha parecido entender que si la idea final es, por ejemplo, hacer viviendas, pues hay mucho terreno al lado para poder hacer lo que sea, pero la cuestión es mantener este edificio y restaurarlo, porque lo que tú dices, si lo tiran abajo,
1: però, Lola,
4: va a ser...
1: Ja vam...
2: Menos terreny d'equipaments, eh? Allà un bloc de pisos no el poden fer.
4: Ah.
2: Però és que no poden fer un hotel, per exemple.
4: Por ejemplo.
0: Que ens fa molta falta un hotel,
4: claro.
0: No? Un lloc piscina. Per fer activitats i per tenir sala multiusos no. I tot això no ens fa falta. I que, a més, jo sentint l'arquitecte he sentit vergonya aliena, eh? De com es va construir, de la manera que ho va haver de fer. Ell va ser cap d'obra perquè no li van posar cap d'obra. Jo he al·lucinat quan ho he sentit. Però veus, quan tu has dit això de... Quan vaig sentir la notícia vaig pensar... Jo saps què vaig pensar? Darrere d'això anirà Can Travé, anirà la Casa Estapé, anirà aquesta casa d'aquí al costat, perquè aquí que ho veies hi ha aquesta cosa de anem adquirint edificis, els deixem que es caiguin i quan estiguin a punt de caure llavors els enderroquem.
1: Ja està.
0: I no tenim cinema, no tenim teatre i no tenim res de res. Llavors, hem de seguir així? Jo, o sigui, al·lucino, i jo també penso com tu que s'hauria de mantenir. Va. És més, quan dius que hi ha aquests 300 i pico, potser aquests 300 i pico és d'una subvenció que només serveix per enderrocar. Vull dir que potser no tenim res,
1: bueno,
0: saps?
1: Jo
0: però que busquin, diners, però que llavors... busquin que els busquin. Que els busquin.
4: Claro, si no hay prisa, si es que no hay ningún plan. Para, lo tiran, pero ¿qué hay que, qué planteamiento tienen para el futuro?
0: Pues cap.
5: Jo crec que aquest és l'exemple més clar i últim de que els covellencs i les covellenques ens mereixem un govern que governi i un govern que gestioni bé. Aquest és un tema a mi m'incumbeix personalment. Fa un parell d'anys, tres, una regidora que ja va dimitir, va plegar de l'equip de govern, em va demanar que participés en un estudi amb uns arquitectes de Cubelles sobre la viabilitat de fer un projecte artístic, museístic en l'espai. Vam entrar, vam mirar. Ara he penjat un vídeo a xarxes fa molt pocs dies sobre aquest tema. És a dir, el problema ja no és enderrocar o no enderrocar. El problema és que l'Ajuntament, l'equip de govern, el senyor Hugué, que a més a la Mancomunitat té el càrrec de president d'Educació Mediambiental, quan tothom sap que rehabilitar és molt més econòmic que construir, que no se'n parli. És a dir, que el govern ara de pressa i corrents, per la queixa de, segurament d'alguns veïns del passeig marítim i, per tant, alguns vots que han vist que poden ser útils, un edifici que fa anys i panys que està d'aquella manera, jo hi he entrat ara fa una setmana i mitja, no es pot entrar, jo vaig entrar-hi, a mirar-me un altre cop, 320.000 euros d'aquest crèdit extra del pressupost que s'han aprovat, més 100 i escaig mil euros d'una subvenció de la Diputació de fa dos anys que servien per enderrocar la mota. No se'n parla, no ho comenten, no ho obren, no es pot opinar. Igual sí que s'ha d'enderrocar la mota. Ara, el que no es pot tolerar és que el govern municipal no expliqui, no ho obri, no faci diàleg o no presenti aquests informes que tu dius a favor o en contra. És absolutament brutal. I ha de sortir, i acabo, l'arquitecte de Vilanova a dir, ostres, si ja ho vam pensar perquè fos temporalment una de discoteca, una sala de festes, però després perquè fos una sala multicultural pel municipi, ja ho vam... És un edifici interessant, molt interessant per les alçades, per fer moltíssimes coses. El problema real és no podem, a 7 mesos de les eleccions, decidir que enderroquem i allà penjarem un cartell que posarà què? Nou estadi per la final del Mundial Marroc-Espanya? No sé.
0: Home, és que jo penso que si la gent es queixa això que has dit, jo no crec que es queixin perquè estigui aquell edifici allà. Jo crec que es queixaran perquè és un niu de merda. i perquè és un niu de
5: perquè hi ha uns forats,
0: problemes.
5: Hi ha uns forats que hi entra gent,
0: sí, sí,
5: però tapia allò...
0: Que entren xavals, sí. Perquè jo sé d'una amiga meva que li van portar el nen estirant-li de l'orella d'estar sí. aquí dintre, no?
5: Sí, sí.
0: Llavors, i que és un perill, però es queixarien per això, sí. No pel fet de que aquell edifici estigués allà, clar. Perquè és un lloc ideal. Jo me'n recordo fa uns anys que es feia allò del Nadal, no. El parc de Nadal es va fer allà dintre.
5: I els concerts a fora.
0: Per això jo vaig dir que és un lloc excepcional. Quan jo sentia l'arquitecte, jo m'anava imaginant aquell espai en actiu i deia... Quina població del nostre entorn té un lloc
4: tiene,
0: com aquest?
4: Sí. Sí, sí.
0: No?
2: Bé, nosaltres ho vam arribar a viure, no?
0: Sí, sí, clar.
2: La
0: vam
2: meva
0: viure la
2: generació...
0: part de discoteca i de tot.
5: I de concerts a jardins.
0: I el de...
5: És a dir,
0: sí.
5: Jo amb l'arquitecte de la setmana passada vaig tenir el gust de poder parlar bastanta estona, intercanviar fotografies, em va enviar molt material, perquè és un tema que ens afecta. Els jardins, és a dir, tapiar la discoteca, tapiar els espais on hi ha forats, on hi entra gent a fer gambarrada, a passar-hi el vespre, a fer botellón, el que vulguis, tapiar i pintar façana d'un color neutre i endreçar els jardins de fora, endreçar els jardins de fora, treure les tanques perquè la gent hi pogués passejar, això sol, que són uns jardins interessants, palmeres, arbre exòtic, arbre molt alt. Jo no sóc arquitecte, no crec que valgués més de 50.000 euros endreçar la part exterior, que és, no només és la sala interior, és la sala interior grossa, totes les sales polivalents que hi ha al costat, la possibilitat de compartir i compartimentar, i tot l'espai de jardins exteriors, amb un escenari on es feien els concerts de festival reggae, festival de rock, és igual, festival de música clàssica. El que és trist és que hi hagi aquesta cosa de s'ha provat l'enderroc i punta.
1: Sí.
0: No, és una pena, és una pena. Mira Vilanova, a l'edifici de la Pirelli, al final faran una biblioteca. I jo durant molts anys havia sentit que aquell edifici no el tocaven perquè costava molts diners buidar-lo de la maquinària que tenia. Però al final el govern ha decidit que no, que tirar endavant amb un projecte cultural. I faran, no faran només una biblioteca, faran un espai cultural que aglutinarà un munt de coses i aquí podien fer exactament el mateix. I si no pots amb tot, el que tu has dit, arregles l'entorn i després, a poc a poc, vas fent per fases. Anem fent una part, una altra part, una altra part i a poc a poc, no ho faràs d'avui per demà, però a poc a poc, doncs m'hi trobo una bona idea, això que has dit.
1: Jo ara faria una...
6: Jo no hagués enderrocat la xemeneia de la tèrmica, tu? A mi sempre m'agradava.
0: No,
6: a mi m'agradava.
1: Era una referència a la xemeneia,
6: sí.
5: Bueno, és patrimoni, és un... Les xemeneies de l'època industrial són béns locals, que llavors també s'ha de
6: decidir pros i contres. Dic que a mi m'agrada...
0: I la lo del mar tampoc ho hauria estret. La
6: dàrsena. La dàrsena, això és canviar de tema, però és que aquells veïns d'allà no tenien platja. Tenien un problema. Amb la dàrsena aquesta que hi ha, ara tindran platja.
0: Sí?
6: S'havien d'anar.
0: Però també...
5: I vinculat a això que has explicat tu, és a dir, el tema de la mota, ens hi hem de posar, de fet, s'ha aprovat una partida per enderrocar la mota, d'això a que enderroquin la mota passarà molt de temps i hi ha gent que estem disposats a posar tots els pals a les rodes, no per no enderrocar, per parar i dialogar, i sobretot un nou equip de govern que pugui haver-hi a partir del maig de l'any que ve, que sigui una cosa molt més democràtica, que se'n parli. Però és tot el patrimoni. És la casa de la Fundació Estapé. Què passa amb la casa de la Fundació Estapé, que s'està podrint i està caient? La casa al costat de la ràdio, que... L'edifici de la ràdio, he entrat avui per la porta i pensava, han canviat de lloc i no m'han enterat. Perquè és com entrar en un túnel de Halloween, la porta. Està tot molt vellet. Que entra bé, per favor. Que entra bé. Però com és que encara no hem netejat els jardins i hem posat dos vigilants a les tardes i la gent pot anar a Can Travé, no a dins les cases, a passejar-se per Can Travé amb un parell de quiosquets, de food trucks, a fer passar i a les 11 es tanca. No, només hi fem horts urbans, que hi pugui anar molta gent a fer horts urbans, però el ciutadà normal no té aquest pulmó verd. És a dir, el patrimoni local ha estat amb una deixadesa absoluta, que qui n'ha de donar explicacions, perdoneu-me, és la regidoria de patrimoni. Hola, senyora regidora de patrimoni, què està passant?
0: Pues mira, a mi quan vaig fer coses a la meva façana, em van enviar el catàleg dels edificis patrimonials perquè deien que casa meva era un edifici patrimonial. Me'l van enviar obsolet de 20 anys. Aquest document. I jo fent una cerca al Google vaig trobar l'actualitzat. Casa meva, evidentment, no és patrimonial, però Font del Lleó sí que ho és. I si veus com està la Font del Lleó, que fa autèntica pena el com està, que s'està podrint pels costats. Llavors, una cosa més. O sigui, al final vas mirant i allà on rasques només que surt merda. I penses, tant costa mantenir el que hi ha. I si no, no compris. Fa molts anys va haver una proposta, i ho sé de primera mà, que va haver una proposta perquè entrava a fer-ho privat i que allò pogués ser després cedit a l'Ajuntament per fer multitud d'activitats. Es van posar les mans al cap des del govern, que ni hablar. I mira, no, prefereixen que es caigui tot, prefereixen que es faci tot malbé.
5: No hi ha qui... No, perdó, és que parlo molt jo. És el primer dia i vaig amb l'endonat. Us poso un exemple molt ràpid de 15 segons. Jo fa molts anys, quan tenia 20 anys, em vaig presentar com a independent amb unes llistes de Sant Joan de Vilatorrada, el poble que m'ha vist créixer, al Bages, amb unes llistes d'esquerres, i la regidora, la que anava al capdavant, li vaig dir, a nivell de cultura, Xita, Terres, Conxita, hem d'apostar pel teatre. Em diu, segurament apostarem per la música. Molt bé. Vam fer la campanya, va guanyar com a regidora, i amb el pressupost que tenia ella, el primer dia vaig dir, Xita, hem de fer una escola de teatre aquí al poble que sigui una cosa ben parida. I em va dir, no, Pep, hi ha aquest projecte per fer una escola de música, per això, m'ho va explicar. Jo no vaig quedar del tot convençut, però em va convèncer. Perquè hi havia un projecte. Allà es va fer una escola de música, que avui és una escola molt important a la comarca. És a dir, el criteri, el treball, el criteri, la il·lusió, el saber dialogar, el governar com els de segle XXI i no de segle XIX, és una necessitat i una urgència que tenim en aquest municipi tots els ciutadans i ciutadanes i que tenim en mancança.
2: Bé, queden 5 minuts de tertúlia, per tant, doncs ja l'últim tema haurà de ser més breu. Té a veure amb esports, no sé si ho ha estat el cas, si heu llegit la notícia, vaja, que la Federació Catalana de Vòlei investiga uns incidents, sembla ser una batussa, una baralla que hi va haver en el partit del Club Voleibol Cubelles contra la Ràpita, que es va produir aquí al pavelló de Cubelles. Doncs hi va haver uns fets que diu que són molt greus, la federació, els dos clubs han fet els seus comunicats també respectius, i això s'està investigant i podria acabar doncs amb alguna mena de sanció cap a jugadors o fins i tot doncs cap al club on han passat doncs aquests incidents. Bé, és lamentable, també hi havia unes imatges que doncs es van en el YouTube perquè es va fer el partit, no? Però es va retallar el tros aquest perquè s'està investigant, per tant doncs tampoc no hem pogut veure exactament què va passar, però sembla ser doncs que hi hauria involucrada gent de Cubelles del públic amb jugadors de l'altre equip, i vaja, que seria uns fets molt lamentables i una situació de violència, quan a més el vòlei, que no és un esport de contacte, diguéssim, i que encara sorprèn una mica més, no? Tot i que seria lamentable qualsevol mena d'esport, malauradament va passar aquí. No sé si molt breument doncs, no, també voleu fer alguns comentaris.
1: És el que tu dius, Pau. Vull dir, el voleibol és un esport que no hi ha contacte físic, per tant, difícilment pot haver-hi un enfrontament entre dos jugadors, però em sorprèn.
2: Públic, no va ser amb el públic.
1: No, és que és aquesta la història. Ens sorprèn que el públic fos el que creés el conflicte.
0: És que normalment és el públic el que crea conflicte en tots els esports.
1: Però tot
0: ve
1: motivat per la gent del camp. Vull dir, el futbol, quan dos s'emprenyen i es peguen...
0: Normalment és per decisions de l'àrbitre, que no els hi semblen bé o perquè es pensen que saben més, i normalment el públic és el que esperona i el que remou i que comença a fer...
1: Sí, però és sorprenent.
7: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
8: Radio Cubelles, la radio que ens fa sentir.
9: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
10: Ràdio Cubelles.
9: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia. Avui no sé si la valoració al final serà de viure millor o de quanta feina em donen. Per què? Doncs perquè en la recerca d'una alimentació equilibrada, natural, que en sigui el més saludable possible, ens cal anar a comprar amb guia. Amb una guia perquè puguem interpretar bé les etiquetes dels aliments. Els ingredients que hi ha en un producte, interpretació és molt laberíntica. Donem, doncs, unes pistes per trobar la sortida del laberint. Escollir entre els molts productes semblants que s'ofereixen al supermercat és, doncs, això, un laberint. Les opcions d'aliments bàsics, com per exemple el pa o la llet, s'han multiplicat. Cada vegada el ventall d'elecció és més extens i decidir-se a vegades es fa complicat. Una bona manera de decantar la balança cap al costat o l'altre és mirar les etiquetes dels diferents productes, comparar-les i agafarà el que s'ajusta més a les necessitats nutricionals de cadascú. Però cada vegada interpretar-los es fa més difícil, perquè els aliments processats inclouen una llarga llista d'ingredients, alguns dels quals són additius que s'associen a una xifra o a un nom tècnic. I és complicat separar la informació tècnica entre elles per veure quins són perjudicials i quins no ho són. I quins, fins i tot estan a la llista dels ingredients que es consideren additius, són saludables o no. Diversos experts en nutrició ens han donat pistes per elaborar aquest sistema fàcil de selecció que permet entendre les etiquetes dels aliments i sortir del supermercat amb el convenciment d'haver escollit la millor opció. El primer que cal saber és que la part del davant de la gran majoria de productes processats és màrqueting i que s'ha de llegir al revers, la part del darrere, on hi ha els ingredients per conèixer del cert el que els composa. Això ens expliquen els dietistes i nutricionistes de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que l'embolcall prometi que un aliment és baix en sal, ric en fibra, biològic, natural o casolà, s'ha de llegir l'etiqueta, ja que això són reclams. A qui no li ve de gust una cosa que hauria pogut sortir dels fogons de la iaia? Que podem conduir a interpretacions equivocades. Les etiquetes tenen tres funcions elementals. La primera és informar sobre quins ingredients conté un aliment. La segona funció seria protegir el consumidor d'intoxicacions i reaccions al·lèrgiques amb el llistat dels al·lergens, la data de caducitat o el consum preferent. I la darrera és l'elecció, ja que permet comparar productes similars i escollir el que més s'ajusta al que ens demana, la necessitat del moment. A Europa, la taula nutricional ha d'incloure, per obligació, el valor energètic, els greixos saturats, els hidrats de carboni, els sucres, les proteïnes i la sal. Per llei, s'han de col·locar a la llista per ordre decreixent. L'ingredient que més presència té va al primer, i el que n'hi ha menys quantitat, cada vegada més avall, fins a l'últim, que és el que n'hi ha, doncs, gens o traces. Aquestes informacions s'han de donar referides a cada 100 grams, és a dir, a quin tant per cent de cadascú d'aquests components hi ha en 100 grams del producte. I així es poden comparar realment el que ens aporta cadascú. Abans de comparar productes, però, el més important és fixar-se en la denominació de l'aliment que hi ha just abans del llistat d'ingredients i que ens permetrà saber què és exactament aquell producte en qüestió. Per exemple, moltes marques que s'anuncien com a formatge ratllat a l'embolcall en realitat són un preparat làctic per fondre o per gratinar. I això només es pot saber consultant la denominació de l'aliment que hi ha just abans dels ingredients. Els additius són un dels elements que genera més dubtes, aquells ingredients que s'identifiquen amb la lletra E i un número. És com si ens donessin informació de part del dimoni, com si tots fossin dolents, però en realitat és només el sistema per identificar els additius a la Unió Europea. Abans de fer-los servir, s'avalua la seva seguretat. I tot i que alguns poden ser sintetitzats, altres corresponen a substàncies naturals. Per exemple, el E300 és vitamina C, rica, bona, abundant i que pot procedir de les taronges. El E440 són les pectines. Les pectines són fibres de fruites que donen consistència a un producte. L'E322 són les citines, un emulsionant que generalment s'obté de la soja o de l'ou. I l'E160 és licopè, un antioxidant procedent del tomàquet que es fa servir per la conservació de productes. Per altra banda, el fet de que vinguin nomenats d'aquesta manera ens desperta les alarmes de la quimiofòbia, que s'ha instal·lat a partir de determinades maneres de pensar o de parlar sobre el menjar saludable i ecològic. En aquest sentit, els experts ens recorden que tots els additius permesos són segurs i estan validats per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. De fet, en molts casos, són completament imprescindibles per poder aconseguir determinats productes alimentaris. El que sí es manté com a precaució es fa per les persones que pateixen problemes digestius o al·lèrgies plurals, més d'un aliment, les plurialèrgies, perquè els additius com nitrats i nitrits tenen més d'una classificació, estan presents a les carns processades, el glutamat monosòdic, el E621, tenen certs colorants artificials, o els sulfits, que ocupen 8 ratlletes de l'escala de la classificació E, i que, tot i estar completament prohibits per tothom, es troben colats i poden causar-nos problemes. El rècord està en mans dels ultraprocessats. Adverteixen els experts que és on cal vigilar més i que l'etiqueta nutricional és la millor eina per detectar-los. Els principals senyals d'alarma són llistats d'ingredients molt llargs, la presència d'ingredients irreconeixibles, que serien múltiples additius, l'ús d'olis refinats i l'utilització de xarops. Acostumen a ser productes amb excés de sal, greixos inadequats i molts sucres. Aquí és fonamental saber diferenciar sucres naturals que es presenten en un aliment, com per exemple la lactosa és el sucre de la llet, la fructosa és el sucre de la fruita i han d'aparèixer com a sucre natural, i els sucres afegits, que són la sacarosa o els xarops, que seran per enriquir la quantitat de sucre amb poca quantitat de preparació, o els xarops, que a més li poden afegir a l'aroma i al color d'aquells aliments del qual se diu que venen. Els ultraprocessats són productes fabricats per la indústria alimentària i contenen normalment molt poca matèria primera. S'obtenen de més de 4 ingredients que mai o molt rarament trobaríem en una cuina. Cada cop hi ha més evidència científica que el consum d'aquests aliments va en detriment de la salut humana. I no és que perjudiqui un sol orga, perjudica tots i cadascun dels orgues i es relaciona amb l'epidèmia actual de malalties cròniques, com l'obesitat, el sobrepès i la diabetis tipus 2. També amb les cardiopaties, càncer i depressió. Tot i que no hi ha dades de quants ultraprocessats consumim a Catalunya, es calcula que Europa i els Estats Units arriben a representar entre el 25 i el 60% de l'aportació energètica de la dieta diària. Es tracta de les begudes ensucrades i energètiques. Prepareu-vos, que la llista és llarga. La brioixeria, el pa de motlla industrial, les galetes i els cereals ensucrats de l'esmorzar, les patates xips i similars, els iogurts de gustos, el menjar porqueria, els snacks, les carns processades, els làctics industrials i els plats precuinats, entre altres. Tots tenen gustos molt intensos, envasos i embalatges atractius. Són fàcils i ràpids de consumir, duren molt de temps al rebost, sense fer-se malbé, i sense estar deixats de la mà de les fantàstiques campanyes publicitàries molt potents que s'adrecen sobretot al consum d'infants i adolescents, on són cossos més tendres i susceptibles de sofrir els efectes indesitjables i on quedaran arrelats per més temps el tema dels hàbits de menjar-ho, que és la part més dura de corregir aquells aliments, la ingesta dels quals ens porta a un hàbit difícil de trencar i a una empremta profunda en la nostra memòria gustativa. A banda de les etiquetes, a l'embolcall d'alguns productes envasats que es venen al supermercat i llegim el Nutri-Score. És un sistema d'etiquetatge que complementa la clàssica taula nutricional. És molt fàcil d'identificar perquè és de colors i de colors cridaners. Figura a la part frontal de l'aliment i es presenta amb una escala de colors que van a tipus semàfor. Un verd molt intens, un verd més clar, el groc, el taronja i el vermell. El vermell, evidentment, és el de més risc, el verd més fosc és el desideratum, allò que ens porta directament a la salut. A vegades, tanta informació ens acaba col·lapsant. Guiteu quantes coses hem parlat de mirar. De l'ordre de la llista, de la llista, de la situació de la llista, del component de la llista, de la campanya de màrqueting, i a sobre ja acabem amb un catàleg de colors. Moltes d'aquestes aplicacions que podem trobar, perquè a més ens hem deixat el QR, que ara també es porta molt per saber quin de tots és el nutrient que ens està preocupant, o el additiu també, no, és terrorífic. No es necessita ser nutricionista tots per interpretar les etiquetes si sabem on mirar. Així mateix, el més essencial és no deixar-se portar pels reclams i fixar-se en la informació de les etiquetes, ara que ja tenim unes quantes pistes per interpretar-les. Realment, anar al supermercat pot arribar a ser una aventura, tot un viatge, però quan el destí és la nostra pròpia salut, és una bona raó per viatjar.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
4: L'Ajuntament ha anunciat que tornen les jornades europees de patrimoni. Seran els dies 9 i 10 d'octubre. Com sempre, són unes dates en què s'aprofita per acostar a la població la història local, els elements que perduren, els elements tant arquitectònics, culturals com socials que es mantenen a Cubelles i que formen part doncs, del patrimoni local. En parlem amb la regidora de Patrimoni, Renata B2. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I bé, és unes jornades europees de patrimoni que ara doncs, ja fa anys que es van repetint i que més o menys doncs, van canviant una mica el protagonisme del que s'hi explica, però que serveixen sobretot per això, no? per recordar, no? que Cubelles té tot un patrimoni que es pot anar visitant també durant tot l'any, però que es pot aprofitar aquests dies, no? per acabar-lo de donar a conèixer. Hem vist que sobretot doncs, hi haurà una jornada no? en què el protagonisme tindrà més els safarejos municipals com a espai que acollirà tot això i després una primera jornada en col·laboració amb els amics del castell en què també es donarà a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local. Vaja, què és el que doncs, us agradaria poder explicar durant aquestes jornades de patrimoni?
5: Doncs, com bé dius, cada any es fan les jornades europees de patrimoni, que es fan aquestes jornades a nivell de tota Europa, els mateixos dies, i com ja fa uns anys, doncs, Cubelles també ens afegim en aquestes jornades de patrimoni. Si cada any escollim com un lloc on poder fer aquestes jornades, l'any passat ja va ser més relacionat amb altres vegades ho hem fet amb el búnquer tant de la platja com el de la Mota. L'any passat també es va fer un concert a Can Travé del Cor Lirae i aquest any doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safarejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general. Com bé deies, el divendres sí que es farà aquesta jornada relacionada conjuntament amb els Amics del Castell, que recentment han celebrat els seus 25 anys des de la seva constitució i que als quals agraïm perquè sempre col·laboren amb tot el que és treballar amb l'Ajuntament per difondre i per protegir el patrimoni local. I des de ja fa molts anys el que fan és el quadern cultural que està dintre del programa La Festa Major. I el que aprofitem aquest any, com hem fet en d'altres anys, és per fer la presentació d'aquest quadern. Aquest quadern aquest any és una evolució del paisatge de costa i municipi de Cubelles entre l'any 46 i 2025. Jo convido a tothom que revisi si té a casa el programa de Festa Major per veure'l i si no, doncs aquest mateix dia es repartiran també aquesta separata, aquest quadern cultural, perquè és molt interessant no veure com en aquests últims pràcticament 75 anys ha variat el paisatge de costa de Cubelles. I també vam aprofitar, perquè per diferents motius ho hem anat allargant, i volíem aprofitar per explicar qui va guanyar la beca d'investigació local i que poguessin explicar doncs, a quin consisteix el seu treball.
4: L'última convocatòria, oi, de la beca d'investigació local, també encara queda en pendent la publicació de l'anterior, no?
5: Sí, el que passa és que aquí l'autora també per diferents... recordem que la beca d'investigació local, justament el que es fa amb la beca és ajudar a persones a que puguin fer una investigació local, però la majoria d'aquestes persones evidentment no viuen de la beca, sinó que a més doncs, tenen les seves feines, les seves vides i encara no s'ha acabat el projecte anterior. I esperem que, bueno, els que han guanyat la beca d'investigació local de l'última edició ja estan treballant, i esperem que l'any vinent doncs puguem presentar els dos projectes. Si el podem presentar abans del final d'any, a l'anterior el presentarem, i si no, doncs estem amatents a que la guanyadora pugui presentar el projecte.
4: Bé, no revelarem el tema, no? ni els guanyadors, en tot cas que la gent s'esperi, no? A partir del 9 d'octubre ja es farà pública aquesta decisió del jurat. Mm-hmm. Després, la jornada del dissabte, dia 10, sí que és la que es farà íntegrament als safrejos municipals, mm-hmm. tot i que també hi haurà doncs un recorregut pel centre de Cubelles, no? Que això mm-hmm. també es va fent, no? Habitualment.
5: Es va fent habitualment, i la veritat és que funciona molt bé. Hi ha persones que són de Cubelles de tota la vida, però que volen conèixer, no? A través d'aquestes visites, conèixer millor el patrimoni cubellenc, i també aprofitem en aquestes jornades per fer-lo. I després, a partir de 11:45 fins a 13:45, el que farem seran algunes activitats, i inclou també un espectacle de titelles, que ja el vam fer, si no recordo malament, fa 2 anys, que va funcionar molt bé utilitzant l'espai dels safarejos, i crec que és una molt bona manera de que els més petits coneguin l'espai dels safarejos acompanyat amb les famílies.
4: Molt bé, i a més també el Cor Lirae, que en aquest cas a les 7 del vespre oferirà un concert i que també col·labora habitualment amb activitats de l'Ajuntament.
5: Col·labora habitualment, i a més s'adapten al tema al qual tractem, i en aquest cas doncs farem un... Ells, el primer concert que van fer el van fer als safarejos, per tant per ells era un lloc molt emblemàtic. L'any passat ho van fer a Can Travé, que també va ser molt bonic, però per diferents motius aquest any doncs ho fem als safarejos, i esperem doncs que puguem gaudir d'un concert als safarejos del Cor Lirae.
4: Mm-hmm. Molt bé, tota la programació, la gent qui la vulgui consultar, els horaris i tot plegat, ho trobaran a la web de l'Ajuntament, i dir també, no, que les activitats són totes gratuïtes, obertes, no, a tothom, mm-hmm. i no cal inscripció prèvia, no, cal mirar els horaris, i si et va bé t'hi acostes, mm-hmm. no, i ja està. Aprofitem, però, per parlar de patrimoni, no? Ja que tenim l'excusa de les Jornades Europees de Patrimoni, ens agradaria preguntar-li també quina és la situació dels elements patrimonials, no? Més destacats de Cubelles. Sí que sabem que, per exemple, les obres del castell estan a punt d'acabar, de la plaça del castell, i que això també obrirà la porta a aquestes restes romanes, no?, que s'hi van trobar, i poder recuperar també doncs l'espai de l'exposició del Charlie Rebel i del castell i tot plegat. En aquest sentit, suposo que també, tard o d'hora, és una part del patrimoni, no, del nucli antic que podrem recuperar aviat, oi?
5: Sí, com si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades, i una part sí que seran visibles, l'altra serà... estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure, o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Rivel. De moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa. Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de Diputació, i estem treballant per poder fer per reanudar les excavacions al jaciment. Això és un resum que t'he fet. Com està el tema de patrimoni?
4: Doncs anem a estirar el fil. Que a Can Travé, què seria? Per fer alguna mena de pla director?
5: Sí, exacte, és per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
4: Bé, un pla director al final és com uns deures que tindran els futurs governs.
5: Els futurs governs, efectivament. Nosaltres
4: posem
5: les bases, igual que recuperem el que és les excavacions de la Mota, a l'espera de que veurem si els propers governs... Jo estic convençuda de que si nosaltres continuem dintre del govern, i fins i tot tenim l'alcaldia, continuarem amb aquestes excavacions i posant en valor el patrimoni local, que encara tenim deures a fer perquè hi ha una part que s'ha recuperat. també recordar, no?, de que a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona del que és l'àrea de cultura, hi ha una subvenció per poder també invertir en l'edifici de la ràdio, que estava posat com a edifici cultural, i per aquest motiu hem pogut...
4: Es diu el Casal de Cultura.
5: Clar, per aquest motiu, quan va sortir les subvencions de Cultura i Diputació, doncs ens hem pogut presentar, perquè al final, no, la ràdio i tot el que és comunicació audiovisual també forma part de la cultura. Per tant, doncs, és per això que hem pogut gaudir d'aquesta subvenció, que esperem que es pugui executar en breu.
4: I bé, també es toca amb un altre pota, que és la memòria històrica, però vaja, també tenim el fortí de la Mota, no? I les excavacions al costat, però també doncs, hi ha aquest element, no, de la Guerra Civil que es conserva. No sé si podria fer cap intervenció allà per millorar-ho. Sí que del búnquer de la platja se n'havia parlat també, aviam si es podria també restaurar una mica o fer-hi alguna intervenció.
5: Sí, en aquest sentit, sobretot perquè era temes d'inversió, doncs això estàvem amatents amb la resta d'administracions públiques, tant per part de l'Estat pel tema del búnquer de la platja i per part de la Generalitat pel que fa al búnquer de la Mota. En aquest cas, de moment no hem aconseguit aquestes subvencions, per tant, de moment no hi ha prevista inversió, sí, en el jaciment, amb això sí que hem rebut una subvenció de la Generalitat i que posarem en breu en marxa, però pel que fa al fortí, doncs no, de moment no hem aconseguit subvenció. El que sé que hem tingut durant el llarg de tota aquesta legislatura és subvencions per part de Diputació de Barcelona respecte a activitats de memòria històrica, que amb això sí que hem anat fent diverses activitats. Vam fer en el seu moment les visites als búnquers de forma recurrent, hem fet també obres de teatre, com la que es va fer sobre el Rovira Virgili i la que es va fer sobre el Pompeu Fabra, i també estem preparant altres obres de teatre i altres activitats. També recordar que donem suport a l'Institut Cubelles perquè puguin fer aquell viatge que fan vinculat amb memòria històrica i que fan Arles de Tec. Amb això, aquests viatges tenen suport de l'Ajuntament, i també donem suport amb el que són les visites als espais de la Guerra Civil a Cubelles, que es fan a batxillerat, gràcies també al suport que rebem per part de l'Institut i l'interès que té l'Institut Cubelles en fer aquestes visites, que a més tenim la sort de tenir el Joan Vidal, que a més de ser fill predilecte, doncs és un expert en la Guerra Civil aquí a Cubelles, i podem fer totes aquestes visites. Per tant, durant aquesta legislatura, la veritat és que s'ha fet molta feina a nivell de memòria històrica, sobretot si ho relacionem amb el que s'havia fet anteriorment, que pràcticament no era res, no? Per tant, jo personalment estic satisfeta sobre el que s'ha fet de memòria històrica, sobretot perquè el jovent, recordi quina és la nostra història, sobretot en els temps en què vivim, que sembla que hi hagi, no?, com que alguns no recordem la història tal com va ser i l'estem endolcorant, i no va ser tan endolcorada com alguns pretenen explicar, i és important que el jovent ho sàpiga.
4: Bé, doncs hem fet un repàs també d'això, de la situació del patrimoni, aprofitant doncs que tenim a tocar aquestes jornades de patrimoni, que repetim, seran els dies 9 i 10 d'octubre aquí a Cubelles. Renata Bedós, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Bons dies, oients de Ràdio Cubelles. Benvinguts un dia més al nostre racó dedicat a la natura, a la salut i aquí les coses que tenim ben a vora de casa i que sovint passen desapercebudes. Avui us vull parlar d'una planta que estic segur que tots heu vist més d'una vegada. Segur que tu l'has vista, Àngels. Si teniu un hortet, un jardí, o si simplement us agrada passejar pels camps que voregen el Foix o els horts del nostre municipi, la coneixeu de sobre. Per a molts pagesos i jardiners és un mal, és una mala herba. És una herba que surt entre les rajoles o surt com si fos una catifa sobre terra. Estem parlant de la verdolaga. El seu nom científic es diu Verdolaga oleracea. Oleracea ve de que és una planta herbàcia. Molta gent es pensa que és una herba, una planta dolenta, però en realitat és un autèntic tresor nutricional i medicinal. És a dir, té moltíssimes propietats que ara les anirem descobrint. Llavors, sabeu que la verdolaga és una planta suculenta, val? És una planta que a l'hivern desapareix, però que li agrada molt la calor, és a dir, quan estem a l'estiu, doncs no requereix massa aigua, i a l'hivern, quan fa fred, ja desapareix, ja no la veiem. I la reconeixem també perquè fa com unes petites flors groguetes. Llavors, bueno, com la podríem identificar, Àngel, sense equivocar-nos? Doncs és molt, molt fàcil. Té una tija gruixuda, carnosa, sovint de color vermellós o rogenc, que no s'alça gaire de terra, és a dir, el que he dit abans, no? És a dir, s'estén com si fos una catifa. Les seves fulles són petites, ovalades, d'un verd molt intens i molt carnoses perquè emmagatzema molta aigua. I si us hi fixeu, doncs al matí fa com unes flors molt petitetes, de color groc, que s'obren només quan el sol pica amb molta força. Realment no, com us he dit també, és una planta extremadament molt resistent, és a dir, aquestes calors, no, que ha fet aquest estiu extremes, doncs és una planta que aguanta, val? O sigui, ha crescut fa un munt de segles als nostres horts i realment és una planta que abans es consumia. Com a anècdota, m'agradaria explicar-vos que bueno, fa 2 anys, quan vaig estar al Líban, doncs em va sorprendre perquè allà la mengen, o sigui, com un plat més,

0: salmó, és a dir, tot, no? Tot el peix blau, no? Que és tan famós per la salut cardiovascular, etc., per la circulació, per controlar el colesterol, doncs fixeu-vos, no? Amb una planta que tenim àngels a, no? al nostre abast, doncs podem tenir aquest omega 3 que necessitem, no? Què té més aquesta planta? Doncs és molt rica en vitamines, és a dir, aporta grans quantitats de vitamina A, que va molt bé per la vista i per la pell, i de vitamina C, no? Que va molt bé, un antioxidant que és brutal, i també vitamines del grup B. Quins minerals té? Doncs té potassi, magnesi, calci i ferro. Després també va molt bé com a, pel sistema digestiu, perquè té molts mucílags. I després també el seu suc, el suc de la verdolaga picada, doncs s'ha utilitzat des de fa un munt d'anys, no? per refrescar picades d'insectes o cremades lleu. És a dir, tenim, no?, un multivitamínic natural a quilòmetre zero, que està tan de moda això del quilòmetre zero. Després, com, no? com la podem menjar? Si teniu la possibilitat de tastar-la, quan la trobeu, sobretot, no? Feu una bona rentada o no l'agafeu en llocs on hagi passat cotxes, gossos o gent caminant, etc. Si teniu l'ocasió, no, de saborir-la, doncs el seu gust és lleugerament àcid, una mica salat i una mica cruixent. Llavors, amb amanida, doncs és la millor manera d'aprofitar les vitamines. Renteu bé les fulles, no, i tiges tendres i barregeu-les amb tomàquets de l'hort, oli d'oliva verge extra, sal i llimona. Cuita, doncs es pot cuinar com si fos una verdura, és a dir, amb, no, com espinaques saltejada amb all, o s'afegeix amb una sopa de verdures. També es pot menjar amb cigrons, es pot fer un estofat. I també hi ha gent que fa conserves, és a dir, amb vinagre, sal i aigua. Sobretot el que us he dit abans, no? Renteu-la bé per evitar qualsevol, que no tingui herbicides, etc., per evitar qualsevol mal. Llavors, doncs res, la propera vegada, quan passegeu per Cubelles, si veieu aquestes fulles carnoses, doncs mireu-les amb respecte. No? És una planta que ens ha acompanyat des de fa un munt de segles, un munt de milers d'anys, llavors la podem utilitzar a la nostra cuina. Llavors, doncs res, fins aquí a l'espai d'avui. Si voleu compartir, doncs, aquestes vostres receptes també, doncs ens podeu escriure o contactar. I sabeu que teniu aquí al Garraf, ara mateix, a la llibreria Gavaldà de Sant Pere de Ribes, teniu disponibles exemplars d'Etnobotànica del Garraf, on trobareu aquesta sabidoria i més cosetes que segur que us poden interessar. Gràcies per tot i bona setmana.
1: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24-25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda. Vent feble de xaloc al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Cubelles ha tornat a patir els efectes de les pluges intenses aquest dilluns que han provocat la inundació de carrers i dels passos soterrats. Les pluges dels últims dies, juntament amb la d'aquest dilluns, també han causat la destrossa d'un tros del carrer de Barcelona en la cantonada amb el carrer del Doctor Huguet, al costat de la biblioteca, que està senyalitzat actualment amb tanques perquè no hi passin els cotxes. Hi hauria hagut, en aquest cas, desperfectes superficials, tot i que principalment a causa del que hauria passat amb la infraestructura hídrica que hi ha en el subsol. En relació amb Protecció Civil, aquest dilluns, cap a 9:45 del matí, s'ha enviat un S-Alert al Garraf, juntament amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva. S'ha enviat aquest alerta per avisar de pluges torrencials fins a les 2 del migdia i s'ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i que ningú s'acosti a rius, rieres o barrancs ni baixi a soterranis o garatges. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha apuntat en una roda de premsa aquest dilluns al migdia que la temperatura elevada del mar és la causa principal per aquesta mena de línies de tempesta que estan afectant la costa catalana aquests dies.
3: El principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través de imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada. Però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs, pugui desencadenar amb pluja tan inestable.
0: Per la seva banda, Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha comentat la situació que preveuen per aquest dilluns a la tarda.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat.
0: En el cas de Cubelles, la policia local ha mantingut tancats els ponts sota la via del ferrocarril habituals, l'Avinguda de la Riera i el carrer d'Arles de Tec, així com els accessos a la llera del riu Foix. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu del pantà, que aquest dilluns ha arribat als 2.400 litres per segon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions pel pròxim diumenge 29 de novembre. Aquest dilluns, Sánchez ha confirmat la data en una compareixença a les 9 del matí.
5: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: En la intervenció, en què no ha acceptat preguntes, Pedro Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia, segons ha dit, per doblegar les elites, conquerir avenços socials i seguir transformant Espanya, segons les seves pròpies paraules. Les últimes eleccions espanyoles es van celebrar el 23 de juliol de 2023, dos mesos després de les eleccions municipals. D'altra banda, els últims comicis celebrats aquí a Cubelles van ser les eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig del 2024. El Servei d'Atenció Emocional i Psicològica Escolta Jove torna aquest curs a l'Espai Jove. D'aquesta manera, després de l'aturada durant l'estiu, torna aquesta eina que té l'objectiu d'acompanyar les persones joves en diferents moments del seu desenvolupament i donar-los recursos per afrontar les situacions del dia a dia. Es dona un acompanyament emocional i psicològic que va adreçat a adolescents, joves i les seves famílies. Es parla d'estrès, d'ansietat, d'estudis, de relacions personals i familiars, d'autoestima o altres preocupacions que puguin generar malestar. Només cal demanar hora i aquest servei atendrà a qualsevol dels joves o les seves famílies. El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és professional, confidencial i gratuït i ofereix un espai proper on poder parlar, resoldre dubtes i rebre suport davant de situacions que afecten el benestar emocional. No cal trobar-se en una situació greu per fer-ne ús, ja que l'Escolta Jove també desenvolupa una tasca d'orientació i de prevenció per ajudar a abordar les dificultats abans que vagin a més. Per accedir a aquest servei, només cal enviar un missatge amb un número de WhatsApp publicat a l'Espai Jove i a l'Ajuntament o adreçar-se també presencialment a l'Espai Jove i demanar ús d'aquest servei. La commemoració de l'Octubre Trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 6:15 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu les sigles LGTBI+, a càrrec, una xerrada que anirà a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes. El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
6: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, perquè, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
6: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestreder, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
6: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, doncs paral·lelament a tot això l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
6: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planas sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost, en comparació amb el setembre del 2025, però el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
7: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba. Parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer García, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell i el dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre Més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps.
8: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits. Alguns perquè no es van poder desplaçar, o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final doncs no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar doncs aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit, i malauradament el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana doncs complicat, on els cubellencs van poder doncs arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar a la segona part. A l'inici de la segona part l'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu, en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Yo.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar. Casa tranquil·leta, miau. No em

0: Samantha.
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?